0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Sintonizas Ràdio Montornès.
6: So, how's your evening so far?
7: Bonsoir.

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: La mejor música en Radio Montornès.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique.
3: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: La mejor música en Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Radio Montornès. Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. La decisió arriba després que el Tribunal Constitucional avalés l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació vinculat al procés. Llarena espera rebre les al·legacions de les parts abans de dictar la resolució, que haurà d'elevar a la Sala Penal del Suprem perquè acordi l'arxivament definitiu. Les ordres de detenció contra tots tres ja van quedar sense efecte la setmana passada. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre, quan falten tres dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les empreses de les esquerres. La proposta arriba després que l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. El Tribunal Suprem manté suspès el dret de vot per al 29 de novembre dels residents a l'estranger nacionalitzats a través de l'anomenada Llei de Nets. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I encara en mobilitat, pel que fa al trànsit, complicacions importants als accessos de Barcelona. Destaquen 11 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt i 9 a la Litoral en direcció al Nus de Llobregat. A la A2 hi ha 10 quilòmetres de cues entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí. A la AP7 una avaria provoca 7 quilòmetres de congestió al Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. També hi ha 6 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona i més de 7 quilòmetres a la C58 entre Terrassa i Badia del Vallès en direcció Barcelona. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany, 4 dècimes més que el previst al juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en el 1,1%. El Fons Monetari atribueix la resistència econòmica a la diversificació energètica i la inversió en intel·ligència artificial.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
3: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar aquest divendres o dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns. Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram a la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I nova incidència a Rodalies, les línies R2, R2 Nord, R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència està afectant la circulació dels trens en aquestes 3 vies. I pel que fa al trànsit, es redueixen les retencions als accessos a Barcelona, però encara hi ha complicacions. A l'AP7, una avaria provoca 9 quilòmetres de congestió entre Martorell i el Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. A la Ronda Litoral es mantenen 9 quilòmetres de cua i a la de dalt 7, totes dues en direcció al nus de Trinitat del Llobregat. A la A2 hi ha 4 quilòmetres de retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció Barcelona. També hi ha un carril tallat per un accident a la P7 a Tarragona en sentit sud. I pel que fa al temps, jornada estable i força assolellada amb núvols baixos i boires al matí. Les temperatures pujaran lleugerament, sobretot a Ponent, on es podran assolir els 28 graus i puntualment els 30. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...
1: Café.

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
7: Ràdio Montornès.
8: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
7: El 91.2 de l'FM.
8: Al web montornès.cat/ràdio.
7: A Twitter, @radiomontornès.
8: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
7: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Tornem-hi! Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Avui sí que sí, al 100%, eh?
2: Avui
1: que...
2: sí, avui no puc dir Núria, Mireia, Mireia, Núria, que em va passar l'altre dia, avui sí que estàs
1: avui
2: ja per
1: fi. Avui estic ja al 100% i a partir d'aquí, doncs, tota la normalitat, esperem que sigui així i que puguem estar, doncs, com dèiem, al 100%. Ja deixem enrere aquestes aparicions i desaparicions, com el riu, però ara sí que ja amb tota la intenció de compartir tots els matins. Re, avui és dimarts, martes i 13. Avui és dimarts 13 d'octubre de 2026. Ja sabeu que hi ha aquell refrán o aquella cançó que diu tocar madera. Doncs en martes i 13 ni te cases ni t'embargues, t'embarques i re, i aquí estem.
2: Si pots evitar embargar-te també.
1: Embargar-te també, sí, perquè tal i com està el tema
2: sí, millor.
1: És per pensar-s'ho dues vegades.
2: Ja estan bastant embargats.
1: I tant, la vida té això, no? Que hi ha circumstàncies... Cada vegada és més difícil fer o tirar cap endavant amb temes de compres per tota la vida, no? Quan parlem de pis, ja veieu com estan ara les places a diferents ciutats. Va començar a Madrid aquest moviment... Per tenir una vivenda justa i tot al voltant de Mari Carmen, que jo ja arribo amb aquest tema tard i ja sabeu el desenllaç, però això ha donat pas, doncs, a que s'ocupin places a València, a Sevilla, a Zaragoza, a diferents llocs on s'està reivindicant aquest dret a la vivenda, no? És molt difícil comprar una vivenda. I tampoc es fan vivendes socials, vull dir, cada vegada hem vist que això ha anat a menys. Quan jo era jove, a mi no m'ha tocat mai una vivenda d'aquestes, no? Però sí que és veritat que tinc amics, amigues, que es van presentar a aquestes vivendes de protecció oficial i van tenir sort i van, a Montmeló van fer una promoció molt gran i moltes persones van poder accedir a aquesta promoció. Ara la tenim aquí a Montornès, que també hi ha, doncs, possibilitat d'accedir. S'han de complir uns requisits que tenen a veure amb els calés, els que guanyes, però, doncs, si compleixes amb aquests requisits, pots entrar en el sorteig, perquè això després és un sorteig, no és te toca perquè te toca. Però es necessiten moltes vivendes. Re, Miquel, aquí estem. Avui m'he aixecat, era de nit, he pensat, uau, això què és? I a més, tenia tota la pinta de que podia tornar a ploure. I també, déu-n'hi-do, amb la que hem viscut, ahir vaig anar caminant per la vorera del riu, he sortit ja diverses vegades, he intentat començar el meu ritme de caminar, he anat cap a les vinyes, també cap allà dalt ha caigut molta aigua, però no està tan malament com la vorera del riu Mugent i tot el que ha suposat tota la zona esportiva, a la nostra població, el casal de cultura, tot això que ha quedat totalment ennegat d'aigua, no? Tota la plana de Vilaró, tot això ha estat impressionant.

0: Impressionant el que ha passat a Granollers, a Canovelles, a Vallromanes, a Vilanova, brutal. I clar, encara a dia d'avui trobem imatges que dius, uala! Perquè clar, molta gent ha anat pujant imatges de tot allò que ha passat, no? Ahir vaig sortir per la conca del riu Mugent i uau, vaig quedar impressionada. Ha desaparegut la passarel·la que unia Montmeló després del pont. Sabeu que hi ha una passarel·la de Montmeló pràcticament a l'altura, és el polígon industrial, a l'altura de l'estació de Rodalies. Si seguim recte, doncs anem a la passarel·la que ens porta cap al camí fluvial que arriba al nostre poble i va cap a Vilanova. La Font de la Mercè, tot això, no? Doncs aquesta plataforma, que tots coneixem perquè hem caminat moltes vegades, doncs ha desaparegut. El riu ja no té aquesta passarel·la, aquests blocs de ciment que semblava que estaven allà per tota la vida, doncs han desaparegut i no es pot passar per aquesta passarel·la. Hi ha molta gent que en bicicleta fa aquest recorregut i es trobaran doncs amb aquesta circumstància també, com tantes altres coses que han desaparegut, no? M'ha impactat el camí fluvial, ha quedat en part totalment trencat.
1: Destruït, sí,
0: destruït.
1: Sí, esborrat pràcticament.
0: Sí, Miquel, impressionant. Ahir quan vaig veure com estava tot, no? Perquè és veritat que hi ha molta canya americana. Aquesta canya americana invasora doncs fa taps que dificulten també doncs que flueixi a l'aigua. Hi ha molts arbres caiguts i molts apestats de canya americana. I la veritat és que està impressionant el riu Mugent, impressionant, perquè ha agafat un volum, una extensió. Està molt clar, ja ha passat la tormenta, ja fa una setmana, més d'una setmana, i està impressionant. Però clar, ha fet tot malbé. A Montornès doncs, ens ha tocat l'ànima, la persona que va perdre la vida i totes les persones que han perdut doncs, pràcticament els records de la seva vida. No? I res, jo torno a les mañanes, al 100%, com deia, i per això faig una mica de recordatori, que sé que tothom ja sap com està el tema. Hi ha moltes més coses, no sé si ha canviat molt per aquí la cosa, Miquel, tot amb normalitat, no?
1: Bueno, dins de tot això que estem explicant, la normalitat que pugui ser normal, que encara tenim moltes coses que cuegen, no? Després
0: sí, pates arriba. I trigarem molt.
1: Sí, sí, sí.
0: Trigarem molt tota la zona esportiva. Ja et dic, ahir vaig veure les piscines exteriors, el camp de futbol, tota aquella zona, el casal de cultura. Vull dir, hi ha molta feina per endavant i fins i tot l'aigua va quedar allà a punt, no va entrar al sorralet, però tocant al sorralet, vull dir que l'extensió del riu va ser brutal. Re, una setmana després hi ha molta cosa a fer. De fet, aquest dilluns al vespre, Protecció Civil de la Generalitat posa fi al dispositiu de primera recuperació dels municipis afectats per aiguats al Vallès Oriental, iniciat el 5 d'octubre, entre els quals està la nostra població, Montornès del Vallès. En aquest dispositiu, coordinat per nous tècnics del Servei Logístic i d'Operativa Territorial de Protecció Civil de la Generalitat, han participat 200 voluntaris, 31 associacions de voluntaris de protecció civil de municipis de Catalunya i ha comptat amb el suport logístic de la Creu Roja. El dispositiu s'ha coordinat també amb els ajuntaments afectats pels aiguats, amb els bombers de la Generalitat. Les actuacions s'han desenvolupat principalment a Granollers, Vilanova del Vallès, Cardedeu i Montornès del Vallès. Els equips han efectuat treballs de retirada de fang, tant de carrers com d'interiors d'edificis, retirada d'arbres malmesos, neteja de calçades i voreres, desembussament d'embornals i recuperació de passos de vianants i accessos amb eines manuals i vehicle cisterna amb aigua a pressió. La feina desinteressada de tots aquests voluntaris ha estat de gran importància tots aquests dies per recuperar els espais afectats i facilitar el retorn progressiu a la normalitat. 31 associacions de voluntaris de protecció civil municipals que han participat a les actuacions i en el suport a la coordinació i del voluntariat dels ajuntaments de l'Albors, d'Arbúcies, de Balsareny, de Calafell, de Cardedeu, de Constantí, de Creixell, d'Esplugues del Llobregat, de la Llagosta, de l'Hospitalet del Llobregat, de Lliçà de Vall, de Montmeló, de Montornès, d'Olot, de Palautordera, de Parets del Vallès, del Port de la Selva, de Roda de Barà, de Rubí, de Salt, de Sant Andreu de la Barca, de Sant Boi, del Llobregat, de Sant Cugat, de Sant Fos i de Sant Pere de Ribes, de Sant Vicenç dels Horts. Un total han participat més de 200 voluntaris, tant d'associacions de voluntaris de protecció civil com de Creu Roja. Doncs ja veieu que s'han volcat i hores d'ara doncs, Protecció Civil de la Generalitat posa fi a aquest dispositiu de primera recuperació d'aquests municipis afectats pels aiguats del 5 d'octubre. Dic que encara hi ha la recerca d'aquest noi, el Rami, que va desaparèixer. Des de llavors se l'està buscant. Ahir es va rastrejar al riu Mugent i Besòs i la entrada al Congost, al Mugent, i l'entrada al Besòs. Van estar els bombers buscant aquest menor que no apareix. Aquesta és la situació i nosaltres doncs volem recordar. Bé, estem aquí i volem també posar sobre la taula que l'Ajuntament ha elaborat una guia orientativa per ajudar les persones afectades pel temporal a Montornès, amb informació per conèixer els tràmits per reclamar els danys materials i poder accedir a les possibles compensacions i ajuts econòmics. Aquest document el trobareu al web municipal montornès.cat. Recull recomanacions sobre com documentar els desperfectes, contactar amb les asseguradores i demanar assessorament. Amb l'objectiu d'acompanyar i donar suport al veïnat afectat per els aiguats, aquella matinada, la de diumenge, l'Ajuntament de Montornès ha creat aquesta guia orientativa en la que s'ha recopilat la informació sobre els tràmits de reclamació de pèrdues materials i s'apunten els passos a seguir de manera urgent. En el cas de dubtes o per confirmar tramitacions, és important consultar a les companyies d'assegurances i als agents asseguradors. Es recomana fotografiar els desperfectes i gravar vídeos, conservar els subjectes malmesos fins que es puguin valorar el pèrit i guardar les factures i tíquets de les reparacions i les despeses urgents. En aquests casos, relacionats amb risc extraordinari, inundacions, les indemnitzacions van a càrrec del Consorci de Compensació d'Assegurances, que és l'organisme estatal, sempre que es disposi d'una pòlissa vigent. Cal contactar amb l'assegurança el més aviat possible. La guia recomana comunicar els danys dins dels 7 dies naturals posteriors al temporal. Suposo que a aquestes altures ja tothom haurà fet recopilació, fotografies, vídeos i tot allò que doncs pugui demostrar tot el que han perdut. Bé, tota aquesta informació, torno a recordar, la trobareu al web municipal montornès.cat. També segueixen els treballs per reobrir el trànsit amb un únic carril al pont de Vilanova, afectat per les pluges. El pas sobre la riera d'Ardanyà està tallat des de dijous de la setmana passada. Això, doncs, ja ho sabeu, porta molt de cap a la gent de Vilanova. La Generalitat està treballant per poder reobrir fins a finals d'aquesta setmana aquest carril a la BP-5002 a l'altura del pont de la riera d'Ardanyà, a Vilanova, tallada des de dijous a la tarda per problemes estructurals. Doncs segueixen els treballs i esperen poder acabar aquesta setmana. I canviant ja de registre i de tema, xerrades, tallers i espectacles en el darrer programa Eduquem i Gaudim en Família a Montornès. La programació d'aquest darrer trimestre 2026 inclou novetats, xerrades sobre alimentació saludable en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària i un taller d'art vivencial anomenat Espai Vida. Els departaments municipals d'Educació i Infància han publicat una nova edició del programa trimestral Eduquem i Gaudim en Família. A l'últim de l'any, el nou cicle aglutina una quinzena d'activitats educatives fins al desembre. A més de les sessions a l'espai de joc per famílies i infants de 0 a 12, aquest divendres i el proper 18 d'octubre el Centre Infantil Pintor Mir proposa activitats puntuals relacionades amb la música, l'ús de les pantalles i la nutrició. Ja us donarem més detalls. Bé, ja sabeu, estem als 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT i a la ràdio.montornès.cat. Aquí som el Miquel Zafra, a la part tècnica, i aquesta qui us parla, la Núria Cachán. Estem perquè hem arribat i perquè volem compartir el matí amb tots vosaltres. Ja sabeu que també de matinada trobareu les mañanes de Ràdio Montornès de 1 a 3 de la matinada al territori nocturn. Però volem recordar avui que és el Dia Internacional per la Reducció de Desastres. Mireu de quina manera ens afecta això. 13 d'octubre se celebra el Dia Internacional per la Reducció del Risc de Desastres amb l'objectiu de minimitzar els riscos derivats dels desastres naturals i generar una cultura mundial sobre la prevenció i preparació davant de fenòmens naturals. Això ens haurem d'aturar i estudiar aquest Dia Internacional perquè ho hem passat, ho hem patit, ho hem tingut a sobre i pot tornar a passar. Per això hem de ser molt conscients que d'alguna manera haurem de fer aquesta prevenció i preparació davant els fenòmens naturals. Avui també és el Dia Mundial 13 d'octubre de la trombosi, una de les malalties més comunes i mortals d'Occident, també una de les menys conegudes. Se celebra aquest dia i es deu al naixement de Rudolf Virchow, que va ser el metge que va descobrir i descriure aquesta patologia de la trombosi, fent-la coneguda i entenedora per tots a dia d'avui. Llavors, també, conscienciació és l'objectiu principal d'aquests dies mundials o internacionals. També us diré que és el dia sense sostenidor, el No Braille Day, el Dia Internacional de posar-se ponerse un vestido, i la Setmana Mundial de la Novel·la. Avui és Sant Fausto, Sant Edgar i Sant Eduardo. Felicitats a tots i a totes les persones que també estiguin de celebració. Bé, perquè celebrin doncs el sant, o bé perquè estiguin d'aniversari. Angie, Luna, Galvan, un any més. Felicitats, Angie. Una abraçada forta. Que tinguis un dia meravellós. I a totes les persones que estiguin d'aniversari, felicitats. Nosaltres ens endinsem ja a la primera cançó que hem triat per començar aquest matí de dimarts, que no dilluns, dimarts. Enrere hem deixat el Dia del Pilar, enrere han quedat doncs un munt de propostes per recordar, i nosaltres hem triat aquesta, The Police, i aquest clàssic de la seva música. Bon dia, Montornès, i bon dia, comarca.

0: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: Són les 10 i 30 minuts i nosaltres ens endinsem. Avui, atenció, parlarem sobre el castell de Sant Miquel. I és que el Dani Ametller ha donat un documental sobre el nostre castell i avui tindrem tots els apunts. A més, si tenim oportunitat i temps, parlarem de la marxa popular. Però avui és dia per convidar l'Elisabet Rebollo. Ella ens parla de com conciliar la vida familiar i això és important, perquè no tothom sap com fer aquestes coses. Per això la nostra coach avui ens dona uns quants ítems. I clar, és dimarts. Què passa els dimarts? Doncs que tenim el nostre convidat, Miqui Barba Vinyallonga. Amb ell parlem de televisió, de propostes, de fins i tot temes que segurament ja haureu escoltat, perquè tenim festival a la vista, tot i que no anirem a Eurovisió. Jo crec que el Miqui avui ens donarà alguns ítems també sobre el que està bullint amb aquest festival. Tot això d'aquí a una estoneta a les mañanes de Ràdio Montornès. Però m'agradaria també comentar una mica d'actualitat, però abans anem a recordar que tenim avui informació meteorològica. Plourà o no plourà? Doncs el Jordi Orius ens dona la informació. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia. Avui s'esperen intervals de núvols a Barcelona, amb núvols baixos durant el matí i núvols alts a la tarda. Cap a l'interior s'esperen núvols d'evolució. A la tarda no es descarta algun ruixat feble i dispers, especialment a les zones més elevades cap a l'interior, i també a primeres hores d'aquest matí no es descarten bancs de boira a les depressions més cap a l'interior. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en lleuger ascens seran de 26 graus a Manresa, 25 a Barcelona, Igualada, Sabadell, Vilanova i la Geltrú, i Rubí, 24 de màxima avui a Mataró i Vic. Durant els pròxims dies, temperatures sense grans canvis, ja cap al dissabte s'espera una baixada més notable de les temperatures a valors més frescos, especialment el diumenge, i també el cap de setmana s'espera l'arribada de més temps inestable. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable amb predomini de la component sud durant les hores centrals del dia. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Montornès a l'avinguda 11 de setembre número 7. Per qualsevol emergència recordeu el 061, el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 935721110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
4: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @radiomontornès.
4: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: Comercial Solar.
6: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
5: Comercial Solar.
6: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
5: Comercial Solar.
6: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
5: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
7: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
7: A la butxaca.
10: A la butxaca.
11: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
12: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
13: Estàs
8: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Doncs se celebra 125 anys de història. A on? Al Tibidabo de Barcelona, un parc d'atraccions que ha crescut amb la ciutat i que continua sent un espai de lleure i de referència per molts barcelonins. La història del parc d'atraccions del Tibidabo va començar al febrer de 1899, quan es va fundar la societat. L'impulsor va ser l'empresari farmacèutic Salvador Andreu i Grau, conegut en aquell moment per les seves famoses pastilles del doctor Andreu, pel mal de coll. El seu besnet, el Salvador Andreu Solà Cert, que conserva molts documents fundacionals d'aquesta societat, actes de juntes d'accionistes, fotografies i molts altres documents, recorda el seu besavi com una persona emprenedora, un home humil i un home somiador, però molt, molt treballador. Doncs avui hem de recordar aquests 125 anys de història del parc d'atraccions. I per aconseguir aquest parc, el primer que vam instal·lar va ser el funicular, inaugurat a l'octubre de 1901, ara fa 125 anys. Va ser la primera gran atracció del parc i la qual va anar afegint d'altres modalitats, com el ferrocarril aeri al 1915 o la talaia al 1921. Després van arribar altres atraccions. Era la manera d'aconseguir apropar aquest parc a la ciutat de Barcelona. Doncs 125 anys que se celebren avui des de que es va construir el funicular. Més coses. Avui ens hem trobat amb aquest gir històric dels testimonis de Jehovà, ja que permeten rebre transfusions de sang. L'organització flexibilitza la norma després de dècades de prohibició, mentre les víctimes reclamen explicacions i que es faci justícia. Una interpretació de la Bíblia feta l'any 1945 va portar els testimonis de Jehovà a considerar que la sang era sagrada i que se n'havien d'abstenir. Van prohibir als seus fidels rebre transfusions amb exclusió de la comunitat com a conseqüència ineludible per aquella persona que ho fes. Des d'aleshores han passat 80 anys i una nova reinterpretació de la Bíblia ho deixa ara en mans de cadascú. Des del 18 de setembre, cadascú, cada membre testigo de Jehovà, pot decidir si accepta glòbuls vermells, glòbuls blancs, plasma o plaquetes procedents de la sang d'una altra persona. La prohibició de rebre sang completa es manté, però el seu impacte és gairebé nul. Només es requereix en el 0,02 de situacions segons el banc de sang. A la pràctica, aquest canvi significa deixar enrere més de 80 anys de morts que es podrien haver evitat. I un cementiri a Catalunya que ja ofereix que les cendres de les mascotes s'enterrin amb els seus amos. Ha calgut un canvi en el reglament del cementeri comarcal de Roquetes Blanques, al Papiol, per poder tirar endavant aquesta iniciativa que és pionera a tot l'estat. Per primera vegada a Catalunya i a tot l'estat, les persones que ho vulguin podran enterrar-se amb les cendres de la seva mascota. La iniciativa pionera és una realitat al cementiri de Roquetes Blanques, al Papiol, al Baix Llobregat, segons ha avançat TV3. Ho han aconseguit perquè es tracta d'un cementiri comarcal. Els seus responsables van exposar a l'administració que hi havia molta gent que en demanava poder enterrar-se amb la seva mascota i s'ha canviat el reglament perquè pugui ser una realitat. Doncs aquesta és la darrera informació que us portem avui, dimarts 13 d'octubre de 2026.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
8: Ràdio Montornès.
9: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
7: Ràdio Montornès.
9: La ràdio d'aquí.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
13: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
14: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
15: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
14: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
15: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
14: El teu gest ho canvia tot.
15: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
14: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
8: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Las mañanas de Radio Montornès.
1: El montornesenc Dani Ametller, impulsor del projecte Més que Ciència, ha donat a l'Ajuntament un documental sobre el castell de Sant Miquel. El film ha estat gravat amb tecnologia 360 per a ulleres de realitat virtual i alguns veïns i veïnes ja l'han pogut veure aquest dissabte al marc de les Jornades Europees de Patrimoni. El nostre company, José Luis Cano, va poder parlar amb Dani Ametller durant l'entrega del documental al consistori. L'escoltem.
2: Molt satisfet perquè un dels motius pels que vaig crear aquest vídeo sobre el castell de Sant Miquel era precisament acostar aquest patrimoni municipal a les persones que ja no hi poden pujar, no? Llavors, el fet de compartir aquest contingut amb l'Ajuntament doncs permet que qualsevol persona de Montornès, fins i tot les escoles, la puguin disposar de forma lliure i gratuïta.
3: Fes-nos 5 cèntims del que es pot veure en aquest vídeo.
2: És un vídeo fet amb realitat virtual, que es pot utilitzar amb dispositius de realitat virtual, però també es pot veure en un ordinador o a la tele de casa, fins i tot amb una tableta mòbil o el telèfon mòbil, i podem fer un passeig, podem veure des de la Torre Tavernera, no? Al Club de Golf de Vallromanes, que és on hi ha l'antic castell. Després podem pujar al camí del castell i a dalt podem veure les torres, perquè el castell de Montornès no només en tenia una, en té diverses, i les excavacions dels últims anys han descobert moltes coses que molta gent no ha pogut veure, no? L'ermita, la torre principal, el recinte Jussà, o sigui, es poden veure moltes coses interessants i aprendre sobre el patrimoni.
3: Podem dir, per tant, que tenim un patrimoni molt ric, no?, aquí al costat de casa.
2: Sí, i molt ric, i que moltes persones no el coneixen, no? Perquè molts hem fet l'excursió al castell, hem pujat al castell, però no sabem, no?, a què refereix aquella runa que veiem allà a l'esquerra o aquell mur que veiem a la dreta. Aquest contingut ens explica una mica què és cada zona del castell i perquè s'utilitzava en l'antiguitat.
3: En el transcurs de l'acte parlaves que una de les teves motivacions és combatre l'edatisme, no?, que està molt present avui dia.
2: Sí, aquest projecte va una mica d'això, no? Hi ha moltes persones que són grans, que potser pujaven al castell quan eren petites, però tal vegada fa 30 o 40 anys que no hi pugen per problemes de mobilitat o altre tipus de problemes, no? Fins i tot problemes cognitius, gent que va amb caminador, amb crosses, i la intenció del projecte és combatre, no?, aquest potser aïllament cultural que pateix molta gent gran i apropar-los a cultura de forma personal a aquesta gent que no s'hi pot acostar.
3: Des que vas posar en marxa el projecte Més que Ciència, quin ha estat una mica l'impacte? Com veus que ha evolucionat, l'impacte que té sobre les persones que el consumeixen?
2: El projecte Més que Ciència va néixer aquí a Montornès, com sabeu bé, i actualment està present a tota Espanya i col·labora amb diverses institucions de molts països. El projecte ha anat creixent i actualment col·laborem amb centres sanitaris, amb centres socials, amb institucions culturals, institucions científiques, generant continguts adaptats per persones dependents, persones ateses per centres geriàtrics, persones amb deteriorament cognitiu, fins i tot persones amb Alzheimer, persones amb dificultats de visió, no? Llavors, una cosa, un projecte que va néixer a Montornès amb el nostre castell, doncs al final ara s'està veient a tota Espanya, no? I això és meravellós, que moltes persones en puguin gaudir gràcies a aquesta iniciativa que va sorgir al nostre poble. El contingut del castell va ser el primer que vaig fer, i el vaig fer pensant en la meva mare, l'Encarna Ciurans. Ella m'explicava que quan era petita pujava al castell a jugar amb les pedretes que hi ha allà, però clar, ella pateix problemes de mobilitat des de fa molt, molt temps i ella ja no pot pujar al castell, i a mi em feia molta llàstima, no?, que una persona que és gran, que ha viscut tota la vida a Montornès, que té aquests records de quan era petita de pujar allà al castell, doncs potser els últims anys de la seva vida no pogués veure com està el castell ara actualment, no? Com s'ha excavat, què s'ha descobert, l'ermita, totes aquestes coses que la meva mare no havia vist mai i no veuria mai, doncs em semblava maco fer-li aquest regal i a més de fer-li a ella, doncs a tota la gent del poble.
3: Ja per acabar, explica'ns en què estàs treballant ara mateix, perquè sabem que a banda del projecte Més que Ciència tens altres idees, no? Ara parlaves d'una en concret per connectar persones, no?
2: Sí, bueno, tenim diversos projectes oberts perquè mai saps quina línia de projecte arribarà primer a dur-se a terme. L'any que ve comencem a crear contingut amb l'Agència Espacial Europea, un contingut que crearem durant 3 anys i que servirà perquè persones amb discapacitat i deteriorament cognitiu puguin conèixer les missions de l'Agència Espacial, també amb realitat virtual. Amb la Fundació Atapuerca continuem les campanyes del jaciment d'Atapuerca per tot Espanya. Acabem de tornar a Pamplona, hem estat a Logronyo, d'aquí 2 setmanes anem a Burgos, i amb el CSIC també estem gestionant un contingut de les bases científiques espanyoles de l'Antàrtida, que ja en tenim un amb ells allà, però ara estem gestionant per crear un contingut per persones amb dificultats de visió, que serà un contingut auditiu. Amb una de les institucions socials que col·laborem és amb l'Ajuntament de l'Hospitalet, amb els serveis socials, i l'any passat, fa 2 anys, vam fer un projecte molt maco que era visitar persones que pateixen soledat no desitjada en els seus propis domicilis. Aquestes persones que no poden sortir de casa ja no tenen accés a la cultura, als museus o al coneixement, i llavors poder-los apropar tot aquest coneixement i aquestes experiències de museus de tot Espanya, de centres arqueològics, de centres astronòmics, en el seu propi menjador o fins i tot a la seva pròpia habitació, al seu propi llit, perquè hi ha gent que no es pot aixecar del llit, doncs és una experiència molt maca i va ser tot un èxit.
3: Ja per acabar, ara sí, aprofitaves també aquesta trobada per fer una petita reivindicació, no? Que les administracions, que les fundacions atorguin més ajudes i que promoguin projectes contra l'edatisme.
2: És una cosa que ens trobem habitualment les persones que treballem amb gent gran, que no se li dediquen els mateixos recursos que a la gent més jove. Dediquem molts recursos a un nen de 8 anys per educar-lo, per ensenyar-li coses, per fer-li arribar la cultura, però no dediquem els mateixos recursos a una persona de 80 anys. Quan aquesta persona porta tota la vida aprenent, educant-se, gaudint de la cultura, i arriba un moment quan compleixen aquests anys o quan arriben a ser grans, no, persones grans, que sembla que ja no hi hagin recursos adaptats per ells i que haguem de deixar de gaudir de la cultura quan tenim una edat avançada, no? Jo lluito perquè això no sigui així i intento conscienciar les institucions perquè aportin més recursos per a la gent gran.
1: Ara, doncs, el documental sobre el castell és en mans de l'Arxiu Municipal. L'arxiver, Aran Magrins, ha valorat molt positivament aquest document. L'escoltem parlant també amb el nostre company José Luis Cano.
4: Per l'arxiu és una proposta molt valuosa, perquè sí que és veritat que tenim documents que testimonien la història del castell de Sant Miquel, però no tenim cap document audiovisual, i menys fet amb realitat immersiva, que pugui acostar aquest patrimoni a gent que té dificultats per accedir al castell. Per tant, és una proposta, com dic, molt innovadora, que permetrà que la ciutadania accedeixi a una manera de veure la història molt diferent de la que ens permeten reconstruir els documents custodiats a l'arxiu. Per tant, estem molt i molt contents d'aquesta donació.
3: A més, el castell de Sant Miquel, que és un monument, diguéssim, que ha canviat molt, no, en els últims anys, i que, per tant, està bé documentar els canvis.
4: Exacte, com dius, s'han dut a terme diverses excavacions arqueològiques i és molt bo que la ciutadania, que ara ja no pot veure-les, perquè doncs, per raons de mobilitat no s'hi pot desplaçar, pugui estar al dia de totes aquestes novetats.
3: I ja per acabar, no sé si des de l'arxiu també teniu prevista més col·laboracions amb el Dani o esteu treballant.
4: Doncs mira, a nosaltres li hem ofert la possibilitat de, si vol treballar en altres projectes de Montornès o fins i tot si vol modificar amb aquest projecte, aquest documental, amb les fotografies que puguin estar a l'arxiu o fins i tot amb algun document, amb alguna informació, doncs evidentment estem a la seva disposició i content que podem treballar amb aquest o amb d'altres projectes que són molt interessants.
3: Tu no sé si has pogut veure ja el material que ens ha donat.
4: Jo sí que l'he vist, però no amb les ulleres. Jo ja he tingut accés a l'audiovisual, que és fantàstic, però és veritat que encara em falta aquesta experiència completament immersiva.
3: Per tant, a l'espera de que puguis posar-te les ulleres, el que has vist, material de qualitat, no? Molt ben registrat.
4: És un material de molta qualitat, un vídeo d'aproximadament uns 15 minuts, molt accessible, s'entén perfectament, molt ben ambientat a nivell de música, per tant, una experiència totalment recomanable.
1: El projecte Més que Ciència, impulsat pel Dani Ametller, va rebre l'any passat el Premi Prismas, Casa de les Ciències a la Divulgació. El seu propòsit és apropar els descobriments científics i el patrimoni cultural a través d'ulleres de realitat virtual i vídeos immersius, o el que és el mateix, portar al món a totes aquelles persones que no el poden anar a veure.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Continguts en xarxa.
6: Propostes en xarxa.
7: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Capxic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
6: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
5: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
6: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
5: El teu gest ho canvia tot.
6: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
5: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
7: Les mañanes de Ràdio Montornès.

Gràcies per tot. Gràcies per tot, gràcies per ser-hi i gràcies per estar amb nosaltres, molt a prop. Nosaltres amb els Búhos i el seu gràcies. Arribem a les 11 en punt del matí. De seguida tornem després de les notícies, perquè avui tenim coach i avui tenim un tema interessant, crec jo, com conciliar la vida familiar. No marxeu. Abans, notícies.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I també en política, els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, i Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa, amb la velocitat limitada també a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per tal de minimitzar els retards. I a banda, també en Rodalies, les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència ja està solucionada, però encara afecta la circulació dels trens d'aquestes tres línies. A tot plegat, s'hi suma ara una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i també els monitors de les estacions. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany 4 dècimes més del previst al mes de juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en l'1,1%. L'FMI atribueix la resistència econòmica, la diversificació energètica i a la inversió de la intel·ligència artificial malgrat les tensions a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta nit a les 9 contra el Galatasaray a Istanbul en la segona jornada de la Champions. Hansi Flick continua sense Rafinha i buscarà la segona victòria europea després de superar el Feyenoord. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
7: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
7: Las mañanas de Radio Montornès. Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs avui el tenim, com sempre, ell quan està a Montornès passa per la ràdio. Bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Senyora D.
0: Què tal?
1: És vostè.
0: Què tal estem?
1: Molt bé, molt bé, muy musicalo.
0: Muy musicalo.
1: Sí, tornem a la musicalitat.
0: Comencem avui, comencem amb Euro Junior.
1: Claro, es que
0: això és un concurs musical, no?
1: És Eurovisión Junior, és los niños chicos que cantan Junior.
0: Però esto también hay.
1: Hombre, Nuria, hace como... ¿No te acuerdas de Antes Muerta que Sencilla?
0: Sí.
1: Pues eso era Eurovisión Junior, mi amor.
0: ¿Y desde entonces hasta ahora?
1: Hombre, cada año.
0: Ah, sí?
1: Esta manía fea de cada año hacerlo.
0: Però aquest any també tenim el Benidorm Fest.
1: Claro, pero yo ahora te estoy hablando de los niños.
0: De los niños, Euro Junior.
1: Nosotros en Eurovisión Junior participamos. En Eurovisión no participamos.
0: Ah, aquí sí.
1: Aquí sí.
0: Ah.
1: Por eso te lo hablo.
0: Si es que yo necesito que vengas a la radio, porque no, si no, no me entero.
1: Es que, bueno, y más en estos temas que son tan...
0: Tan
1: arrelats en mi cor.
0: Clar, el Miqui ha crescut amb l'Euro Junior.
1: Bueno, ja quasi l'he parit, l'Euro Junior.
0: Ja estava crescido.
1: Exacte. Bueno, doncs aquest any es farà des de Malta. Participaran 16 països. Sabeu que nosaltres no hem deixat mai de participar a l'Euro Junior, perquè només participen certs països, no hi ha la problemàtica que hi ha amb les televisions o amb les televisions de cada país quan participen en l'Eurovisió dels adults, diguéssim, vale? Per entendre'ns. Doncs bueno, de moment us diré que us retransmitirà, vull dir, us retransmet igual Televisió Espanyola, i RTV Play, i aquest any nosaltres presentem aquesta cançó que ara us posarem un tros més, que és la que ens ha posat el Miquel per entrar.
0: Per començar, sí.
1: Que es diu, el noi es diu Lucas Paulano, canta una cançó que el títol a mi em sembla un horror, perquè no un horror del títol, sinó, bueno, massa llarg. Es diu Cuorevelo, entre parèntesis, te quiero, te quiero. Con Cuorevelo hubiéramos tenido bastante, pero bueno.
0: Resumiéndolo
1: rapidito. España aquest any tanca el festival, vull dir, ja sabeu que sempre es parla que de la meitat en endavant sempre són els que guanyen, perquè la gent retén més la cançó. Perdoneu. Doncs això, tancarem el certamen. Aquest any som els favorits, també els favoritos últimament, després les coses canvien bastant, però aquest any Espanya, amb aquesta cançó, és la favorita per guanyar el concurs. La segona favorita, és a dir, el que està en la segona posició a les apostes, és Nord Macedònia, amb una noia que es diu Anna Stojanovska, segurament no es diu d'una altra manera, però a veure, Stojanovska, jo diria, bueno, aquesta.
0: Sí, sí.
1: I canta una cançó que et diu It Nata Jazz, que sona així.

0: Doncs aquí estàvem amb el Miqui buscant Nord Macedònia, a veure on està això. Una mica, eh?
1: No, perquè aquests països deuen ser de la ex-Unió Soviètica i tal, perquè jo no l'he estudiat, Nord Macedònia, no, en aquella època, eh? Jo fa 14 anys que vaig deixar l'institut.
0: Sí, sí. Ara sí que l'ha liat bona, ara sí que l'ha liat bona, 14 anys. Sí. Nosaltres no vam estudiar en geografia
1: en
0: aquest país.
1: No. No. Entre Albània, Grècia, Albània...
0: Albània, sí, una mica cap allà.
1: Però ho teníem bastant ubicat, també. Sí. L'hem anat a buscar a Àsia, eh? Vull dir que teníem...
0: No, no, ho teníem més o menys, més o menys. Oye, Miqui, jo t'estava preguntant també les edats d'aquests cantants que estem escoltant a Euro Junior, perquè aquesta noia té veu de dona gran.
1: A més, té una miqueta rasgada.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do.
1: Bueno, hem estat mirant, els participants poden tenir de 9 a 14 anys.
0: Déu-n'hi-do, jovenets.
1: Jo pensava que era fins a 16, però no, és de 9 a 14. I la veritat és que n'hi ha alguns que ho parlàvem ara, que també es nota molt el que ha fet algun concurs televisiu, algun Got Talent o alguna cosa. Sí que és cert que, bueno, pues com tot, el primer dia que jo vaig venir a la ràdio, que us digui, la Núria, li vaig fer enviar-me tot el guió, m'escriví totes les respostes a boli... I ara vengo con una
0: hojita
1: i nada. Un boli.
0: Això quan ho porta, ara ja ve... No, que porta la seva llibreta i tot,
1: ah, home, sí que avui me l'he deixada, perquè així tengo como el archivo de todo lo que
0: Clar, hemos hecho. De lo que hem parlat, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Aquest és el segon posicionat en les apostes per a l'això, i el tercer posicionat és França, amb un noi que es diu Alec, bueno, dic un noi, potser és una noia, però bueno, que canta una cançó que es diu Content to Va, i el Miquel us la posa també,

0: Doncs aquí tenim Àlec.
1: Sí, i ara parlàvem amb la Núria i jo. França és especialista en fer aquest tipus de
0: balades. De balades, sí, déu-n'hi-do, eh? Tenen sí, aquesta... Sí.
1: Aquesta musicalitat, no?
0: Sí, i tradició, perquè estan especialitzats en balades.
1: Home, jo ja només penso, me'n vaig a Eurovisió dels Grans, eh? Però el voilà, sí. Aquesta, la que cantava la, aquella altra, la Garrafa, no sé què, una que cantava... Bueno, no me'n recordo com es deia, però la que ens va agradar tant de Leslie Mann, aquell que se separava del micro... Sí. Bueno, pues totes aquestes.
0: Veus com si se recorda de tot. Té una ment privilegiada, el Miqui. Déu-n'hi-do.
1: Bueno, sí, anem de los cánticos a las selvas.
0: Ah, a la selva.
1: Sí, perquè, bueno, us vull parlar quatre coses de supervivientes. Vam com apuntar-ho amb la Mireia una miqueta, però, bueno, han tingut que canviar la localització de les platges. Estava bastant com en un riu... Clar, les imatges no són tan espectaculars perquè tota la comunitat garífona, bueno, feien les gales, rodejats de policia, perquè estaven les manifestacions allà dels garífones i tal. Bueno, després d'aquest canvi de localització, sabeu que també hi ha hagut un canvi en la persona que presenta el programa des de Hondures. I com a destacable i bastant... És que a mi em cau tan malament aquesta noia, la Chiqui.
0: Ah, ja ho sabia jo, que anaves per aquí. Per què? Per què?
1: Perquè trobo que no sap discutir res, només crida, només insulta, ella té que ser la protagonista de tot, és molt mentidera, o a mi m'ho sembla, saps? Ataca en uns punts baixos, no ho sé, no m'ha caigut mai. I jo saps que tinc aquesta teoria que la gente... No, a veure, que això no vull generalitzar.
0: No generalitzant,
1: no,
0: sí.
1: Exacte. Però moltíssima de la gent que té, i no és com ho dic, alguna cosa diferent física o alguna cosa, pel que sigui, perquè han digut que patim molt de bullying, perquè segurament han sigut els que se n'han rigut i tal, alguns tenen la teoria aquesta de que és mucho mejor un atac, com la mejor defensa és un buen atac, I tot va contra ells i tal. Jo no em sembla que sigui així, però clar, cadascú viu
0: però
1: les coses a la
0: seva.
1: Jo em sembla que molt. I ella l'incat sap perfectament com funciona la televisió.
0: Això
1: i
0: sí que és
1: la,
0: veritat,
1: i aleshores ella l'havia dit la mentida, crida més que tu, i a mi això cada vegada la confrontació m'agrada menys. Em sembla que ens han fet veure que la confrontació entre nosaltres és la manera de que ells visquin bé.
0: I ja està. Sí.
1: Bueno, doncs dit això de supervivientes, també us diré que les pelees són... les baralles són sobretot amb la Maria Jesús Ruiz, que és la jefa, la CEO de la Camoda.
0: Ja l'he posat.
1: Ai, per favor, mireu, busqueu algun dia algun TikTok de la Camoda, es diu la seva tenda online de roba, on la que ella es prova vestits que compra a països asiàtics.
0: I com es diu?
1: La Camoda. I ara te'n posaré algun, Núria, perquè riuràs. És un esperpento tot el que traig. Bueno, no, un esperpento no perquè ho ven, un esperpento per mi que deu ser més pijo o el que sigui, no? Però bueno, que és molt recomanable. I aquí cerramos el d'estos supervivientes perquè la veritat no.
0: Qui creus tu que guanyarà aquesta edició?
1: Mira, aquesta edició ho tinc bastant així perquè no sé si es valorarà més la confrontació o ser un mueble, que molts cops els supervivientes...
0: Clar, és ser un mueble.
1: El que va a pescar i això, però que no fa tant contingut de cridòria.
0: Sí.
1: Sol... Però aquest cop sí que amb els canvis de localització no poden fer el mateix, la pesca no és igual... No sé exactament com pot anar. També venim a un All Stars, que ara tot és All Stars. Perquè
0: és veritat.
1: Tu, amb tu no ho hem parlat, però és que Masterchef és All Stars Premium Together Forever, Ever to Pass. Vull dir, ara ja és Legends. És Masterchef Celebrity Legends. Que viene Tom Cruise a fer la pel·lícula quan jo tenia 17, però bueno... Doncs això, i ara nos vamos a otra noticia que no sé si és bona o dolenta, bueno, perquè la gent que li caigui bé serà bona i per la que no dolenta. María Patiño y su vena vuelven a la televisión.
0: Hombre.
1: Le ha costado terapia y todo porque ya lo ha pasado muy mal y tal. Sí que em sembla també que hi ha certs personatges de la televisió que se'ls dona cert poder i s'endiosen.
0: I no va a Mediaset.
1: Em sembla bé, perquè també et dic que ara Mediaset intentar recuperar tot el que tenia.
0: Home, jo t'anava a dir això, ara que estaves dient això de que s'endiosen i jo dic, sí, mucho endosiamiento, però han recuperat a la Campos, han recuperat a la Belén, ha tingut màxima audiència a l'entrevista de la Belén. la Lídia.
1: Ai, la Lídia de los Chumineros.
0: Claro, també la tens allà asseguda amb la Campos. Vull dir, gent, a més, la Campos havia renunciat de Mediaset, lo más grande.
1: Bueno, i després ha tornat. Te tienes que comprar, clar, el triplex.
0: Clar, tens que llenar la nevera, com tot el món.
1: I després són gent que venen... Bueno, és el que parlem algun cop quan a vegades parlem del món que ens ve i tot això, que nosaltres hem intentat donar aquesta societat del benestar als nostres fills i tot això. Jo em sembla que un exemple que es veu molt clar, amb totes les diferències, sí, del món, però la família Campos, una dona que treballava bé, una professional, Maria Teresa de los Campos, que li hicieron un autobús con cristales, todo maravilla, i aquesta dona els va donar una vida a les seves filles que elles no han sigut baixar. El problema és que és molt fàcil
0: de vida,
1: pujar,
0: clar.
1: Exacte. Però si la teva mare guanya 14 milions d'euros, m'ho invento,
0: sí,
1: i tu guanyes 500.000, que ja és moltíssim.
0: És molt,
1: però
0: sí.
1: Però estàs acostumada al nivell de 14.
0: Clar.
1: Pues què li passa a la tele? Me compro el triplex con piscina, al cap de 2 anys me lo vendo, porque tengo una señora de servicio con cofia, porque mi madre también la tenía. Bueno, tu ets una col·laboradora.
0: I la teva
1: mare
0: era...
1: era productora, redaccionista no es diu, redactora, era, vull dir... Era. I tant amb ella com a la Carmen han seguit fent-se les operacions d'estètica, han seguit... I després han trobat la manera d'equilibrar los gastos con los cobros con los gastos, que es exclusivas.
0: Claro.
1: Entonces, no quiero que habléis de mí, pero yo cuando tengo que el libro de cuentas me tengo más en el debe que en el haber, hago una entrevistita.
0: Hago una exclusiva.
1: Porque tengo todo el derecho del mundo a decir cosas porque la gente está interesada. No nos interesa una mierda, Terelu.
0: Nada.
1: No. Que hable Carolina Marín, que mira, es una deportista... No sé, però estem donant massa protagonista i deixant donar opinions a tothom, i no totes les opinions són respectables, Tu pots dar tu opinió, claro que sí, tot el món, però no totes són respectables. Vull dir, si tu opinió va en contra de les mujeres, de los homosexuales, de... No tengo por qué respetarlo, vull dir, no em sembla així. Però sí que els hi ha passat una mica això. I junts amb aquesta també voldria dir que ara amb tot aquest rotllo que hi ha hagut a Telecinco, amb tot això que tu has parlat de la Belén i tal, a mi el que més gràcia em fa de tot aquest tema és la Jules Janeiro, la hija de María José de los Campanarios.
0: Com està entrant, com està entrant?
1: Aquesta noia va anar a un judici per ser anònima.
0: Sí.
1: Jo ara li feia pagar tot el temps del jutge, perquè tu no pots perdre el temps a unes institucions per després estar cada dia a la televisió. És que això tindria que ser multable. Però amb això i amb el que diu que està malalt i no ho està...
0: I entrar a sac... constantment, perquè
1: ara sí que vol... I amb una cara de felicitat, de dir, pues te voy a poner una demanda, pues que hable de mi... Amb una xuleria...
0: Amb una xuleria.
1: Que tens 19 anys o 20, més igual, segurament tu estàs molt convençuda perquè tens una versió del fet, com els altres tenen la versió de la Belén, que suposo que entre la una i l'altra hi haurà la bona.
0: Sí.
1: Però jo l'únic que recordo és aquest senyor dient... El matador de toros, quan mi hija tenga 18 anys i me voy a sentar con ella i tal, la nena s'està a punt de jubilar i encara no
0: s'ha assegut amb la seva filla.
1: Han sortit totes les merdes aquestes que tenien bona relació les filles i tal.
0: Clar.
1: I es va acabar per culpa de la Jules i el Jesús. Bueno, és igual. La qüestió
0: però
1: és
0: quin
1: que...
0: culebron a la tele un altre cop,
1: I després ells haurien de pensar...
0: I protagonitzat per la filla, perquè si però... ens importa poc la vida del torero, ja la vida de la filla
1: però
0: és...
1: Però tu fixa't, ell s'ha defensat en algun moment? Quan hi ha hagut problemes, qui ha sortit? Maria José Campanario.
0: La Campana.
1: Ell sempre envia una tia, una senyora o una dona o una noia a protegir-lo amb ell, que és el valiente de...
0: El torero. El matatoros.
1: Pues a mi això sí que em sembla lleig. També em sembla molt lleig.
0: Home, és que queda en una posició...
1: Queden tots en una posició. Sí, tu, per alentar a tu hija...
0: Es retraten tots, tens raó.
1: Perquè, encara que els hagin anat bé, vendre exclusives i tal, la Maria José del Campanari ho va passar molt malament amb la premsa, perquè sempre fue... La Belén era la querida, és a dir, l'estimada pel poble, i l'altra era la segundona que li havia quitat el marido, Però, ostres, sapiguem que no eres la favor. Involucrar-hi la teva filla, que saps que rebrà... Tu has viscut aquestes coses,
0: clar,
1: de la premsa.
0: I en comptes de tallar això, aquesta guerra, sembla que estan superorgullosos de la seva filla, la Jules.
1: Però fixa't que ells ja han fet Masterchef Celebrity, Desafío 1,
0: Desafío
1: la otra.
0: Sí.
1: No els hi queda res per guanyar diners ja. O mantenen una polèmica que els hi puguin pagar entrevistes... O què van a fer a la tele?
0: Clar, però s'aprofiten també d'aquesta situació, no?
1: I el més lleig és aprofitar-se de la filla. que ella estarà d'acord, entén-me, eh? Que no, sí, no, sí, sí, sí. No, no vull dir que ho fa, que ella segurament, jo papa digo i tal i qual, però també tots som reflexa del que hem vist a casa, eh?
0: I tant, clar, és que queda tot reflexat amb la seva amb filla la... i l'actuació com... que té ara.
1: Exacte.
0: I aquesta xuleria, perquè clar, és pues vital,
1: és
0: la Belén
1: seva.
0: Ara ja té una edat, ja no és massa ràpida ni està massa a la televisió. Se'ls estava molt nerviosa,
1: tots,
0: eh?
1: Bueno, però se'ls va menjar tots amb
0: sí.
1: patates, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I
0: sí.
1: després heu d'entendre que, a més igual, aquest noi que ara li han donat un assento que no em cau gens bé, aquest
0: aquí?
1: Que era el reporter de Sálvame de la Cueta. José Antonio
0: ah, León. José Antonio León, sí, tens raó.
1: No sé què li ha passat, perquè aquest noi era simpàtic quan feia
0: sí,
1: carrer.
0: I ara
1: o
0: no,
1: era graciós i tal. Ara és un senyorito andaluz, muy respetuoso, i té un to a l'hora de fer les preguntes, una inquisició, una cosa que no m'agrada.
0: A mi tampoc.
1: Bueno, mira, ves?
0: Coincidim amb això. Estic d'acord.
1: Em sembla que ja és com... No sé si és perquè amb personatges ha tingut millor relació o menys, o els han passat coses,
0: es,
1: però se li
0: a més,
1: nota
0: es nota molt, es
1: ah,
0: nota
1: sí?
0: molt, sí.
1: A mi també m'ho sembla.
0: Es nota molt.
1: Doncs pues bueno, aquests segueixen amb tota la... el rotllo... Aquest, la Belén, els hi dona renting a Telecinco, que és el que sempre
0: ja ha fet. Interessa, ja interessa. Jo em vaig anar a dormir i vaig dir, ostres, mira, vaig a veure perquè fa molt de temps que no la veig. I ala, començava a les 11. I a les 12 no l'havien deixat parlar.
1: No.
0: Hi havia parades, cada 3 minuts que parlava hi havia una parada de publicitat de 15 minuts, 20 minuts.
1: Ho vam parlar amb la Mire també, perquè, clar, les publicitats es paguen segons l'audiència.
0: Clar.
1: No? Aleshores, Telecinco havia de recuperar pasta com fos.
0: Home, estava
1: perquè...
0: fent un 20% quan
1: clar.
0: Feia, que feia un 10,
1: un
0: 9,
1: o un 7,
0: o un 7 clar, em va fer un 20.
1: Que... Doncs imagina't, es van fotre tota la poli del món per guanyar calés, tot el que han anat perdent.
0: Clar.
1: Però això també és contraproducent, eh? Vull dir, la gent tampoc és tonta.
0: No, i tant. Bueno. Anàvem a parlar de la Patiño, que a mi em sembla
1: sí.
0: bé que torni al ruedo.
1: Exacte.
0: I a més a més el
1: que...
0: programa del Giró, que
1: exacte.
0: A tu t'agrada molt.
1: A mi el Marc m'agrada. A mi el Marc m'agrada molt. A veure què tal, jo esperaria parlar de la Patiño, a veure què fa.
0: Jo també.
1: I a veure, a mi és una tia que no em desagrada, potser també estava una mica endiossada.
0: És molt peculiar, eh? És molt peculiar. És una tia...
1: Però a mi, en vez de causar-me repulsa, com a l'entrada, em fa gràcia a vegades quan la caga, quan això,
0: sí.
1: penso, ai, mira, em provoca
0: és
1: certa
0: ternura.
1: Risa.
0: És ternura.
1: Sí.
0: Sí, tens raó, tens raó. A veure,
1: ara que
0: surt.
1: Parlem de un poco de salseo, també vull dir-vos que la Núria Marín i el Javi de Hoyos presentaran una cosa que es diu FOMO Total, que es farà a RTV Play, que parlarà del salseo en redes.
0: Això quan?
1: Comença ja, comença el mes que ve, em sembla. Però només es veurà a través d'internet, a través de RTV Play, Televisió Espanyola, però la plataforma que té.
0: Mira que la Núria Marín també l'havien tingut a molts programes a Telecinco.
1: Està a la ràdio treballant
0: està
1: molt bé,
0: la
1: Núria. Aleshores està... I suposo que això que li han fet també li van molt bé les redes socials, ella fa el Royal Salseo i tot aquest... que li va molt bé. Un dia farem també parlarem d'aquesta gent.
0: Ai, la que m'agrada i la que m'agrada molt que està a xarxes també és la Laura Fa.
1: Ah,
0: que
1: la Laura
0: fa,
1: amb la Lorena,
0: ostres,
1: molt bé.
0: Fa un...
1: Com es diuen elles?
0: Un
1: les,
0: resum, ara no em recordo.
1: Mamarazzis. Les mamarazzis, sí, sí, sí, sí. Doncs dit això, me queden 10 minuts, Núria, per on voy? A veure, què vull dir i què no vull dir. Bueno, s'ha casado Sandra Barneda
0: sí?
1: amb la Pascal Parell, molt mones elles dues.
0: Molt guapes, todo... eh? Sí. I el Jorge Javier també, que va estar la convidat a la boda.
1: Javier,
0: la
1: Campos,
0: Campos.
1: Se mareó
0: Campos.
1: El marido de...
0: Ah, sí?
1: De la
0: Carmen.
1: 2, de la Carmen, i se desmayó i tuvo show, el hombre.
0: Ah, oh, sí?
1: Aquestes edats, el sol allà, la plantons de dia, i veuen dues copes de vibó, i ja se'ns desmaien.
0: Pobret.
1: Que se'ns desmaien. Recomanaré que veieu, la Rosalía està fent tota la promoció cap als Grammy, i això sabeu que ha acabat gira.
0: Sí.
1: I es va presentar fa 3 nits o 2 nits, no ho sé, ara us enganyaria, però fa 2 o 3 nits, en el programa del Saturday Night Live, cantant. Primer va cantar Reliquia, que va cantar en puntes tot el rato, posada en puntes tot el rato, de ballet, saps? Que suposo que tenia algú que l'aguantava, però bueno. I després va cantar Magnolias, que amb una pluja que li queia, bueno.
0: Molt xula.
1: Super emocionant.
0: Sí?
1: Si ho podeu veure, molt maco. Em va agradar molt les posades en escena. Estem amb la música. L'adeu d'Oques Grasses. No ens donarà temps a posar ni la sort que tinc de tu, ni res, no ho sé, perquè vull parlar d'una altra... persona, però si tinc temps acabarem amb la sort que tinc de tu, un grup català que ha omplert 4 estadis olímpics, 220.000 persones cantant en català, des de l'època de Sopa, Sau, Sang Traït, Els Pets, no hi havia potser tanta qualitat i tants grups cantants en català i en valencià, Figaflowers, Els Tiets, Oques, bueno, me'n deixaré 50
0: en Bú. Molts, molts.
1: Saps? Em sembla molt guai. En aquestes hores que estem passant, en què les llengües, sembla que no els donem importància a totes les llengües que conviuen amb el castellà o l'espanyol, com li vau dir, en aquest país. A mi em sembla que com més sapiguem del que
0: millor,
1: sigui,
0: millor.
1: I quants més drets tingui jo, més drets tindràs tu.
0: Clar.
1: Bueno, una mica així. Sí que és cert que emociona una mica quan veus els vídeos, no? Cantant la gent que estimo, o la de... Quina és l'altra? La de Queda Amor, com es diu? Bueno, ja em sortirà. Mira, la
0: mira,
1: Butterfly.
0: Mira, aquí està la Butterfly.
1: Bueno, molt bé, exacte. I ara sí que us vull parlar de una noia que es diu Judeline. Judeline és una noia que es diu Laura Fernández Castrelo. Va néixer a Jerez de la Frontera el 2003, una noia molt jove. Igual alguns la coneixereu per la versió que ha fet del Soldadito Espanyol per la pel·lícula de la Bola Negra. I és la primera artista espanyola a estar en el top 1 d'escoltes de Spotify amb una cançó que havia fet amb la Karol G i una altra noi que no sé exactament. Aquesta noia és de Barbate, és una cantant i compositora...
2: Sí.
1: Ah, l'has escoltada?
2: Sí.
1: I se la va conèixer en red social publicant covers i cançons pròpies i en el 2020 va entrar a la indústria de la mà del productor Alix. Sí que crec que és molt ressenyable això, que una cantant espanyola arribi al número 1 global de Spotify amb aquesta cançó que és la que ens posa ara el Miquel.

0: aquí la tenim.
1: Bueno, jo és el que els deia ara, em sembla tan complicat cantar aquí baix i tan bé, sense desafinar. La teia va estar a la revuelta i també la va cantar. És que és una sutilesa a l'hora de cantar sense aquest esforç, tan poc airejadet, tan... Una meravella.
0: Una meravella. La de Barbate.
1: I la de Barbate, molt recomanable. I ara sí que vamos a acabar con un poco.
0: Que no ha vist la bola negra.
1: No he vist la bola negra, vaig la setmana que ve. Que
0: li he preguntat, però...
1: Sí, però em fa una mica
0: jo
1: de
0: també
1: por.
0: Ho tinc anotat per fer, sí.
1: I després, com a última notícia...
0: Última notícia.
1: No... Quan tu tienes una mala ratxa, unos malos momentos, una vida que se te pone de culo, te llamas Rafael Amargo. Ha vuelto.
0: És que el pobre no aixeca el cap,
1: bueno,
0: eh?
1: Bueno, no aixeca el cap perquè bueno, no el deu baixar ni res.
0: No para. Llavors és una darrere l'altra.
1: Ha estat detingut ell i la seva parella... Aquest cop diuen que algú va entrar al seu pis...
0: I li van donar candela,
1: le dieron candela, candelabro, farlopin plus, doctor falopo, de todo un poco. I, bueno, a tu et passa això, Núria? T'has estat detinguda gaires vegades?
0: No.
1: O tenemos una vida de mierda, o este señor está fatal.
0: Deu ser, perquè tot li passa a ell.
1: Tot, si no, no, perquè passava drogues en su casa i no era otro, un primo, un cuarto, que no, que... ara se li ha mort el pare fa 4 dies en aquest noi que va anar en terra plorant amb aquests plors, aquelles... si tu fas el que has de fer quan es moren els teus pares, estàs tristíssim, eh?
0: Home.
1: Però no fots aquestes exageracions ni aquests espectacles, també t'ho dic jo, o jo per lo menys, saps? Bueno, tens-vos això, sobretot que si conoceis a alguien que se llame Rafael Amargo, ja l'apellido te lo dice todo, no os juntéis con él. Os va a dar mala vida.
0: Com ets? Doncs és l'última, història.
1: És l'última història.
0: De Rafael Amargo.
1: Ah, exacte. I ara, Miquel, puedo pedirte para irnos la sort que tinc de tu, dels d'Ocas, quan puguis? Doncs això. Núria, un plaer tornar a estar juntets.
0: Ai, gràcies, carinyo.
1: Fent-se petons i tocant-nos i de tot.
0: Que ja ens hem tirat molts dies.
1: Molts mesos,
0: que estaves a Teruel, has vingut, jo no estava, ara estic i ara ja estem.
1: Que guai.
0: Fent un altre cop aquí.
1: Pues això, que la sort que tinc de tu, amore.
0: Ai, igual te digo, Miqui, un plaer. Nosaltres ens acomiadem, tornarem demà parlarem amb la Paz Legua, que ens visita, tindrem el pla local de la gent gran i ja sabeu, somos lo que sentimos, i avui o demà la Yasone Sánchez estarà amb nosaltres. Miqui, fins la propera setmana, aquí t'espero. Miquel, nosaltres també ens veiem demà, eh? Sí, no? Aquí t'espero. Bona tarda.

0: Las mañanas de Radio
1: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. La petició arriba després que el dijous passat comencessin els tràmits per actualitzar l'SMI amb una reunió entre la vicepresidenta segona Yolanda Díaz i també la comissió d'experts encarregada d'elaborar l'informe previ a la negociació amb patronal i sindicats. I Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la Ninotaire, Pilarín Vallès i al director i productor de cinema Pere Portabella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expresses Polítiques de Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. Amb aquests guardons, la cambra vol destacar trajectòries vinculades al compromís amb Catalunya, la cultura, el reconeixement del territori i també la defensa de les llibertats i la memòria democràtica. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb velocitat limitada a 80 km per hora. I a banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: El 91.2 de l'FM.
3: Al web montornès.cat/ràdio.
2: A Twitter, @radiomontornès.
3: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
4: No, sisplau, quin fàstic.
5: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
6: A Ràdio Montornès, la intersecció.
7: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Mercè, has sentit això?
1: Un mussol. I quan els mussols obren bé els ulls a la foscor, vol dir que ja és hora.
0: L'hora d'obrir les orelles, encendre l'imaginació i deixar-se emportar. Molt benvinguts, nens i nenes, grans i petits, a un nou viatge d'aventures.
1: I benvinguts a l'hora del conte.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora del conte!

0: Com va?
1: Hola, Lluís. Molt bé i amb moltes ganes, perquè avui el programa ve ben carregat de secrets, ocells nocturns i la màgia de la fantasia, per gaudir-ne tots plegats.

0: nostres no esperarem a haver dinat. Ara mateix ens endinsarem en tres contes fantàstics. Avui tindrem Enric, el mussol que sempre tenia son, la llegenda del mussol i la història de Yosaku i l'ocell màgic.
1: I no us n'aneu gaire lluny, perquè també anirem fins a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre ideal per llegir a casa i viatjar sense moure-us del sofà.
0: Així doncs, prepareu-vos bé, apugeu el volum de la ràdio, que obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 594 i veig que ens ha sortit Enric, el mussol que sempre tenia son. És el primer conte d'avui i va d'un d'aquests ocells tan nocturns, però amb una pega ben curiosa.
1: Doncs sí, Lluís, us imagineu un mussol que en comptes d'estar ben despert i amb els ulls com a taronges quan surt la lluna, no para de badallar?
0: Mussol amb son de nit, però si és precisament quan han de volar, caçar o sortir a jugar.
1: Doncs això mateix li passa al nostre protagonista, Enric. Té tanta, però tanta son, que es confon de branca, confon una pinya amb la seva tieta i es pensa que està espatllat.
0: Però sort en té dels seus amics del bosc vell, el ratolí Pip, la llúdriga Bruna i en Gripau Xic, que l'ajudaran a descobrir per què li agafa aquesta mandra tan grossa.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que comença la història d'Enric, el mussol que sempre tenia son.

0: Al cor del bosc vell, quan el sol s'amagava i sortia la lluna, tots els animals es preparaven per fer el contrari del que fem els humans. Es despertaven. Tots, menys un. Hendrik, el mussol més jove del bosc, tenia un gran problema.
1: No puc més. Tinc les plomes caigudes, els ulls petits com pinyons. Tinc tanta son que fins i tot em confoc de branca. L'altre dia vaig intentar saludar una pinya, pensant que era la meva tieta.
2: Dric, dric! Hola, Dric! Què fas, adormit? Que ja és de nit? Dric, dric! Hem de buscar baies, hem de córrer, hem d'amagar-nos de les guineus, hem de fer de tot! Per què tens cara, aquesta cara de poma al forn?
1: Pi, per favor, oh, i parla més poc a poc, que em fa mal el bec. No puc estar despert. Quan arriba la nit em ve una mandra. Jo crec que sóc un mussol espaiat.
0: En Pip, el ratolí més trapella del bosc, es va gratar l'orella preocupat. Un mussol que volia dormir de nit era quelcom molt estrany. Així que van decidir anar a veure la Bruna, la llúdriga sàvia que vivia a la riera.
3: Benvinguts, petits de la nit. Què us porta per la meva riera cristal·lina? Deixeu-me endevinar. Hendrik ha tornat a xocar contra el tronc del roure?
1: Això no, només va ser un cop, Bruna. El problema és que no tinc energia. Vull dormir.
2: Sí, Bruna, sí. Té tanta son que s'ha confós de nit. S'ha confós de plomes i no pot ni obrir un ull. Li hem de donar una infusió de fulles de pi. O fer-li pessigolles. O agafar...
3: Silenci, Pip. Deixeu-me mirar. Escolta, Dric. Tu què fas, just abans que s'amagui el sol, quan els humans sopen?
1: Doncs menjo unes quantes cuques de llum i em bec una gota de rosada dels giris blaus. Per què?
4: Croc! Jo ho sé, jo ho sé! Els giris blaus, les flors dels giris blaus fan adormir fins i tot a les pedres. Jo en vaig trepitjar una l'estiu passat i vaig estar roncant 3 dies seguits sota una fulla de col. Croc!
2: Agripau, sí que té raó! Dric, estàs prenent la rosada equivocada. T'estàs prenent una poció de la son abans de començar el dia.
1: Oh, carai. Llavors no sóc un mussol espaiat. Només sóc un mussol una mica despistat.
3: Exacte, Dric. A partir de demà, canvia els iris blaus per les flors de farigola, que donen molta energia. Però per avui crec que ja és massa tard.
0: I tant que era tard. Abans que ningú pogués dir res més, es va sentir un soroll molt conegut al peu de la riera.
4: Croc!

0: i tret a la branca.
1: Ostres, i ara? Com a pujar a dalt del niu? Pesa molt.
2: Vinga, va. L'ajudarem entre tots. Xic, tu empeny des de baix. Pip, tu vigila que no caigui.
3: I així, fent pinya enmig de la nit, el ratolí, la llúdriga i el gripau van portar el seu amic Mussol fins al llit de fulles. Andric va dormir tota la nit com un soc i a la nit següent, gràcies a la farigola, va ser el primer de fer el crit de guerra dels mussols. I des de llavors, al bosc vell, tothom sap que si tens son de dia és normal, si tens son de nit és un misteri. Però si tens amics de veritat, mai no et quedaràs adormit al mig del camí. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.
4: I si us penseu que ja ho havíem après tot sobre els mussols amb el Andric, ara farem un viatge molt i molt llarg, perquè ens anem cap a les illes del Carib, concretament a Puerto Rico.
5: Allà hi tenen una antiga llegenda que explica per què aquests ocells tan elegants tenen un plomatge de tants colors diferents i, sobretot, perquè només s'atreveixen a sortir quan fosqueja.
4: Doncs sí, perquè resulta que fa molts i molts anys el mussol d'aquesta història no tenia ni una sola ploma per vestir-se. T'imagines? Sí. I quan els seus amics ocells el van convidar a una gran festa, li van fer el millor regal que li podien fer.
5: Tots els ocells del bosc li van cedir una de les seves plomes més boniques per confeccionar-li un vestit espectacular. L'única condició era que, en acabar la festa, les havia de retornar totes. Però ja us podeu imaginar què va passar quan el mussol es va veure tan i tan eixerit davant del mirall.
4: Una història plena de generositat, de coqueteria i d'alguna pilleria. Escolteu la llegenda del mussol.

0: explica una antiga llegenda que fa molt de temps, a l'illa caribenya de Puerto Rico, se celebraven festes molt divertides al bosc, on tots els animals es reunien per cantar, ballar i compartir. Cada vegada que hi havia una nova festa, les diferents espècies feien torns per organitzar la celebració i garantir que tot sortís perfecte. En una ocasió, aquest gran honor els va tocar a les aus. Així que tots els ocells es van reunir en una assemblea amb l'objectiu d'organitzar el treball de manera equitativa. Com el primer, i més important, era que les invitacions arribessin amb prou temps d'antelació, van acordar enviar com a missatgera a la ràpida àguila de cua vermella. Encantada de ser l'escollida per aquesta tasca, l'àliga de cua vermella va ser casa per casa lliurant les invitacions. L'última a lliurar va ser a l'arbre on vivia el mussol i, per la seva sorpresa, es va trobar el pobre animalet totalment nu. L'àliga de cua vermella es va estranyar moltíssim i va sentir com es posava vermell mentre intentava dissimular-ho.
1: Bon dia, mussol. Vinc a portar-te la invitació per la propera festa d'animals.
0: El mussol va reaccionar amb poc entusiasme, ni tan sols es va molestar a llegir-la i li va dir...
2: Oh, està bé. Deixa-la allà sobre, que ja miraré més tard.
0: L'àliga de cua vermella va creure que li passava alguna cosa estranya i li va semblar oportú interessar-s'hi.
1: Perdona la indiscreció, però noto que estàs nu. Potser no tens roba que posar-te.
0: El mussol es va posar vermell i, completament avergonyit, va baixar el cap.
2: No, la veritat és que no tinc res per posar-me. Ho sento molt, però en aquestes condicions no podré anar a la festa.
0: L'àliga de cua vermella es va quedar tan impactada que no va saber què dir. Es va acomiadar i, amb el cor encongit, va remuntar el vol. Només tornar, va convocar una reunió d'urgència per explicar als altres ocells la lamentable situació en què es trobava el petit mussol.
1: Hem de fer alguna cosa immediatament. No podem permetre que el nostre amic es perdi la festa només perquè no té roba.
0: Una cotorra verda de bec color ivori va ser la primera a pronunciar-se al favor del mussol.
3: És clar que sí. Entre tots us ajudarem. Escolteu, se m'acuta una idea. A cadascun de nosaltres traurem una ploma, ajuntarem moltes i les donarem perquè es faci un vestit a mida. L'única condició que us posarem serà que, quan la festa acabi, haurà de tornar cada ploma al seu propietari. Què us sembla la idea?
0: Si alguna cosa característica a les aus és la generositat. Així que la cotorra no va haver d'insistir gaire. Tots els ocells van assentir i van anar arrencant-se amb el bec un plomatge del pit. Quan havien reunit una cinquantena de plomes, l'àliga de cua vermella les va ficar en un petit sac i va partir ràpidament a casa del mussol.
1: Pren, amic, això és per a tu. Entre uns quants amics hem ajuntat un munt de plomes de colors perquè et dissenyis un vestit bonic per anar de festa.
0: El mussol es va emocionar moltíssim.
2: Oh, de debò? Però si són precioses!
1: Sí, sí que ho són. Pots utilitzar-les com vulguis, però les hauràs de tornar quan acabi la festa, d'acord?
2: Esclar! Moltes gràcies! És un detall preciós! Ara mateix em poso fil a l'agulla!
0: El mussol va agafar l'agulla i fil, i durant una setmana va treballar sense parar, confeccionant el seu vestit nou. Es va esforçar molt, però va valdre la pena perquè a la nit de la festa ja estava acabat. Se'l va posar en compte i es va mirar al mirall.
2: Oh, vaja! Que bé em queda! Són imaginacions meves o estic molt maco?
0: No eren imaginacions seves, ja que quan va aparèixer a la festa, el seu aspecte va causar veritable sensació. Molts animals es van acostar per dir-li que semblava un autèntic galant i les femelles de totes les espècies es van quedar enamorades de la seva elegància. El mussol estava tan orgullós i se sentia tan atractiu que es va passejar per tot arreu per assegurar-se que el seu aspecte no passava desapercebut per ningú. Va viure una nit increïble, va xerrar amb tots, va ballar i va menjar deliciosos canapès. Ai, feia anys que no s'ho passava tan bé. Però quan la festa estava arribant al final, va començar a angoixar-se. Sabia que s'acostava l'hora de tornar les plomes i li feia moltíssima tristesa. Ara que tenia una roba tan bonica i que s'hi veia tan bé, havia de desprendre's d'ella. Els convidats van començar a marxar a casa seva i va pensar que aviat no quedaria ningú. En un rampell d'egoisme i ingratitud, va decidir que el millor era escapolir-se per la porta del darrere per no haver de tornar les plomes. Mira tu. Va mirar banda i banda. Es va dirigir a la sortida sense cridar l'atenció i es va internar cap al bosc. Poc després, l'orquestra va deixar de tocar i els cambrers van començar a recollir les safates de menjar on només quedaven les molles. La festa s'havia acabat. Els ocells, que havien cedit les plomes tan generosament, van buscar el mussol per tot arreu, però no van trigar a adonar-se que s'havia esfumat. Van esperar un parell d'hores que tornés i fins i tot algun va sortir a buscar-lo. Però, vaja, ningú va ser capaç de localitzar-lo, ni tan sols a casa, que estava tancada. Del mussol mai més se'n va saber res. Diu la llegenda que, encara que han passat molts i molts anys, encara avui les aus de Puerto Rico busquen el mussol lladregot per demanar-li que torni les plomes. Però el mussol s'amaga molt bé i només surt de nit perquè ningú el vegi ni el trobi.
4: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
5: I per tancar el gran llibre de contes d'avui, farem un últim viatge de tornada. Però aquesta vegada ens anirem cap a l'Orient més llunyà.
6: Doncs sí, i anem cap al Japó per descobrir la història d'en Yosaku, un humil llenyataire de cor pur que un dia de neu i molt de fred troba un ocell atrapat en una trampa i el salva.
5: Una història d'amor, de gratitud i de secrets, perquè ben aviat la vida d'en Yosaku canviarà per sempre amb l'arribada d'una noia misteriosa anomenada Otsuru.
6: Però atenció, perquè quan hi ha una promesa de no mirar a través d'una porta tancada, ai, la curiositat pot fer que descobrim un secret extraordinari i, alhora, molt trist.
5: Vinga, va, obriu bé el cor i deixeu-vos portar per la màgia del Japó. Tanquem el bloc de contes d'avui amb Yosaku i l'ocell màgic.

0: Fa molts anys hi havia un noi molt pobre que vivia en una caseta al mig del bosc. Aquest noi s'anomenava Yosaku. En Yosaku es guanyava la vida recollint llenya a la muntanya per després vendre-la a la ciutat. Un dia que nevava i feia molt fred, Yosaku va anar a vendre la llenya. Dels diners de la venda es comprà menjar. Pel camí de tornada sentia uns sorolls estranys. S'hi acostà i va veure un ocell en una trampa.
1: Pobre ocell! Ara t'ajudaré!
0: Al deslligar de la trampa, l'ocell va marxar volant, content, fent vols d'alegria pel cel i donant-li les gràcies a Yosaku. Yosaku, que tenia molta gana i molt fred, se'n va anar cap a casa seva. Mentre encenia la llar de foc, van trucar a la porta.
1: Qui deu ser?
0: Quina sorpresa quan obrí la porta es trobà una noia preciosa que tenia molt de fred. Yosaku, que era bo, li va dir:
1: passa i escalfa't.
0: Yosaku va preguntar a la noia on anava i ella li va dir que anava a visitar un familiar que vivia a prop d'aquell camí.
1: Però si és de nit.
0: I ja li va demanar per quedar-se a dormir aquella nit, ja que era molt freda.
1: Sí, m'agradaria, però sóc pobra i no tinc llit. Tampoc tinc gaire menjar. Bé, pots quedar-te.
0: Durant la nit, la noia va fer tota la feina de la casa. Quan Yosaku al matí es va despertar i va veure tot tan net i ordenat, es va posar molt content. Va continuar nevant un dia i un altre. I ella li va preguntar:
2: puc quedar-me fins que acabi de nevar?
1: És clar que sí.
0: Passaven els dies i no parava de nevar. Yosaku i la noia es van enamorar. I un dia ella li va dir a Yosaku:
2: que et vols casar amb mi? Així sempre estarem junts.
1: Sí.
2: A partir d'avui em pots dir Otsuru.
0: Després de casar-se, ella va treballar molt i ajudar molt el seu marit. Yosaku era molt i molt feliç. Un dia, quan Yosaku sortí per vendre la llenya, Otsuru li demanà que comprés fil. Otsuru preparà mentrestant el teler per teixir. Quan va tenir el fil, Otsuru va demanar a Yosaku que no entrés a l'habitació mentre ella estigués teixint la roba. Otsuru va passar 3 dies teixint sense sortir de l'habitació i no menjava ni dormia. Quan va acabar de teixir, va sortir de l'habitació i immediatament li ensenyà el teixit a Yanisiki a Yosaku. Yosaku quedà meravellat.
1: Però quina roba més bonica!
2: Podries vendre aquest teixit a la ciutat i així podries treure molts diners.
0: Yosaku, quan anava a la ciutat, anava dient als senyors rics si volien a Yanisiki. Però el rei, mentre passava pel mercat, va veure aquell teixit tan bonic que el va voler comprar. Llavors li va donar molts diners a Yosaku per aquell teixit tan i tan bonic. Yosaku tornà a casa molt content i li va donar les gràcies a la seva esposa Otsuru i li va dir que el rei volia més a Yanisiki.
2: Ja faré més.
0: Aquesta vegada també trigà 4 dies per fer-la sense ni menjar ni dormir. Estava molt dèbil quan va sortir de l'habitació. Ella va dir:
2: he acabat de fer-lo, però és l'última vegada que ho faig.
1: Sí, sí. Si tu et posessis malalta, jo patiria moltíssim.
0: Yosaku va portar el rei al Yanisiki i aquesta vegada també li va donar molts diners.
3: Però per fer el kimono de la princesa necessitarem més teixit.
0: Yosaku li va dir que ja no se'n podria fer més, que era impossible, però davant l'amenaça del rei, que si no ho feia el degollaria, Yosaku va haver de cedir a la força. Yosaku li va dir a Otsuru que havia de teixir per última vegada un altre a Yanisiki. Otsuru va dir que ja ho faria i va començar a teixir a la seva habitació com les altres vegades.
1: Estic molt preocupat. Triga molt a sortir de l'habitació. Cada vegada s'aprima més.
0: Com que ell estava tan trist, volia mirar com estava Otsuru. Ja no tenia paciència. Va trencar el compromís i va mirar dins de l'habitació.
1: Oh! Oh! Un ocell!
0: Un ocell estava teixint amb les seves plomes. Llavors l'ocell es va girar i va veure Yosaku i es va transformar en Otsuru.
2: Al final m'has descobert el secret. Jo sóc l'ocell que un dia vas ajudar. He vingut per tornar-te en favor, però he de marxar, perquè ja saps el meu secret.
1: Perdona'm, no marxis!
0: Però ella es va transformar en ocell una altra vegada i se'n va anar.
1: Espera'm, sisplau, torna aquí!
0: L'ocell es va enlairar fent uns sons de tristesa.
4: Lluís, avui porto una paraula que formaria part d'aquelles que es van apagant. Vull dir que, a força de repetir-ne unes i arraconar-ne d'altres, anem empobrint la nostra llengua. Un exemple clar de paraules que es van apagant seria havent dinat, havent sopat, havent esmorzat. Aquestes són expressions col·loquials que han quedat substituïdes per després de dinar, després de sopar, després d'esmorzar.
3: Mercè, no hi ha millor pla per la tarda que havent berenat, acomodar-se al sofà i escoltar un nou programa de l'Hora del Conte. Què et sembla? Bé, no?
4: Em sembla genial, genial. Aprofites qualsevol paraula per fer-ne, per entrar-la dins d'un context. Molt bé.
3: Així ha de ser, així ha de ser.
4: Molt bé.
3: Vinga, convidem els nostres oients a utilitzar-les, ja que aquesta és la manera de que no caiguin a l'oblit. Bé, nosaltres preparem d'altres paraules perquè la propera setmana les afegiu al vostre diccionari.
4: I si vosaltres que ens escolteu en coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Ara, Lluís, què et sembla si ens apropem a la nostra biblioteca?
3: Em sembla una idea magnífica.

0: Doncs mira, avui hem seleccionat el conte Els fantasmes no truquen a la porta. Aquest conte ens parla de l'amistat, de sinceritat, d'aprendre a compartir amb les persones que estimem i que l'efecte no s'acaba quan arribin nous amics. Al contrari, hi ha lloc perquè continuï creixent. Ens en pots fer 5 cèntims, Lluís?
1: I tant, com no. Mira, l'os i la marmota són grans amics i els encanta passar temps junts. Però quan l'os convida a l'ànec a jugar amb ells, a la marmota la idea no li fa gens de gràcia. No vol compartir el seu amic i per evitar que vingui, decideix explicar una petita mentira. A casa hi ha fantasmes. És aquí on comença tot l'embolic. I amb molt d'humor i tendresa, aquesta història ens permet parlar d'una emoció tan habitual com és la gelosia o la por de perdre el nostre lloc quan apareix algú nou.
0: És un conte que ens recorda que, de vegades, els fantasmes que més ens espanten no són els que truquen a la porta, sinó els que neixen de les nostres pròpies pors i inseguretats. Per això, us recomanem Els fantasmes no truquen a la porta, de l'Eulàlia Canal Iglesias i amb unes magnífiques il·lustracions de Rocío Bonilla Raya. És un conte editat per Edicions Bromera i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys.
2: El mussol no vol cantar perquè és tot sol.
1: I tancant la darrera pàgina, bufem ben fort perquè la màgia d'aquests 3 contes que hem fet es quedi guardada fins a la setmana que ve.
0: Quin greu que em sap, Lluís. Amb el bé que s'està aquí entre mussols, dormilegues i ocells màgics.
1: Ja ho saps, Mercè. Les bones coses que són breus són dues vegades bones. I els 30 minuts de l'hora del conte d'avui han passat en un tancar i un obrir d'ulls.
0: I sempre diem, i vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Però, abans de posar fi al punt final del tot, ho farem a ritme de música amb la cançó El mussol dels cosins del sac.
1: Ben triada.
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
1: Fins a la setmana que ve i a ballar amb el mussol.
3: A

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
7: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem amb el nostre advocat de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Anna.
1: Jan, de què ens vols parlar avui? Què ens portes?
2: Avui parlarem de delictes clandestins.
1: Delictes clandestins?
2: Sí.
1: Això què vol dir? Que no els veiem?
2: No els veiem. Bé, els veuen els qui els practiquen. Uh-huh. Però, en tot cas, d'un tema complex, tècnicament, en l'àmbit penal. I, justament, com podem jutjar aquells fets que ocorren lluny de les mirades de tercers en la més absoluta intimitat, no?
1: Uh-huh.
2: Parlo justament, com deia, dels delictes clandestins. Per entendre el nucli d'aquesta qüestió, el que vull és que els nostres oients recordin un cas real i mediàtic que ha obert un intens debat els darrers anys, el cas de Dani Alves.
1: I tant, va ser molt mediàtic, de fet.
2: Exacte, encara pendent d'alguns recursos, en el qual el futbolista, presumptament, va abusar sexualment d'una noia en els lavabos d'un reservat d'una biblioteca. Ai, d'una discoteca. Si fos en una biblioteca, vés a saber. En tot cas, en aquest cas, la trajectòria judicial el que ha fet és generar moltes polèmiques, alimentades per la mediatització dels procediments. En un primer moment, al febrer del 2024, l'Audiència de Barcelona va condemnar el futbolista a 4 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual. Tot i que les penes per aquest tipus de delictes solen ser superiors, el tribunal la va rebaixar substancialment aplicant-li un atenuant qualificat de reparació del dany pel fet, doncs, que el senyor Alves havia consignat una fiança d'uns 150.000 euros d'indemnització.
1: Uh-huh.
2: La sorpresa per bona part de l'opinió pública va arribar un any més tard, al març del 25, on després dels recursos que va presentar la seva defensa davant del TSJ, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tribunal, per cert, format per 4 magistrats, 4 jutges, 3 dones i un home, 2 d'elles de marcat caràcter progressista. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, doncs, revoca l'anterior condemna i absol de tots els càrrecs al senyor Dani Alves. La pregunta que ens fem tots: com pot ser que 2 tribunals amb una mateixa situació diguin coses, tinguin opinions diametralment oposades? Doncs la resposta la trobem justament en la manera en com es van gestionar els dubtes que van sorgir durant el procediment. En la primera sentència, la de l'audiència, els dubtes i les imprecisions, doncs, que es van anar plantejant, es van resoldre erròniament a favor de la denunciant. Dic erròniament no per voluntat, sinó perquè, en canvi, el Tribunal Superior de Justícia, d'acord amb el principi d'indubio pro reo, en cas de dubte a favor del reu, de l'acusat, si el tribunal tenia dubtes sobre la culpabilitat de l'acusat, havia d'absoldre. Això no va ser així, i com que no va ser així, el Tribunal Superior de Justícia va dir: escolteu, la declaració de la denunciant té contradiccions, té imprecisions rellevants, i per tant el tribunal va considerar que no es complia amb els estàndards suficients de prova necessaris com per trencar amb la presumpció d'innocència. Aleshores, actualment, el cas es troba pendent d'un recurs davant del Tribunal Suprem per part de la defensa, que serà qui tindrà l'última paraula.
1: Doncs anem, explica'ns una mica, Jan, com es pot haver produït, no, tot això, perquè quin marc legal ho regula, tot això?
2: Exacte, posava aquest cas d'exemple perquè parlem d'un delicte clandestí que es va donar en un habitacle tancat on només hi havia 2 persones. Per tant, per poder resoldre aquests delictes que es produeixen en el si de la intimitat, on no hi ha testimoni sovint, i on molt sovint no hi ha masses evidències, el Tribunal Suprem ens va indicar quines són les regles del joc. Les regles del joc, d'entrada, va intervenir el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, l'any 2007, ens diu que la declaració de la víctima, de la presumpta víctima, si es practica amb totes les garanties que toca en la vista oral, pot ser una prova de càrrec suficient per tal de carregar-nos, per dir-ho col·loquialment, la presumpció d'innocència, fins i tot quan sigui l'única prova. Però perquè això no sigui arbitrari, es van establir una sèrie de condicionants. Aquesta mateixa doctrina la va confirmar el Tribunal Suprem l'any 24, quan ens va recordar que el testimoni de la víctima no té per què ser intrínsecament sospitós, ja que a partir d'aquesta premissa equivaldria deixar aquests tipus de delictes clandestins en una impunitat sistèmica.
1: Clar.
2: Aleshores, com deia, per evitar, però, l'arbitrarietat i garantir que cap persona pugui ser condemnada només perquè algú ha dit que jo he fet no sé què, doncs resulta que, novament, la jurisprudència del Suprem ha consolidat un triple test de valoració. Tres qüestions que hem de tenir en compte a l'hora de veure si aquesta declaració única pot ser vàlida per si mateixa o no.
1: I quin és aquest triple test?
2: Aquest triple test és: no hi pot haver, hi ha d'haver, perdó, absència d'ànimus espurius, d'ànim espuri. Hi ha d'haver versemblança i prova perifèrica. I en tercer lloc també hi ha d'haver persistència en la incriminació. Què vol dir cada cosa?
1: Som-hi a detallar-ho.
2: Aquesta absència d'ànimus espurius implica que si hi ha factors personals o de relació que puguin enterbolir la credibilitat de la declaració, hem d'anar especialment en compte. Per exemple, hem d'examinar si hi ha ressentiment o si hi ha una amistat prèvia profunda entre les parts. Si hi ha un interès econòmic derivat de l'obtenció d'un possible benefici econòmic en acabar el procediment, venjança, conflictes familiars o de custòdia de menors. O també, fins i tot, la presència d'anomalies físiques o psíquiques que puguin alterar la capacitat de percepció del record. Per tant, si estem en ple procés de divorci amb la nostra parella i es produeix això, segurament s'haurà d'argumentar molt bé, no vol dir que no pugui passar, però que no existeix aquest ànim espuri, i això s'ha de demostrar. I a vegades això genera debat, sobretot en els mitjans. Sí, s'ha de demostrar. És la garantia que tenim de que no es produeixin fets arbitràriament. En segon lloc, la versemblança i la prova perifèrica. El relat que faci la víctima, sigui quina sigui, no pot ser una mera narració aïllada, sinó que ha de ser coherent internament, ha de comptar amb elements de suport extern i objectius. I aquí, al Suprem, no existeix una prova doble o que sigui independent dels fets, perquè això seria pràcticament impossible en delictes clandestins. Però sí certs indicis externs que acompanyin el relat, que acompanyin la versió. Per exemple, en un possible cas d'agressió, un informe d'urgències mèdiques que objectivi les lesions amb els fets que s'exposen. Aquest informe ens dirà si hi ha una violació o no? No, però ens dirà que hi ha unes lesions compatibles potser amb el relat que hi ha. Bé, analitzem-ho. Un informe pericial psicològic que detecti un quadre de seqüeles compatibles també amb la possible agressió produïda. El testimoni de terceres persones, que hi hagi càmeres que t'hagin vist entrar en aquest lloc. Clar, si jo dic, escolta'm, Ona, al sortir d'aquí jo començo a explicar que m'has donat una bufetada. No m'ha vist ningú. Clar, què seria una prova perifèrica? Que hi hagi hagut unes càmeres a l'entrada que hagin vist que tu i jo hem entrat aquí. Per tant, que compartíem l'habitacle, per exemple. I finalment, doncs, missatges, trucades, comunicacions prèvies que puguin contextualitzar aquesta relació.
1: Per tant, proves que no tenen per què ser directes, però que tenen alguna relació, no?, amb els fets que estem
2: denunciant.
1: Des de
2: fora, exactament, exactament. I, en final, la persistència en la incriminació. És a dir, hi ha d'haver aquesta coherència i aquest manteniment en la declaració de la víctima, que ha de ser constant, ha de ser ferma, i no ha de tenir contradiccions fonamentals al llarg del procediment, no? Des de la denúncia a la policia, passant per la instrucció i fins al dia del judici. Compte amb això. Dic que no pot tenir contradiccions profundes, consistents, perquè la jurisprudència el que ens diu és que no hem d'exigir la repetició exacta o de memòria o idèntica d'allò que ha passat, perquè si no així estaríem més a prop d'un relat après o d'una mena de robot que no pas d'una declaració natural del que passa. Què vull dir amb això? Hi ha elements, com podria ser una hora, com podria ser un termini, que se'ns poden escapar. Som humans, no som robots. Això serien elements que no es consideren fonamentals. Ara, que hi hagi contradiccions flagrants en el lloc, en posicions, en si hi havia violència o no, compte aquí, això sí que seria, podria arribar a ser contradictori, no?
1: Doncs, Jan, sempre ens portes algun mite en aquesta nova temporada. Quin mite ens has portat avui?
2: Doncs aquesta idea de que si la persona que denuncia es mostra molt sincera davant del tribunal, no té cap mòbil de venjança, ho hem dit, i manté la seva versió de manera ferma i commovedora, el jutge ja té la prova suficient com per poder condemnar. La realitat és una altra.
1: Ui.
2: La realitat és que no és el mateix la credibilitat que la fiabilitat d'un testimoni. Al final, tenim sentències també que ens estableixen diferències tècniques i científiques sobre aquestes dues paraules, que no volen dir el mateix. Per què no volen dir el mateix? La credibilitat és aquest element subjectiu que jo atribueixo a la teva actitud. Per tant, des d'una perspectiva de et crec o no et crec. És una qüestió subjectiva. I, per tant, està lligada a aquesta impressió personal de sinceritat que tu em pots mostrar o no, i fa que el testimoni pugui ser creïble més enllà del contingut. Ara bé, la fiabilitat és allò que atorga seguretat. Mm-hmm. És allò on tenim aquesta certesa objectiva de la informació que s'està transmetent.
1: I per tant, aquí entenc que té més pes la fiabilitat.
2: Evidentment, perquè la fiabilitat vol dir les proves. La fiabilitat mm-hmm. vol dir que allò que jo explico està acompanyat no només de la percepció, de la manera, de la posició, de la roba, de... No, sinó que hi ha alguna cosa que ho corrobora. Uh-huh. Per tant, el Tribunal, què ens diu? El Tribunal Suprem diu la valoració de les proves testificals, del testimoni, no ha de venir determinada només per com de creïble es considera la persona, sinó per com de fiable resulta la informació que ens facilita. Uh-huh. Aleshores, com deia, per què és crucial aquesta distinció? Doncs perquè una persona, subjectivament, pot ser molt creïble, es creu fins i tot de bona fe el seu propi relat, però podria tenir una dissonància cognitiva, que és una distorsió de la realitat, que faci que no vegi exactament allò que va passar. Això ens passa a tots en algun moment, i més en situacions traumàtiques. Mm-hmm. Però malgrat això, la informació que ens facilita no és fiable del tot. Per tant, això ho hem de tenir en compte, perquè aquesta falta de fiabilitat pot sorgir per aquesta incoherència interna de la informació, per la incompatibilitat física amb les dades que forensament doncs, han estat demostrades i són inqüestionables, o per l'absència d'aquestes proves perifèriques. Per tant, un tribunal no pot condemnar-lo basant-se en una credibilitat subjectiva d'un testimoni. En cap cas. Seria molt poc garantista.
1: Que això és el que va passar, no? Diuen en la primera sentència del Casalves.
2: No és que passés això. Sí que se li va donar un pes més gran, potser, a la credibilitat, no et sabria dir. El que va passar en el cas Alves en la primera sentència és que tots els dubtes que es van plantejar, que es produeixen en el si de la confrontació doncs, de la tesi acusatòria i de la tesi de la defensa, es van resoldre a favor de la víctima. I quan hi ha dubtes, no pots resoldre a favor de la víctima, sigui quin sigui el delicte i sigui quina sigui la víctima. Si són fonamentades, és un altre tema, no? Però no va ser així. El TCJ, plenament garantista, jo crec que m'encerva, va dir, escolti'm, això no pot ser. Això no pot ser perquè no ha estat demostrat fefaentment.
1: Mm-hmm. Doncs ens queden uns 3 minutets. Anem cap als consells. Què ens portes avui, Jan?
2: Vinga, doncs en primer lloc hauríem de saber com afecten les contradiccions que puguem tenir en el relat a l'hora de plantejar-lo si som la víctima. No? Mm-hmm. Ho dèiem ara. Aquestes contradiccions afecten a detalls perifèrics, ho dèiem, l'hora exacta, algunes accions menors, la distribució de l'espai, no suposa automàticament que s'absolgui l'acusat, ja que es considera normal pel pas del temps o un possible trauma. No? En canvi, les contradiccions que són essencials, nuclears, com per exemple l'existència o no de violència, sí que debiliten de manera molt greu aquesta suficiència de la prova i poden determinar doncs, una absolució forçosa de l'acusat per manca de fiabilitat. En segon lloc, no equiparar, això és important, el retard d'una denúncia amb una pèrdua automàtica de credibilitat. No perquè jo denunciï un delicte més tard, dins dels terminis que la llei em permet, això fa que jo sigui menys creïble d'entrada. Perquè, clar, el Tribunal Suprem ens diu que el retard a denunciar no pot restar credibilitat per si mateix, sinó que s'han d'avaluar les raons psicològiques, per exemple, la por, l'angoixa que s'ha passat, la vergonya, la dependència de l'entorn o el xoc traumàtic, perquè tot això, totes elles, poden ser compatibles amb el fet d'haver estat víctima del delicte, no perquè hagi, doncs, denunciat més tard, he d'estar mentint.
1: Clar, a vegades costa denunciar, no?
2: Costa, però és el que s'ha de fer. Perquè si no ens movem en la rumorologia.
1: Clar.
2: Pot costar, pot trigar, pots necessitar el teu temps, pots no fer-ho l'endemà perquè la situació et supera, això és comprensible, ho diu el Suprem, però ho has d'acabar fent, perquè si no mai podràs iniciar un procediment i si aquella persona ha fet allò que se l'acusa, doncs ha de pagar per fer-ho, i per això existeix el dret penal, per reeducar, però també per castigar, és evident. En tercer lloc, i lligat a això, qui acusa demostra.
1: Provem-ho, no? El que dius sempre, hem de portar proves.
2: El fet de que parlem d'un delicte que habitualment es comet en un àmbit privat no eximeix a l'acusació de portar les proves suficients en el context que hem parlat. Les proves perifèriques, de relat, de consistència, d'incriminació, compte. Per tal, doncs, de poder desvirtuar aquesta presumpció d'innocència. Aleshores, la declaració de la víctima, evidentment, pot tenir un paper rellevant, però la seva valoració s'ha de fer d'acord amb els criteris que hem explicat perquè tingui tota la força i la sentència sigui el més justa possible.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per portar-nos avui aquests delictes clandestins, no? Que són aquests delictes en què no hi ha testimonis i, per tant, sempre és la paraula d'un contra la paraula d'un altre, i aquí entra aquesta distinció que dèiem, de la credibilitat i la fiabilitat.
2: És exactament així, i per tancar, no? Ostres, aquesta valoració d'un testimoni únic en un delicte clandestí és un dels exercicis, diríem, de funambulisme jurídic més complex, perquè el nostre sistema legal s'enfronta a una tensió constant, perquè d'una banda tenim l'obligació legal de protegir a les víctimes per evitar la seva indefinició, la seva revictimització i la impunitat dels que són culpables, i de l'altra la protecció indiscutible de la presumpció d'innocència de qualsevol ciutadà davant del risc d'una condemna injusta. Per tant, trobar l'equilibri no sempre és fàcil.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per ajudar-nos a buscar una mica aquest equilibri, o si no, més no, ensenyar-nos totes les cartes que hi ha, no?, per trobar aquest equilibri.
2: Exacte, cartes que hem de tenir a la butxaca per fer-nos una miqueta més lliures.
1: Doncs Jan, ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Drets de Butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els reis Felip i Letícia han arribat ja a Ceuta en una visita qualificada d'històrica i marcada per la crisi migratòria oberta amb el Marroc. La visita arriba 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta que Felip VI va qualificar d'inacceptable violació d'una frontera espanyola i europea i voler significar, segons el govern espanyol, una recuperació de la normalitat. Els reis es reuniran també amb les autoritats locals i representants de la societat civil, visitaran un centre educatiu i participaran en un homenatge als migrants morts al cementiri musulmà de Sidi Mbarek. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat avui la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat, i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre, una vaga a la qual també s'hi han sumat els sindicats STEC Internacional i USTEC i que portaran un bloc educatiu per reclamar millores salarials, menys ràtios i un reforç de les plantilles. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la ninotaire Pilarín Vallès i també al director i productor de cinema Pere Portavella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'una AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatgers afectats. A banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen també retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac i a tot plegat s'hi suma també una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i els monitors de les estacions. I també mobilitat. L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades des d'avui amb una nova línia de bus interurbà entre el Pont de Suert i Viella. Es tracta d'un servei molt reivindicat al territori, pensat sobretot per facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i persones que han d'anar a l'Hospital de Viella.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: demà.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
4: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
2: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català a la vigília d'una nova tracturada dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sònia Quer.
5: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
2: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
5: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
6: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
7: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
2: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
5: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
2: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
5: Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
2: Els esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
8: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
2: Fem un cop d'ull al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre a l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara. A les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, al Penedès, als Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que també ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a la seva agenda, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, en concret a Teresa Ribera, a qui li vol reclamar que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
4: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
10: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa es reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
2: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les, ja que la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu que es fa a la capital comunitària i que té per objectiu combatre l'edatisme. Són dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
12: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
11: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
2: Tornem a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a la ciutat autònoma de Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
5: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat al ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
2: En paral·lel a aquesta visita dels Reis d'Espanya, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma de Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern ceutí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Elma Saiz és el ministre portaveu.
14: El viaje de los, sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos.

0: Un dia després de l'anunci de la coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra han volgut evitar entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els comuns ja tenen colla avall que aniran per separat. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
2: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
1: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
3: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
1: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornem a Catalunya. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Uns retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern amb fonts de Renfe. A l'estació de Sants s'han viscut moments de causa a primera hora del matí perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
5: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacar que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
6: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
7: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid.
5: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona s'han carregat de paciència i de confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. La circulació ha mantingut els retards després de l'incendi que us explicàvem. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
9: Sí, me enteré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
10: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que a ver si es la cosa suave.
8: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió que ha impactat contra una barrera de pas del pas de nivell de Montcada i Reixac.
11: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
0: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava. I els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. A partir de dijous de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren

0: més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
1: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda, el servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
0: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
2: Notícies en xarxa.
3: Gairebé un quart de 3, 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Es tracta d'una proporció superior a la dels nois, fins a un 61% superior. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
4: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
5: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
4: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
3: Preocupació de les cases de colònies a Catalunya pel boicot dels mestres de l'escola pública a les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense pràcticament colònies, l'activitat s'ha desplomat un 80% i ara el futur és incert.
6: Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Són declaracions a la xarxa.
7: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
3: Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, aquest municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa que elimina de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
8: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
9: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
8: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
3: Aquesta retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
6: Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
10: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
6: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
3: Passem avui també per les comarques gironines, ja que Saludables i Responsables és el model de fires pel qual aposta l'Ajuntament de Girona en l'edició d'aquest Sant Narcís. És per això que s'ha preparat un còctel sense alcohol i diversos espais segurs per gaudir d'unes bones barraques. Televisió de Girona, Marc Vives.
11: L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ha presentat avui, juntament amb l'Ajuntament de Girona, el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. Anomenat Siset, el combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que es repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
12: Tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
11: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
3: Passem ara pel Ripollès, en concret per Espinavell, on avui se celebra la tria de mulats amb 300 animals. La tradicional fira ramadera torna enguany, com cada 13 d'octubre, després de la suspensió l'any passat a causa de la dermatosi nodular. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bon dia.
13: Bon dia, doncs, com bé deies, enguany amb uns 300 animals s'han omplert aquestes planes d'Espinavell amb una fira que, com deies també, doncs, ha recuperat tota la seva activitat després d'un any fluix per aquesta dermatosi nodular. Una tornada que ha sigut molt esperada principalment pels ramaders, però també per tots els visitants. És que, de fet, han sigut centenars les persones que han vingut d'arreu de Catalunya i fins i tot també de França. Des del consistori ens han destacat la satisfacció per aquesta recuperació, però també i sobretot per la quantitat de joves de la comarca que s'impliquen en la jornada, però també en el fet de mantenir les tradicions i en la ramaderia. Paral·lelament a aquesta Fira d'Espinavell s'han produït doncs, diverses parades amb productes de proximitat, en definitiva una jornada per reivindicar la importància del món local. Ara l'espera queda doncs, dijous una nova fira ramadera que en aquest cas passarà per la capital del Ripollès, per Ripoll.
3: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. I és moment per a la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
6: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, el Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser pels seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
3: I a Tarragona avui s'ha presentat una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
14: La iniciativa impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració de biblioteques i entitats culturals vol fomentar l'hàbit lector, especialment entre els joves, i reforçar el paper de la literatura com a eina de pensament crític i cohesió social. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha remarcat com d'important és desenvolupar aquest hàbit.
15: Continuem treballant per extendre activitats literàries i, sobretot, per desplegar un dels eixos essencials dins del nostre pla estratègic de cultura, que és el foment de la lectura.
14: Entre les propostes destacades hi ha la presentació de En una gota a l'oceà d'Andreu Carranza, guanyadora del Premi Pini Soler, el projecte Veus i mirades compartides, que recull relats i il·lustracions d'una cinquantena de persones vinculades al barri de Sant Salvador, i diverses activitats que apropen la poesia i la creació literària als centres educatius.
3: I arriben els esports. Amb Joan Barberà, molt bon dia. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial.
16: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar contra el Feyenoord holandès. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
17: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
16: A segona divisió, ahir el Girona va empatar al camp del Tenerife a un gol. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
18: En la primera ocasió hem marcat, i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol, i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò, i després a sobre pues, hem regalat un gol.
16: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi a 8:45 del vespre, i a l'Eurocup masculina avui juga el Kitsanàs Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
19: El 120-83 rebut al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid deixa palès que l'equip necessita créixer per competir amb els equips de l'ACB, sobretot amb els que tenen nivell Eurolliga. L'equip necessita més solidesa defensiva i millorar la presa de decisions en atac. En aquesta situació arriba un partit contra un dels equips més potents de l'Eurocup. Carlos Flores és el tècnic assistent del Kitsanàs Manresa.
20: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venim de la derrota que venim, és capaç de donar un pas endavant i competir a nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar, i hem d'intentar aixecar l'equip per competir al màxim nivell.
19: El Manresa ha sumat una victòria i una derrota les dues primeres jornades de l'Eurocup. El partit serà a les 6 de la tarda al complicat pavelló Sinan Erdem d'Istanbul.
16: I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
5: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar la piscina a la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
3: Salut activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nadar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui el monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments al president autònom, Juan José Vivas, i escridassada al ministre de Política Territorial, Sonia Kerr.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Figueres i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Així ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderats pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara. A les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. També té una altra reivindicació a l'agenda, en concret per a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, per a Teresa Ribera, a qui li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paneque, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català, que és aquests dies a Brussel·les, i la Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
0: No deixem la política, però tornem en aquest cas a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat al ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern ceutí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és la ministra portaveu.
12: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Ahir els retards, que són d'almenys 15 minuts, encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern. A l'estació de Sants aquest matí s'han viscut moments de caos perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes i s'han produït moltes aglomeracions. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
13: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacaven explicaven que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid.
13: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Problemes s'han repetit al llarg de la línia. Els usuaris del Camp de Tarragona s'han hagut de carregar de paciència i confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
14: Sí, me entré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
15: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
3: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió contra una barrera del pas de nivell de Montcada i Reixac.
3: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
0: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per tal de reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
17: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
16: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció ara a aquestes xifres. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Una proporció que és superior a la dels nois en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
8: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
18: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
8: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: No deixem la salut, ja que els últims temporals de pluges han fet baixar les reserves de sang. Per tant, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida per recuperar-se d'aquesta davallada.
3: Tot i que la situació no és crítica encara, la cap de centres del Banc de Sang, Àgueda Encotxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
19: El nivell de reserves és que optin per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
0: Són 3:15, Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construït ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, el municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es converteix en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
20: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
21: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant, i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
20: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: Una retirada que compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i que posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
3: Encara, però, quedaran per finalitzar algunes actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
22: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
3: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
0: L'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per tal d'impulsar l'habitatge assequible a la ciutat. Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals per l'any vinent, que es portaran a ple extraordinari el 20 d'octubre, tot i que la comissió no hagi rebut suport a aquesta iniciativa. Ho avui Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
24: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys. L'IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. L'ICI al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
23: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
0: A Tarragona, nova protesta aquest matí de la plantilla de Dow Chemical. El comitè d'empresa denuncia manca de respostes de les administracions davant l'expedient de regulació d'ocupació que preveu acomiadar 116 treballadors a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
25: David Navarro, president del comitè, lamenta que, malgrat haver demanat suport polític des del 3 de juny, no s'hagin concretat mesures per evitar els acomiadaments. Navarro, a més, posa el focus en l'impacte social de la mesura i reclama més implicació política.
26: El que volem és que tant la societat com la classe política vegi la cara dels companys. Són 116 famílies que aniran a l'atur si no fan res.
25: L'empresa justifica l'ajust per motius organitzatius i d'optimització de recursos. La primera reunió formal sobre l'ERO s'ha celebrat aquest mateix dimarts, però els representants dels treballadors encara han d'analitzar la documentació presentada. La pròxima trobada està prevista per divendres. El president del comitè, a més, també reivindica que el pes de la indústria química al territori és essencial i que dona feina directa o indirecta a unes 44.000 persones.
0: I repassem altres notícies d'avui. Un miler de botigues s'adhereixen a la campanya de Bons Consum que promou l'Ajuntament de Barcelona.
3: Avui ha arrencat la campanya i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a la campanya els mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions.
0: Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat el mes de setembre, una nova xifra rècord.
3: Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra molt bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. En canvi, l'aeroport de Girona perd un 11% de passatgers i encadena 6 mesos de caigudes.
0: És moment per la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
3: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema, Pere Portabella, se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser els seus 50 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: Fins al 17 de gener al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Liksenberg. La mostra reuneix alguna de les fotografies més rellevants d'aquesta artista que durant més de 30 anys ha ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana a través dels seus retrats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Dana Liksenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Liksenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
6: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or they're publicly known figures like celebrities.
2: A les fotografies socials de Liksenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: I abans dels esports, una novetat que hem conegut fa poca estona, després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc, La Maqueta, i una gira que els portaran per grans recintes que inclouran l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: És un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja o Sevilla, el Metropolitano Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: I ara sí, arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial.
7: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en les diferents competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar el Feyenoord. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
9: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat,
4: però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre falta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
7: En bàsquet de l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi avui a 2:15 del vespre. També juga Eurocup masculina al Kitsanas Manresa, que té cita a Turquia. A la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt català.
5: Jugadors que ja coneixen la lliga, a saber, com el Costadino o el Gillet, han sempre fitxat molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
7: En handbol a la Lliga EHF, el Freiking Granollers juga a Portugal a 3:15 a la tercera jornada de la competició europea. S'enfronta a l'Agua Santas. Escoltem el tècnic de l'equip vallesà, Antonio Rama.
9: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Agua Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Agua Santas, que si els traiem, estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
7: Les paraules, les declaracions d'Antonio Rama, el tècnic del Freiking Granollers, en la prèvia del partit d'avui, partit de la tercera jornada de la Lliga EHF, on el conjunt català buscarà un nou triomf, el triomf a la pista del conjunt portuguès avui, aquest vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats i aglomeracions a les estacions, i els retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies. A l'estació de Sants han viscut avui moments de caos perquè molts passatgers amb via assignada no podien accedir a les andanes. En aquest sentit, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid seguirà patint endarreriments durant els propers dies, una informació que Renfe també ha confirmat. I preocupació de les cases de colònies catalanes pel boicot dels mestres d'escola, diuen publicar les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense colònies l'activitat s'ha desplomat un 80% i un futur es veu que és molt incert. Aquesta situació ha portat algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Monte, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, n'ha parlat en declaracions a la xarxa.
4: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
3: I un miler de botigues s'adhereixen a la campanya dels bons consums que promou l'Ajuntament de Barcelona. Avui ha arrencat i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut de rebuda. Enguany també s'han sumat a aquesta campanya als mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions. I Estop ha anunciat la publicació de La Maqueta, un nou treball que veurà la llum el 20 de novembre. Es tracta d'un disc doble que inclou cançons inèdites dels inicis del grup. Aquest divendres es publicarà Bicho Raro, el primer avançament de la prevenda del disc, que començarà dos dies després, el 18 d'octubre. El projecte dels de Cornellà va acompanyat d'una gira que arrenca a l'Estadi Ciutat de València el 12 de juny i que passarà el 18 de juny per l'Estadi Olímpic. I parlant d'estadis, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Lliga de Campions.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornés, éxitos de siempre.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

no estic de tornada enlloc. I no és que hagi perdut el tren, és que estic jugant com un nen. I m'agrada el joc

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat el Pla de Pobles, un nou instrument de suport als municipis de menys de 5.000 habitants, i a les entitats municipals descentralitzades amb un impacte econòmic previst de 400 milions d'euros entre 2027 i 2030. El pla vol impulsar el reequilibri territorial i demogràfic i donar resposta a reptes com l'envelliment de la població, la pèrdua o estancament demogràfic, les dificultats d'accés a l'habitatge i la necessitat de reforçar serveis i oportunitats econòmiques. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i també portaveu del govern.
3: Aquest és un nou instrument de suport precisament al món local, als municipis, específicament aquells municipis més petits, entorns més rurals. L'import global del Pla de Pobles és de 400 milions d'euros en quatre convocatòries, per tant 100 milions d'euros anuals, i té com a objectiu final treballar en l'àmbit del reequilibri territorial i demogràfic a Catalunya, és a dir, dit d'una altra manera, la lluita contra el despoblament o la generació d'oportunitats en entorns més allunyats dels entorns més urbans.
2: Els darrers temporals de pluges han fet rebaixar les reserves de sang i el banc de sang i teixits fa una crida per recuperar aquesta davallada. La situació no és crítica, ho volen aclarir. La cap de centres del banc de sang, Àgueda Encoetxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
4: Necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
2: L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha aconseguit desobstruir la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge en 12 de 24 infants tractats des de 2018 mitjançant una tècnica pionera que evita haver de practicar una cirurgia oberta. El procediment, que es fa en dues petites punxades i amb l'ajuda de catèters, permet restablir la circulació sanguínia i prevenir complicacions greus com hemorràgies digestives, a diferència de la cirurgia tradicional que pot requerir una setmana d'ingrés hospitalari. Amb aquesta tècnica la recuperació és de menys de 24 hores. I a Tarragona s'ha presentat avui una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais. Entre les propostes destacades, la presentació de En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
6: Molt bona tarda a tots i a totes, benvingudes, benvinguts de nou a la Intersecció. Què tal, com esteu? Com han anat ja aquests tres dies així de festa, de cap de setmana llarg? Espero que bé, que hagueu desconnectat, que hagueu descansat o que hagueu aprofitat per fer aquelles cosetes, com sempre, aquesta setmana no donen gaire temps i que aquests dies les hagueu pogut fer i us hagin fet feliç, això és el més important. Bé, nosaltres tornem amb una nova setmana, avui dilluns, dimarts una miqueta estrany, amb tots i totes vosaltres, amb informació, divulgació i entreteniment, fins les 6 en punt, perquè ens acompanyem en aquesta nova hora aquí a Ràdio Montornès, al 91.2 de l'FM, i també a ràdio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele. Com totes les tardes, tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
7: Molt bona tarda, Mireia. Què tal aquest cap de setmana llarg?
6: Home, no em veus així com més, sí, sí, més jove, més reluciente?
7: Veig la pell com Cleopatra, eh?
6: Sí, sí, ahir vaig estar en remull una molt bona estona. I doncs molt bé, és que els dies així festius sempre van bé, no?
7: Sí.
6: I a més, jo he intentat com molt estar a casa i descansar aquests dies. Feia falta, mentalment i físicament, després d'aquests dies que hem tingut de feina, de males notícies, jo crec que feia falta una miqueta de calma.
7: El cos et demanava baixar una mica, sí, revolucions,
6: sí,
7: no?
6: Sí, sí, sí, hem vist sèries, hem menjat, hem estat amb la família, amb els amics, d'espa, hi ha hagut temps per tot. Sí.
7: Perfecte,
6: sí, sí, super,
7: doncs ara
6: super.
7: Ja estem aquí de tornada, no?
6: Sí,
7: amb energia.
6: Home, i tant, perquè són 4 dies el que tenim aquesta setmana, però 4 dies que seran intensos, com sempre, una nova hora per compartir de tot. Tu, Sergi, molt bé també, eh? Et
7: sí,
6: veig bé.
7: També hem descansat, hem improvisat, hem menjat, no he fet tant de cuinetes com m'hagués agradat.
6: Això
7: però...
6: no va dir perquè havies dit que si un cheesecake, que si un pedapassi, que si
7: no
6: sé què...
7: Sí que he fet de cuinetes, però no ha sigut de dolç, eh? De rebosteria i de postres.
6: Ens haurem d'esperar per provar llavors una altra.
7: Sí, haurem de posar-nos les piles. Era o ens fiquem a la cuina o anem a la muntanya. Doncs pues vinga,
6: ai,
7: va, anem a la muntanya.
6: Que guai, jo també tinc moltes ganes d'anar
7: sí,
6: a la muntanya.
7: Sí, a més que... Bueno, a veure, segons on, perquè clar, ara la situació està com està,
6: sí,
7: també de camins i tot plegat, però una mica de, no?, d'aire així,
6: sí,
7: per omplir els
6: pulmons. Sí, i de connectar la natura,
7: i,
6: no?,
7: sí, sí,
6: de tanta llum artificial i ordinadors i mòbil, i ve de gust una miqueta veure...
7: Exacte.
6: El blau, el verd...
7: Rierols,
6: abraçar algun arbre.
7: Exacte, rierols van plens també, les baixades d'aigua, i bueno, és xuli.
6: Que guai. Doncs ja ha passat, ara només ens queda la bona notícia, és que 4 dies per tornar a estar de cap de setmana, i això ja en res, estem menjant panellets i en res també panetones. Tot arriba,
7: que
6: tot
7: bo.
6: Arriba. Ja, queda poquet. Bueno, doncs avui com sempre tornem un programa ben complet, estarem com tots els dies de dilluns a divendres fins les 6, espero que us quedeu, que avui tenim un munt de coses de les que parlar. Ja vam fer una repassada divendres per als temes més importants que es van tractar a la sessió plenària del mes d'octubre, però avui toca entrar més en detall en un d'ells, el pla local de gent gran, que està aprovat en aquesta sessió plenària i que, per tant, Montornès ja té. Així que avui sabrem què van parlar, què van opinar i en què consisteix aquest pla, tot amb intervencions dels regidors i les regidores a la sessió plenària d'aquest mes. A banda d'això, tot i que avui no és dilluns, però és el primer dia de setmana, doncs també farem una ullada als esports, a l'actualitat esportiva de les nostres entitats. Què han fet aquest cap de setmana, quins resultats han obtingut i també parlarem una mica d'aquestes afectacions que tenen moltes entitats i que han hagut de canviar els seus llocs d'entrenament per poder continuar les seves activitats. També durant la tarda d'avui ens visitarà en directe els dos membres que són sempre els que ens visiten aquesta entitat de l'associació Palau del Manla. En Josep Flores i l'Elisenda Bru estaran amb nosaltres avui per parlar del seu 5è aniversari de l'associació i en format d'espectacle, que serà el dia 24 i el dia 25. Ens han dit que han canviat una miqueta el títol d'aquest espectacle, així que avui els hi preguntarem per què, què ha passat, si hi ha canvi, si no.
7: La memòria era força llarg, no?
6: Era força llarg, doncs l'han canviat. Suposo que, clar, al començar a preparar tot el material i a més han acabat d'afinar com serà aquest projecte, ja queden dues setmanes, i avui amb ells podrem saber què serà finalment el que podrem esperar a veure al Teatre Margarida Xirgo. Ja els tenim per aquí, a punt d'entrar, així que d'aquí uns minutets ens ho explicaran. I també avui, com és dimarts, tindrem a l'Àfrica Closa i la seva secció Del Mundo Me Cabrea, que està aquest mes d'octubre molt reivindicativa. Fa un parell de setmanes vam parlar de la vivenda i avui torna també amb

0: Comencem amb que l'Ajuntament ha elaborat una guia orientativa per ajudar les persones afectades pel temporal al poble a reclamar els danys materials i accedir a les possibles compensacions i ajuts econòmics. Es recomana fotografiar els desperfectes, gravar vídeos, conservar els objectes malmesos fins que els puguin valorar un pèrit i guardar les factures i tíquets de les reparacions i les despeses urgents. En aquests casos, les indemnitzacions van a càrrec del Consorci de Compensació d'Assegurances, sempre que es disposi d'una pòlissa vigent. Si per part de les companyies asseguradores es rebutja la cobertura o es considera insuficient la valoració emesa per al pèrit, es pot rebre assessorament de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. A més, el consistori ha activat un dispositiu d'acompanyament personalitzat per a les persones, comerços i indústries afectades. Podeu consultar la guia que ha creat l'Ajuntament al web montornès.cat. Aquesta setmana continuen les activitats del programa Octubre amb més de la gent gran. Demà es farà una passejada cultural pel municipi a càrrec del tècnic municipal de Patrimoni Històric, Ferran Díaz. El punt de trobada és el casal de la gent gran centre a 9:45 del matí. La sortida té una durada aproximada de 2 hores. La regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, ha afirmat que és una activitat que agrada al veïnat.
1: Agrada molt i hi ha gent que de vegades els expliquen coses de Montornès que no coneixien i és molt interessant perquè creiem que coneixem el nostre municipi però hi ha indrets que si no t'explica la seva història no la coneixes i a la gent això li agrada molt.
0: Les inscripcions per la passejada són gratuïtes i cal formalitzar-les a qualsevol dels 2 casals de la gent gran. Demà és l'últim dia per contestar l'enquesta que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha posat en marxa per identificar les necessitats de les persones usuàries dels serveis locals d'ocupació. Es tracta d'un breu formulari integrat per 8 blocs de preguntes que aborden aspectes com la situació laboral, els interessos professionals i formatius, les competències digitals i les dificultats de les persones que utilitzen els serveis. Amb les respostes es volen desenvolupar propostes de millora. Podeu respondre a l'enquesta fins demà al web del Consell Comarcal i també al de l'Ajuntament, montornès.cat. I amb l'última cosa, amb l'exil de cadars, que el 23 d'octubre la Biblioteca Rosa Leveroni celebrarà el Dia Mundial de les Biblioteques. Igual que l'any passat, l'equipament proposa una lectura col·lectiva en silenci, en resposta a la necessitat de desconnexió tecnològica i la recerca de calma en entorns urbans frenètics. L'acte començarà a les 6 de la tarda. Seguidament, la companyia Frec a Frec representarà l'espectacle de teatre interactiu Fes-ho per tu, un show amb escenes sobre com preservar l'ús de la llengua catalana en àmbits com la feina, les relacions personals o el comerç. Les entrades són gratuïtes i estan disponibles al web entrades.montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. El ple ha aprovat un pla local de persones grans. El document estableix les línies estratègiques de les polítiques socials que s'ofereixen des de l'Ajuntament i que s'oferiran a mig i llarg termini, atenent l'evolució que tindrà la piràmide d'edat durant els propers anys. Per fer-ho, el pla recull 22 propostes i 9 propostes de millora d'accions que ja existeixen. A la sessió plenària, la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, va explicar que el pla s'articula en 5 eixos d'actuació, que són l'atenció i les cures, la soledat no desitjada, l'envelliment actiu i participació de la gent gran a la vida comunitària, l'entorn i l'espai públic accessible i l'accessibilitat a la informació. Escoltem Natàlia Segura.
1: L'objectiu que té aquest pla és sobretot marcar un full de ruta de cap a on hem d'anar encaminades a les polítiques socials que s'ofereixen des de l'Ajuntament que estiguin relacionades amb la gent gran. Sobretot amb una mirada a llarg termini, tenint en compte que la piràmide poblacional està canviant i que les estadístiques preveuen que en 10-15 anys gairebé a Montornès hi hagi més de 5.000 persones majors de 65 anys. És a dir, una mica més del 25% de la població estarà dins d'aquest grup de més de 65 anys. Això que ens fa és plantejar-nos, no?, cap a on ha d'anar Montornès per atendre totes les necessitats que es puguin derivar-se

0: a totes les demandes socials que puguin sorgir i totes aquelles potencialitats a les que s'hauria de donar resposta. Sempre amb la garantia d'una igualtat d'oportunitats, assegurant la prestació de serveis bàsics i, sobretot, l'adaptació a noves necessitats que vagin sorgir.
1: El regidor d'Esquerra Republicana de Montornès, Sergi Martínez, va dir que s'abstindria en la votació perquè considera que el pla s'ha elaborat massa ràpid.
2: Recull moltes de les coses que s'han anat fent, moltes de les altres que ja estan incloses en altres plans, que són coses que poc o molt doncs ja estaven mig projectades en un horitzó relativament proper, però és cert doncs, que m'hagués agradat doncs, que s'hagués pogut treballar molt més en profunditat aquest pla local, doncs, que no, s'hagués pogut fer amb més temps, més pausadament, recollint més punts de vista, més opinions, doncs, fer-ho amb més calma doncs, per passar de no tindre un mal pla, perquè no és un mal pla, a tindre un bon pla de persones grans a Montornès del Vallès que realment doncs, servís per intentar transformar al màxim la vida de molts dels nostres veïns i veïnes.
1: Noemí Ortiz, regidora del Partit Popular, va afirmar que donaria suport al document perquè contribueix a una millor vida de la gent gran.
3: Votaremos que sí porque pensamos que haya gente pensando en mejorar la vida de nuestros mayores, que son una parte muy importante de nuestro municipio, es algo muy favorable. Además, saber que hay alguien que este plan siempre está abierto a mejoras, porque claro, va cambiando la vida. Es verdad que una persona hoy en día de 65 años no es lo mismo que hace a lo mejor 30 o 40 años una persona de 65 años. Ahora las inquietudes han cambiado, son personas que tanto diurnos como nocturnos apuntan a todo lúdicamente y tenemos que hacerlo parte de nuestro municipio como no puede ser de otra manera, porque además que se lo han ganado.
1: Des de FEM Montornès, Fran Sánchez va explicar que consideraven el pla com una oportunitat perduda i per això s'abstindrien.
4: Veurem aquest pla com un pla poc ambiciós i fet a cuita corrents, com ja apuntava el regidor d'Esquerra Republicana, amb poca participació real. Sí que és veritat que hi ha una sèrie d'accions que sonen bé, però que no es calendaritzen, que no compromet recursos i que tampoc s'avalua amb rigor el desenvolupament d'aquest pla. No? Per tant, a nosaltres la valoració que fem és que ens sembla una oportunitat perduda, ens sembla doncs, un recurs més provinent de Diputació en què s'ha elaborat aquest pla i que possiblement quedarà guardat en un calaix i la veritat és que en aquest sentit doncs, ens fa pena i per això, tot i que hi hagi coses que sonen bé i que s'haurien d'acompanyar, nosaltres emetrem un vot d'abstenció.
1: La regidora del PSC, Eva Díaz, va declarar que havien fet aportacions al pla, concretament a l'eix de l'accessibilitat a la informació.
5: Aquest pla és en aquest moment no vinculant i per tant és només un recull de desitjos, però tot i això jo crec que sempre és d'agrair que es planifiquin mínimament els objectius cap als que es vol avançar. I en aquest sentit nosaltres creiem, i bueno, ha detallat la regidora els diferents eixos que hi ha, nosaltres creiem que el camí més llarg que ens queda per recórrer, que hem fet molt menys i hem fet aportacions en aquest sentit, és l'accessibilitat als tràmits, a les consultes de canals digitals de les persones grans que sovint queden una mica fora i la inclusió de pictogrames o de lectors que facilitin la seva autonomia, perquè al final el que tots intentem o el que es busca amb totes les línies d'aquest pla és aquesta autonomia de les persones grans.
1: Finalment, la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, va recordar que és un document viu que pot evolucionar i que servirà de full de ruta per a diversos departaments.
0: És veritat que el pla es va fer molt ràpid, els recursos de la Diputació de vegades són així, ens ho van concedir al desembre i el 31 de març havia d'estar finalitzat i aquí està la premura de fer el pla. Com bé ha dit la Noemí, és un document viu, això el que ens marca és cap a on hem d'anar, cap a on, quina mirada ha de posar l'Ajuntament, no?, envers la gent gran, i jo crec que sí, totes les necessitats que vagin sorgint l'Ajuntament, no?, les entomarà i les realitzarà, perquè jo crec que és una part molt important del nostre municipi i evidentment això sí que ho farem. finalment és un full de ruta de com s'ha de treballar. Això també ajudarà a donar aquesta mirada més transversal a tots els equips tècnics, igual que es fa amb feminismes i diversitats, que el que es vol és també donar una mirada molt àmplia amb tots de manera transversal en tots a les àrees i departaments de l'Ajuntament, perquè posin aquesta mirada, doncs, també. Doncs això ajudarà, per exemple, al departament o a l'àrea de territori que li donin aquesta mirada d'accessibilitat a la gent gran, o potser al departament de comunicació o de l'oficina d'atenció al ciutadà donin aquesta mirada. És a dir, la idea una mica també és tot això.
1: El ple local de persones grans de Montornès ha comptat amb el suport del govern de Montornès en Comú i dels grups del PSC i el PP. Els grups de FEM Montornès i d'Esquerra s'han abstingut a la votació. Si voleu escoltar totes les intervencions dels regidors sobre aquest punt i sobre la resta de la sessió, podeu recuperar el ple al canal de YouTube de l'Ajuntament.

0: I abans d'anar amb la informació esportiva, anem amb una cançó que avui és notícia arreu, perquè és una col·laboració d'aquelles que criden moltíssim l'atenció, i és que Fontaine's DC ha col·laborat amb Rosalía. Què us sembla?
1: Jo ho heu hagut de llegir dos cops al guió, eh?
0: Sí,
1: Mireia,
0: diuen, no sé si ara, ara la gent diu que si la Rosalía començarà a tirar per al punk.
1: Home. Bueno, jo crec que més aviat els amics de Fontaine's hauran dit necessitem una mica de calés i de màrqueting, vinga, si aquesta s'ha bé, doncs fem una, sí, una col·laboració junts. Però...
0: sí, bueno, d'ells s'està parlant, això està claríssim.
1: És com la nit i el dia, Mireia. Però bueno.
0: Sí, jo crec que han com ajuntat, han trobat un punt mig, no? Ni molt d'un ni molt d'altre, tot i que la Rosalía no sabríem gairebé on encaixar-la, perquè ha fet de molts estils diferents la música, però la qüestió és que han col·laborat i que tenim cançó nova i que avui està en boca de tothom. Nosaltres us la portem perquè l'escolteu. Es diu Where Is Gone.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Anem amb l'actualitat esportiva, tot i que no sigui dilluns, és el primer dia que tenim programa de la setmana, així que anem a veure què han fet les nostres entitats i comencem amb una superbona notícia, perquè els equips especials del Club Bàsquet Vila de Montornès han participat aquests dies a l'Special Olímpics de Tarragona i han tornat amb dues medalles. A la seva categoria, els Specials C han estat els millors, mentre que els Specials A han aconseguit la medalla de plata. Pel que fa a l'equip B, també ha participat i ha acabat en sisena posició de la seva categoria. A la Lliga, el Sots 25 s'ha estrenat amb una victòria. Han guanyat el Viladecans per 58-68. El proper partit s'ha de jugar a casa contra el Manlleu diumenge. Veurem si pot ser així. I el sènior femení no ha pogut disputar el seu partit de Lliga aquest cap de setmana degut a les males condicions del pavelló municipal. El seu proper partit serà contra el UB Mir diumenge fora de casa. El sènior masculí de l'handbol Montornès ha aconseguit la Lliga, ha començat la Lliga, volíem dir, aquest cap de setmana, i ho ha fet amb una victòria davant del Vic per 33-35 en un partit que ja veiem que ha estat molt igualat. La propera jornada serà a casa contra el Parets dissabte a 7:15 de la tarda. El Montornès, amb 2 punts, és 6è a la classificació general. I en motor, el pilot local Iago Domínguez és aquests dies a Portugal amb la selecció espanyola per competir als 6 dies internacionals d'enduro, que van començar ahir i s'allargaran fins dissabte. La competició consta de 5 dies de carrera d'enduro i d'un últim dia de motocross. El de Montornès competeix en la categoria júnior amb Àlex Puey i Albert Fontova. L'any passat van aconseguir acabar en 5a posició. Passem al futbol. El primer equip del Club Escola Futbol Montornès ha perdut la jornada d'aquesta setmana contra l'Aristoi Futbol Academy per 2-0. El proper partit serà diumenge a les 4 de la tarda contra el Castellà Unió Deportiva fora de casa. De moment no han aconseguit sumar cap punt. Els veterans també han començat ja la seva lliga preferent. De moment només ha jugat un partit, que va perdre 0-4. Però aquest diumenge tindran una nova oportunitat davant el Santa Susana, diumenge a les 9 fora de casa. Pel que fa al Club Deportiu Montornès Norte, jugarà aquest cap de setmana contra el Finsove fora de casa dissabte a les 5 de la tarda. I al futbol sala tenim l'equip sènior de l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala, que ha guanyat per 1-2 al Sant Celoni aquest cap de setmana. Els autors dels gols han estat Àlex Roig i Rubén Sánchez. Ara tindran una jornada de descans. De moment encapçalen la classificació general amb 6 punts. I el primer equip de l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala s'ha estrenat a la Lliga aquest cap de setmana amb una victòria. Ha estat 3-6 contra el Castellterçol. En fins a 2 ocasions van aconseguir empatar el marcador, sí, han perdut, no han guanyat, Ivan Pérez, Jonathan López i Sergi García van ser els autors dels gols. El següent partit serà dissabte, aquest dissabte, contra el Cardedeu fora de casa. Qui tampoc ha tingut molta sort precisament avui és Pol Hernández i la seva parella de joc, Manuel Castaño, que estan a la Premier Padel de Milà. Van passar la primera ronda, però aquest migdia han caigut per 4-6 i 3-6 davant de Jairo Bautista i Lucas Bergamini. Acabem parlant de les afectacions a les pluges que encara continuen aquí a Montornès. Hi ha moltes entitats esportives que han hagut de reubicar els seus entrenaments en altres equipaments, ja que la zona esportiva municipal ha quedat molt afectada. El Club Atletisme Montornès es trasllada temporalment a l'Escola Camperera. De fet, ara mateix, a 5:15, havien convocat una reunió amb els pares, mares i persones sòcies per explicar tota la situació. El Club Pati Montornès també ha canviat la seva ubicació dels entrenaments. Ara ho faran als patis de l'Institut Marta Mata i de l'Escola Palau d'Armella. I I avui també entrenarà fora de la zona esportiva el Club Deportiu Montornès Nord, que mourà alguns dels equips al Cruyff Court de la zona socioesportiva de Montornès Nord. I abans de passar amb els nostres convidats de la tarda, en Josep Flores i l'Elisenda Bru, de l'Associació Cultural Palau del Malna, anem a parlar d'un altre artista que també últimament està en boca de tothom, Juderin, que no es diu així, però és el seu nom artístic. Va fer una col·laboració amb Karol G, que ho està parlant molt, molt, molt, i ara ha tret una cançó, ella soleta, i que, bueno, doncs ens apropa una miqueta més al seu estil, tot i que jo tampoc sabria molt bé on ficar-la. És com una barreja entre flamenc, reggaeton... No sé, us la porto perquè vosaltres jutgeu si us agrada o no. Aquesta cançó és La Falda.

0: Anem ara a conèixer el nou show, el nou espectacle que ens tenen preparat des de l'Associació Cultural Palau del Malde. És el dia 24-25 al Teatre Margarida Xirgo per celebrar el seu 5è aniversari. Avui tenim amb nosaltres l'Elisenda Bru i en Josep Flores. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal, com esteu? Ja teniu nervis o no?
1: Nervis no, però feina sí.
0: Això ja ho sabia.
1: A l'últim moment, Sí? Nervis, sí. Que... Ai, que m'he descuidat això, ai, que em falta allò.
0: I ara, en quin moment esteu de preparar? Perquè dius, hi ha feina. Queden dues setmanes, no? Si
2: sí,
0: arriba...
2: Sí, no arriba, però sí.
0: Què queda? Ho esteu amb l'escenari o...
2: No,
0: què falta?
2: No, l'escenari serà la setmana vinent, dijous, divendres, amb sí? el Dani Matier per llums i tot això. Ara estem acabant les maquetes de vídeos que hem de fer per aquí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Prueba 814 bis.
0: Bueno, això ja passa, que guardem definitiu, després definitiu sí, bien, sí, després definitiu este sí.
1: Aquest és el definitiu de veritat.
2: Sí, el primer sempre és el definitiu, no sé per què posem definitiu.
0: Prova-ho. Bueno, clar, recordem una mica què podem esperar, ja vam parlar, però em sembla que des del cop que vam venir a presentar-nos l'espectacle han canviat alguna coseta. Començant potser pel títol, que recordem que era llarguíssim, no hem dit, no, ara hem canviat. Què ha passat?
1: Hem hagut de refer una miqueta... A veure, la idea essencial és la mateixa, sí? és recordar tot el que hem estat fent durant aquests 5 anys, però hi hem posat 5è aniversari Palau del Malde. Perquè volíem fer moltes coses, però no teníem temps, perquè hem tingut algunes gent que estava de baixa, que sí. no podia venir, i al final hem dit, mira, fem 5è aniversari Palau del Malde, i així tothom entén que és una celebració i, bé, i també dir que és això, un remember de tot el que hem fet fins ara, però a més amb coses noves, no? Posarem vale. també doncs, petites escenes que no s'han vist perquè les hem filmat quan estàvem allà in situ, doncs fent les altres obres, coses of sí. making of i coses així. I llavors, doncs, com sempre, doncs, la part en directe, que aquesta sí que és...
0: És a dir, que això com era del pedo mut ho mantenim,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí, molt sí, sí, ens agrada això, molt.
0: Sí, hi ha aquí
1: molt.
0: La part de vídeo, la part de teatre allà mateix, sí, la part exacte. De musical... Sí. Però es continuen entrellaçant les històries, aquesta idea continua?
2: Aquest és el que no. Quan estàvem fent el guió de tot això que vam explicar, que entrellaçaríem les històries, ens estàvem donant compte de que no era l'essència que volíem. Un 5è aniversari celebrar el que has fet. I estàvem fent una altra història nova. I no. No era això, sí. i a mitja part...
1: Quan ens vam posar a fer-ho vam dir no, això no és el que volíem fer, sí. i ho hem canviat, sí. hem fet realment un recordatori, no? un àlbum de bons moments de tota de la nostra curta història.
2: Sí.
0: Bueno, són 5 anys, eh?
1: Sí, Déu-n'hi-do.
2: Sembla que va ser... una cronologia xula, eh?
1: Sí.
2: Des de la primera idea aterrassa d'un
1: mar. Exacte, des de la primera idea fins avui en dia. Sí,
2: està bé.
0: Clar, perquè podrem veure escenes que ja hem vist, o és tot nou?
1: Ja de tot.
0: Sí, una barreja.
1: Sí, una barreja.
2: Sí, perquè... exacte, de les que hem vist i de les que no hem vist, també.
1: I de les que no hem vist. Sobretot, a veure... No sé, és que és una barreja de tot, perquè hi ha coses que les hem introduït de nou i hi ha coses que ja les van fer en el seu dia que van resultar que la gent els hi van agradar i les repetim, perquè ens sembla que és maco, no? És com quan mires un àlbum de fotos que dius, ai, mira aquesta, te'n recordes quan van fer això? Però una miqueta serà això, eh?
2: Sí, però també... Bueno, ja sabeu que quan fem un espectacle nosaltres tenim pla A i plan B.
0: Sí.
2: El plan B sempre és una filmació part si algú es fa mal el dia abans o qualsevol cosa, i tenia molta cosa filmada que la gent no ha vist.
1: Sí.
2: Llavors, una cosa que potser heu vist en directe ara serà filmada o l'enrevés també, no? Per això hem volgut.
0: És com una mena de versió extendida, no? De les pel·lícules.
1: Sí, una versió extendida.
0: Clar, jo suposo que és, deia, per celebrar, no?, aquests 5 anys, però també una mica per curiosos i curioses, perquè a mi això que m'està explicant és com molt de, ai, anem a veure què ha passat,
1: veure,
0: no?,
1: sí,
0: darrere
1: sí.
0: de...
1: La veritat és que jo crec que fins i tot, encara que no hàgiu vingut a veure ningú, no hàgiu vingut a veure cap dels nostres espectacles, pots venir i passar una bona estona, perquè veuràs... què és el que hem fet, no? Vull dir, de fet, expliquem una miqueta l'essència de la nostra associació i el treball que hem estat fent durant aquests anys, no? I el que ens motiva, doncs, per fer tota aquesta feina. O sigui que això és el que es veu en l'espectacle que estem muntant.
2: Sí, no? I fins i tot podem dir que dissabte i diumenge no serà exactament igual.
0: Com que no?
2: No, perquè alguna persona no pot actuar dissabte.
0: Dic, clar,
2: la veureu igualment, però...
0: Diguem d'anar els dos dies o què?
2: No, tant com això no, que nosaltres encantats, podeu venir tots els dos dies, però en principi pot passar.
1: Sí, pot passar.
2: Bueno, de fet, passa. Una
1: sí, no segur. Tenim segura.
2: I d'altres, bueno, però tenim el pla A i el pla B.
0: Claro. De plan sempre n'hi ha, eh? Sí. Sempre, sempre.
2: Bueno, jo crec que tothom ho té si passa alguna cosa.
0: Clar. Bueno, clar, perquè nosaltres sempre parlem amb vosaltres dos, però teniu més gent implicada en tots aquests... No sé quin si teniu comptat més o menys quantes persones ara esteu fent aquest cinquè aniversari.
2: Ostres, si mirem la gent que ha participat, ja veuràs
0: bueno,
2: els crèdits.
1: La gent que ha participat és molta.
0: En els cinc anys...
1: En l'última d'aquesta que estem fent ara... Hòstia, jo no ens he comptat, eh? No.
0: Crec que poden ser 10, 20...
2: No, més. Surten més, que comencen a comptar que surten de les 30 espectacles. 50 de persones, segur. Els crèdits han estat un altre mal de cap. Els crèdits de tot l'anterior.
0: No et deixis a ningú, Josep.
2: Aquí. No? Sí, però quantes vegades ho hem repassat? Perquè ens enviem mil i una vegades i quan ja ho tenim filmat, falta no sé qui diu.
0: Passa, és una mica com el del nom que parlàvem abans.
1: Sí. Ens hem deixat això,
2: sí.
1: S'ha d'introduir. Llavors és feina del Josep, que és el que passa.
0: La responsabilitat és teva.
2: Bueno, però que quedi bé. Sí,
0: i necessiteu ara més gent per acabar de muntar alguna cosa o ja teniu voluntaris?
2: Per aquest ja no.
1: No, aquest ja no.
2: No, ja tenim no. També en pla i per bé... I per tot, per entrades i per tot, ja tenim gent. I hem tingut baixes, bueno, ja sabeu, la Begoña va tenir un petit accident, sí. I es va trencar el braç, i serà, perquè el braç no l'impedirà, però clar, tot el tema d'entrades que ho portava ella, ara ho portem d'una altra manera. Salutacions a la Begoña, esto parece aquí. Saludos sí. A mi madre que me está escuchando.
0: Home, molt implicada sí, també, sempre està. Sí, molt bé.
2: No, sí, molta gent. Clar, ens ha anat fallant i... Que sempre ens ha passat.
1: Llavors el jove, sobretot amb els estudis, ostres, aquella setmana tinc exàmens, sí. Que al final no podré venir, saps? Coses d'aquestes que són inevitables. Perquè,
2: sí. Però fa una setmana d'això.
1: Sí, cadascú té la seva...
2: El guió l'hem canviat la setmana passada sencer.
1: Sí.
0: Uau!
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, ara sí, ja sí. Està. En algun moment he de dir, ja està, no, ara ja tenim
1: està.
0: Per aquí.
1: Ara ja està. Ara ja el tenim muntat i ja hem fet una cosa que ens permeti, doncs, això... muntar el que hem pensat pels directes sobretot perquè el filmat ja està, però clar, el directe penses una cosa i després et falla aquella persona i dius ara què fem? Sí.
2: Podem dir una petita anècdota, mires estaven ja no sé si dir cremats o estressats que la darrera reunió la van fer al Viena.
1: Sí,
0: però això va molt bé,
2: sí, va anar molt
0: de
2: bé.
0: Fer, no? Surs
2: amb l'ordinador i tot mirant.
0: Clar, sí, però surs, et prens alguna
2: cosa, sí,
1: per reorganitzar-nos.
0: És que al final això vosaltres ho feu tot perquè us agrada, perquè sí. Teniu interès de promoure la cultura, de fer de que Montornès tingui més vida, però clar, és tot, vull dir, i sense ànim de lucre, de tot el vostre temps lliure que fiqueu allà, per sí. Tant no ha de deixar de ser alguna cosa que gaudiu perquè la gent gaudeixi.
1: Sí.
2: Repetirem lo del Viena.
0: Us ha agradat, aquí o en qualsevol cafè de Viena.
1: El primer projecte, sí.
0: Ai, clar, bueno, abans de fer 5 cèntims a veure què més en podeu avançar, recordeu-nos l'hora i com podem tenir les entrades per veure el 5è aniversari de Palau del Mal·la, que això és important. On doncs, podem comprar?
1: Entràpolis.com, que és la pàgina web, poseu Palau del Mal·la o Montornès i allà surt la nostra entrada.
2: I les botigues, les habituals.
1: Que són gratuïtes, això, com sí, cada això vegada, sempre per nosaltres...
0: Reservar el que seria un seient al teatre.
1: Ah, exacte, només per saber on seuràs i ja està.
0: I a botigues també.
2: El Gato con Botes, la Sàlvia, la Dietètica i la Polleria Angelita.
1: La Polleria Angelita, exacte.
0: Molt bé.
2: No tenim...
1: No tenim la Ike, que és la nostra màxima...
2: No sé com Orellana, doncs ara tenim.
0: Sí. Bueno, sempre hi ha...
1: I llavors també el mateix dia en directe al teatre. Si algú vol pues, que vingui una miqueta abans i...
2: Sempre tenim un petit calaix.
1: Sempre en queda alguna.
0: Molt bé, genial.
1: Que serà pues, això, el 24 i 25 d'octubre a les 6 de la tarda, totes dues sessions.
0: Al Teatre Margarida Xirgo.
1: Margarida Xirgo.
0: Què pot durar tota aquesta barreja més?
1: Una horeta, sí.
2: La primera versió, que era 1 hora i 45 minuts. és que va començar a omplir i dius...
0: Bueno, és que clar, reunir 5 anys, no? 4 espectacles aquí...
2: I més coses, perquè no només els tres espectacles, expliquem tot el que hem fet.
1: Clar, expliquem tot el que hem fet a l'associació. Sí.
0: Déu-n'hi-do, clar. Quines altres coses ens podeu dir? Que, clar, hi ha gent que digui, pues jo només sé què fan espectacles, no què més fa per al demà.
2: Podríem dir cursos de sardanes, que els fa l'Encarna, ja fa, no sé quants anys fa, però 3 anys ja farà que els fem, sí. Sí. Fem de jurat de penyes de fa 5 anys, des de que es fa.
1: Des de que es fa, fem de jurat de les penyes.
0: Molt bé.
2: Bueno, voluntariat cultural.
1: Evidentment, sí, a la Reis Carnaval, sí. La cabalgata de Reis, allà on ens demanen, pues, sempre hi ha algú que, pues, va, ja vaig jo, anem dos o tres. O...
2: Sí, sí, col·laboracions amb altres entitats, bueno, la Lira, quan fan alguna cosa, el Centre d'Estudis també col·laborem. Direm una primícia, no la diem. Un altre dia.
0: Així us he de convidar un altre dia, no? Perquè m'expliquem més coses.
2: I el que fem ara, la darrera del projecte va estar allò de les postals del Miguel Santiago de l'Olla, sí. Que nosaltres ens hem incorporat ara a finals, que vam fer l'exposició aquí a Can Saurina.
0: Molt xula.
1: Sí, també per donar-li un cop de mà amb ell, que sí. Havia iniciat com un projecte a ell
2: propi,
1: sol.
2: Sí, molt xulo.
1: I ens semblava que era una cosa, i li vam oferir, i ell ens va, de seguida va dir que sí.
0: Sí, ja, aquí ja sempre hi ha veïnes, sí. Que venen cada cert temps a buscar les seves postals noves, vull dir que és un projecte que agrada moltíssim. Sí. I ja teniu un pla A i B per l'any que ve o què? O encara no?
2: Tenim alguna novetat per l'any vinent. O sigui, volem fer coses noves. A part del que ja fem, volem fer coses noves. I tenim algú semi-embastat. Però quan acabi l'espectacle i
0: moment...
2: es poseu el micro a la boca,
1: ja ho diem.
2: Què voleu fer l'any vinent? Igual diem algo, igual no.
0: No, segur que sí. Home, ja m'has de donar l'altra exclusiva i aquesta.
2: La,
0: per un altre
2: la primícia
0: dia.
2: Sempre la tindreu aquí.
0: Un altre dia, que avui el missatge en el que ens hem de quedar és que el dia 24 i el 25 tenim nou espectacle al Teatre Margarida Xirgo, que ja només per la curiositat, no?, de com, bueno, saber què ha passat per arribar a fer aquests espectacles, conèixer una miqueta més l'associació, que entenc que també ja esteu oberts que la gent pugui formar part de l'entitat.
2: Sempre.
1: De fet, sí, i si ens veuen pel carrer hi ha gent que ja ha dit, bueno, si feu alguna cosa que creieu que jo puc servir, m'aviseu, eh?
0: Recordeu-vos a mi, no?
1: Sí, sí.
0: Teniu igualment, sempre ho diem, però no sé, algun telèfon, algun correu a xarxes on la gent digui que jo estic interessada.
2: Xarxes a Instagram, correu és palaudelmal@gmail.com i el WhatsApp no me'l sé de
1: memòria. No,
0: bueno, correu
1: poc.
0: Instagram i
1: però
0: si no...
1: l'Instagram sí, a l'Instagram tothom...
2: I la gent que ens coneix pel carrer...
1: @palaudelmal, que és...
0: És fàcil també.
1: Fàcil,
0: sí. Si no, al teatre us trobaran allà el dia 24, el dia 25, també és un bon moment per fer contactes.
1: Sí, tant. I a més venen a veure un espectacle gratuït, passaran una bona estona, perquè sempre ens agrada posar el nostre toc d'humor... I
2: si els hi va agradar, o si els agrada Queen, els hi va agradar el Petit Príncep, els hi agrada, doncs que vinguin.
0: Clar que sí, per tothom. Doncs a Entràpolis podreu agafar aquestes entrades i si no a diferents comerços del poble. No sé si queda alguna cosa més que vulgueu dir per el dia 24-25, res.
2: Que vingui molta gent.
1: Exacte.
2: És un cap de setmana complicat.
1: Sí.
2: Canvi de setmana, el canvi d'horari, tenim la marxa popular pel matí, entrem amb balines a la tarda... Però és igual.
0: Però per això feu dos dies, perquè si no podem anar un, doncs amb l'altre.
1: Exacte.
0: No, crec que no hi ha excusa.
1: Que la gent pugui repartir-se.
0: Clar que sí, per tot el que es fa en Montornès.
2: Esperem a tothom.
0: Doncs, Elisenda, Josep, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ens veiem al teatre.
1: Molt bé. Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.

Nosaltres continuem en directe, de seguida passarem amb el Mundo Mecabrea i l'Àfrica Closa, però abans anem a escoltar Carly Rae Jepsen, perquè ha tret nou disc, potser un dia d'aquesta setmana el repassem més a fons, però avui venia el gust d'escoltar-la, és Love Depressed, amb la que ha presentat el disc, i així sona.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: Now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul to take.
2: Passem ara a parlar amb l'Àfrica Closa. Molt bona tarda, Àfrica.
3: Hola, molt bona tarda. Com estem? Què tal ens ha sentat aquest petit pont?
2: Ai, doncs bé, crec que els dies així, com de sortir una miqueta de la rutina, sempre van bé, oi que sí?
3: Totalment, totalment d'acord. Bueno, jo he tingut un pont d'aquests que no pares de sortir, i va arribar l'últim dia i era en plan, no, però si jo encara no he descansat suficient...
2: Però necessita un pont del pont.
3: Sí, exacte, igual que amb les vacances, és que clar, així no es pot. Però bueno, una de les activitats que vaig fer durant aquest pont va ser pues, anar a veure la bola negra, que si em pregunten és un event canònic a la vida d'una persona. I bueno, arrel d'això i de tota la situació i una mica també en relació en part d'aquesta última secció que vam fer, doncs m'he aixecat jo una mica reivindicativa.
2: Vale.
3: I doncs avui volia queixar-me de la gent que pensa que els col·lectius tradicionalment oprimits ja tenen prou drets, no? La gent que diu que el feminisme ha arribat massa lluny amb convicció. La gent que comenta que per què no hi ha un dia de l'orgull heterosexual, com si l'heteronormativitat no fos la norma i no celebrés cada dia de mil maneres diferents. La gent que fa aquests comentaris com si no morissin dones a mans de les seves parelles contínuament, com si no existís l'explotació sexual o reproductiva, la violència obstetrícia o la violència vicària, la gent que no recorda que hi ha persones de la comunitat LGTBIQ+, que encara reben pallisses i amenaces per ser qui són, no? M'agradaria, doncs, això, queixar-me d'aquesta gent, perquè és que avui he vingut a parlar de tots els Lorenzos de la història, que és un personatge de la bola negra que representa totes aquelles persones que no tenen possibilitat d'amagar-se del que són i que, per tant, pues, reben violència arrel d'aquest senyalament. I em queixo dels que miren als Estats Units i pensen que això aquí no passa, com si la gent negra no patís violència policial aquí també, no? D'aquelles persones que tenen una incapacitat nata de mirar més enllà del seu privilegi i reconèixer que vivim en un món on la diferència es castiga durament. Persones que surten de veure pel·lícules com La bola negra i creuen que Espanya està anant a pitjor per pel·lícules com aquesta, no? Com si en la nostra cultura només hi haguessin productes sobre experiències homosexuals, com si això fos la norma quan en realitat és una minoria. Em queixo de que no hauria de ser necessari recordar-nos la necessitat de viure amb la nostra pròpia pell, que és una mica el missatge d'aquesta pel·lícula, i no intentant contínuament ser qualsevol altra cosa, no? Una que encaixi en un motlle social que sembla fet a l'atzar per complir amb la fantasia irrisòria d'una societat que cada vegada sembla més trencada. I em queixo en base a les imatges, per exemple, del dia d'ahir, del 12 d'octubre, que fan força por. Em queixo com a dona que genuïnament pateix per el resultat de les pròximes eleccions. Em queixo com a persona de 30 anys que li agradaria independitzar-se en algun punt de la seva vida. No ho sé, sembla que un missatge tan senzill com ei, has de viure, no hauria de ser tan necessari com ho és i quan veus d'alguna manera aquesta pel·lícula com tantes altres que en realitat tenen un missatge molt senzill però que et fan sortir d'allà remoguda emocionalment, no hauria de ser necessari però ho és, perquè si no no remouria tant, no? Aleshores avui volia queixar-me de tot aquest fil de pensament que és tan dolent pel món en el que vivim.
2: Sí, no has trobat una altra manera de definir-ho, no? Aquesta seria la paraula.
3: Sí. Sí, bueno, podria dir altres paraules, però estic intentant adherir-me a l'horari infantil.
2: Vale.
3: Deixem-ho aquí.
2: Me parece bien. Clar, realment, ara tothom no està parlant de la pel·lícula, jo entenc que arriba un moment en què la gent diu ja prou, però realment ha ficat tu que les iscres tens tan fresca i remou tant, és per tant tot el que... O sigui, la fama que té realment és merescuda?
3: Jo crec que sí, crec que jo dels Javis només havia vist la sèrie que van fer de La Veneno a 3 Media, i em va fascinar, va ser una història molt dura, a mi em va costar molt de veure i pues, mira, per sort o per desgràcia no he vist res més d'ells, perquè no tinc Movistar Plus i no m'ha donat per allà, però bueno, ja va ser un moment en què vaig pensar, hòstia, aquesta gent fa molt xules, perquè recordo perfectament que a meitat de la història d'aquesta persona, no? Hi havia moments en els que representaven escenes que s'ajuntaven diferents línies temporals i era, rotllo, a meitat del carrer on les dones trans es prostituïen, de sobte hi havia un menjador on la gent de la línia del present xerraven i parlaven de la història i de la seva vida. I era com una manera de mostrar una història molt interessant i visualment atractiva, i no és que facin exactament el mateix en aquesta pel·lícula, però sí que mantenen aquesta... ja no només estètica, sinó també aquest cuidado artístic. Allò que veus i dius, ostres, és que això està fet amb tanta cura i amb tanta vista i amb una consciència cultural que no vol dir que no hi sigui a les pel·lícules de comèdia espanyoles, perquè al final són molt representatives de la nostra cultura també, però hi ha com, bueno, com aquesta cosa que dius, això és art, tio. Això que acabo de veure és art. D'una manera com molt intrínseca, no? O sigui, no és que sigui millor que altres pel·lícules, que en alguns aspectes, evidentment, ens posem en plan objectius, doncs mira, aquí hi ha hagut més qualitat, aquí menys, vale, el que tu vulguis, però tu pots trobar plaer estètic i trobar un producte cultural que et generi plaer en altres tipus de pel·lícules també, no? Al final no es tracta d'una qüestió d'elitisme cultural, però crec que la veus i si surts d'allà com si no hagués passat res, és que no estàs suficientment en contacte amb les teves emocions, perquè és que està molt ben feta. Les actuacions són brillants. Miguel Bernardo, quina bogeria, Guitarrica La Fuente, bueno, és que tots estan molt bé. Crec que es diu Carmen Dueñas, l'actriu que també va sortir a La Messias, també fa un... O sigui, hi havia moments en els que genuïnament pensava que estava mirant la vida d'algú. No se sent sobreactuat, no se sent... com que forcin una conversa o una història. Se sent molt real. A més, hi ha conflictes també com molt quotidians, especialment en la línia del present, que jo crec que moltes persones s'hi poden veure reflectides en les dinàmiques de certes relacions, i està, és que està molt ben portat. Crec que està fet amb molt de carinyo i amb molta cura. I és un missatge molt senzill, però, joder, jo em vaig passar l'última mitja hora plorant. Quan te n'adones de coses, perquè al principi estàs en plan, què està passant? Això cap on va? Això com s'ajunta? Quina relació té? I quan entens, I jo últimament no parava de veure la gent posar la cançó de La Nieve a històries, i en plan, a veure, és xula, és maca, se l'escolta xula, però quan veus la pel·lícula, jo me'n recordo que just va ser aquell moment en què vaig començar com a plorar fort, i va ser en plan, ara ho entenc.
2: Bueno, ja, i què?
3: O sigui, ho entenc, ho he vist.
2: A part d'aquesta part, no?, que deies creativa, que ens pot agradar més o menys, aquesta part, no?, que ens arriba també més a la patata, clar, dona peu a parlar de moltes coses. Jo suposo que també, no?, a obrir debats, a fer reivindicacions, i això és una miqueta el que t'ha inspirat a tu.
3: Sí, exacte, i que crec que ve en un moment també com molt rellevant, no? Un moment en el que estem tenint debats en els que es posa en dubte si una dona de 87 anys o no hauria d'haver sigut desahuciada, no ho sé, vull dir, crec, o un moment en el que tenim a adolescents a menors d'edat dient Viva Franco pels carrers, vull dir, crec que al final és una pel·lícula que obre debats i que obre converses que encara segueixen sent necessàries, encara que molta gent cregui que no.
2: Doncs sí, fa una mica de por tot plegat.
3: Sí, bàsicament, potser no és el millor final per la secció d'avui, però no sé, ahir estava pensant, perquè vaig veure un vídeo d'un noi comentant aquest personatge, el Lorenzo, que no és un personatge relativament important, però que assenyala, no?, aquesta cosa com hi ha persones que són part del col·lectiu, però no ho semblen des de fora, de qualsevol, però hi ha d'altres que d'alguna manera ho són i no ho poden evitar que es vegi des de fora, no? Per la pluma, en el cas de les persones homosexuals, per exemple, no?, que al final, o les noies que es presenten de manera més masculina, que en seguida se'ls fica en aquesta bossa. Avui dia gent que és així i no hi ha manera de passar d'un altre cantó, que tampoc hauria de ser.
2: Això t'anava a dir.
3: I això és una experiència molt diferent, no? Perquè al final hi hauran hagut persones homosexuals que no hauran patit les mateixes vexacions que d'altres, perquè d'alguna manera dissimulaven més la seva orientació sexual de bones a primeres, no? I fins que no tenies una conversa o el coneixies aquesta persona més profundament, no identificaves que pertanyia a un col·lectiu de la comunitat queer, no? Aleshores, vulguis que no, això em va fer pensar, perquè vaig trobar que dur i com de diferents hi som i que terrible que estigui tant la diferència i la diversitat quan és el més enriquidor que tenim com a éssers humans, no? Al final, què ens distingeix dels animals si no és la capacitat de generar cultura i reflexions i de pensar i de racionalitzar, no?, mínimament? No ho sé, em va posar trista i vaig necessitar expressar-ho així.
2: Doncs va posar trista, però crec que ara sí que és una molt bona reflexió, Àfrica, per acabar la secció. Crec que hem de tots de pensar i d'actuar, però això tenint en compte pues, la diversitat, que és una cosa meravellosa que tenim i que hem d'abraçar. i crec que nosaltres a vegades no som conscients, no, dels privilegis que podem tenir, i segur que una pel·lícula així doncs també es fa obrir els ulls. I en parlarem quan la vegi, va, que em queda una setmana i crec que la setmana que ve la podré veure.
3: Voldré el teu missatge, Mireia. Estic segura que també en parlareu per aquí amb més profunditat, si no ho heu fet ja, perquè està a la boca de tothom.
2: Clar, no hem hagut fer spoilers, per tant és un tema que de moment hem passat per sobre, però no hem parlat com... Saps, encara estem deixant un temps prudencial.
3: Bueno, ja veus, que jo l'he vist fa 3 dies, o sigui que... I, de fet, a vegades em plantejo lo de veure-la una segona vegada, perquè diuen que la segona és encara més. Vaig anar amb la Clàudia, també col·laboradora, i ella em deia que és la tercera vegada que ho veig i només aconsegueixo plorar una mica més tard, però acabo plorant igual. Estàvem les meves amigues i jo com a tot i les plorant en allò, en plan, què acaba de passar?
2: Jope, pues res, mocadors a mà, anirem al cinema.
3: Recomanat, recomanat. Si més no per experiència, al final no t'ha d'agradar, però... Crec que pot ser una experiència interessant.
2: Molt bé, doncs ens ho apuntem. Àfrica, moltes gràcies i gràcies també per les reflexions. Ens quedem amb elles, parlem d'aquí un parell de setmanetes.
3: Exacte, gràcies a vosaltres per l'espai. Una abraçada.
2: Adéu.
0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
2: Bé, doncs ja se'ns ha passat l'horeta, la primera hora de la setmana amb vosaltres, però recordeu que podeu repetir avui el Territori Nocturn a les 10 per tornar a escoltar aquest programa ara amb l'Àfrica Closa, però també han passat per aquí l'Associació Cultural Palau del Mal, l'Elisenda Bru i el Josep Flores. També hem parlat de l'actualitat esportiva i del Pla Local de Persones Grans que s'ha aprovat a Montornès a la sessió plenària d'aquest mes d'octubre. Tot això de nou al Territori Nocturn. Però demà, si torneu a connectar amb vosaltres, a nosaltres, a partir de les 5, podreu escoltar una nova entrevista musical de càrrec de la nostra companya Miquel Zafra. També parlarem del documental que ha donat més que ciència aquest projecte impulsat pel montornesenc Dani Ametller. I tindrem amb nosaltres l'Estanislau Renó i la seva secció del montornesenc del mes, aquest mes, amb una montornesenca que va anunciar a xarxes socials que tancava una botiga que porta oberta gairebé 20 anys i doncs no podíem deixar passar aquesta oportunitat i estar aquí amb nosaltres. Demà haureu d'estar per escoltar-la. Res més, nosaltres marxem, que acabeu de gaudir del dimarts i fins demà.
4: Fins demà, Mireia.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. La mesura coincideix amb la visita del rei d'Espanya a la ciutat autònoma avui. Elma Saiz és la ministra portaveu.
8: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
7: 4 de cada 10 noies ha tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois. Segons un estudi de més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, els professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental de Sant Joan de Déu.
9: Quan tu desagregues la informació per sexe, te'n dones compte que és molt més freqüent amb les dones. Això ens permet, no, establir mecanismes de detecció, d'exploració, que tenen que ser molt més adequats a la població femenina, perquè té unes vivències i unes dificultats diferents. En aquest estudi també, per exemple, es va trobar, no, que hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
7: L'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha anunciat que tornarà a Catalunya el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. En una carta enviada al seu entorn, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del matí d'aquell dia. L'anunci arriba després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha dit que preveu posposar el sobreseïment de la causa contra Comín i l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig, i que això passarà entre divendres d'aquesta setmana i el dimarts vinent. Per cert, que Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. Si serà...

0: See you later, alligator, que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. See you later, alligator. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Goodbye! Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat... Sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que en tindríem que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collonut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gookie Wolver, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955 i va passar sense pena ni glòria, eh? Concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, eh? Enchained Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bette Medley, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warnes, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa. Oh.

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat. La qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los

compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida, les que t'han agradat més, les que potser t'han emocionat més, les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí, aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen al seu mail: hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que ho vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades per qüestions de feina em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant. El transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diuen Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics Bigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

I've got a get a missus to you. Tinc un missatge per tu. Els Bee Gees de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Campllong. La segona és molt més marxosa.

gran, que gran, Wilson Pickett. Nascut el 1941 a Alabama, i sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now Is Love, és a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon. It's

és una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Ivalls, que ens escolta i escriu des de Camp Llong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

Everybody is talking. Tothom parla, sí. I a vegades més del compte. Jo afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road again.

0: On the Road Again, t'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara Shawn Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.
1: Pack your bags, clear the floor, let's step out through the open door.

0: When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Colvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havien recordat d'ella, ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió.
1: Girl, you'll be a woman soon.
0: Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Purs Overkill. Don't you know, girl? Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Però en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: quantes i de molt bones ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. You'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest.

això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí, però era molt jovenet. Eren els Steeler Wheels. I el seu èxit més important. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Stuck in the middle with you. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Aquí estic, al mig. Stuck in the middle with you. With you, esclar. Stuck in the middle with you. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steeler Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut,

Jordi, l'escollir Steely Wheel entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat, els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo, i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut al 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steely Whale, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79. Back on the road.

Espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road, Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre que hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've done it.

0: make me smile.
1: I'll do what you want, just run away wild.
0: Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75 d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951 que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic enemic que acaba la vida prenent-nos el pèl, aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels vigis, Dandy Gibb, Time is Time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona, gironès, que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ossie Lane, i que a la discoteca l'anunciaven com a Ossie Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Campllong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ossie, es deia Ossie Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no està, per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altre, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kindly, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it up. Let me hear it a bit louder. All right. That's what I call soul time. You remind me of if I was back in the States, working. All right, here we go. One time with Jackie Wilson. We're gonna join Jackie one time. Take a little walk. But before we do, I wanted to talk about something that make me feel good while I start walking for you, baby. Here we go now. Higher.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: En xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les. Illa també té una altra reivindicació a l'agenda. La vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
2: Illa no és l'única república català que aquests dies és a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'abadisme. Dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran és també la qüestió de debat. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, hi és present.
4: L'habitatge és el principal repte segurament que tenim ara com a societat en totes les etapes de la vida, i s'està parlant molt darrerament. I en el cas de la gent gran també és un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem molt relacionat amb la soledat no desitjada.
2: Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general de l'habitatge el proper 11 de novembre. I un motorista mor en una sortida de via de la C32 al Vendrell. Per causes que encara s'investiguen, s'ha produït la sortida de la via d'una motocicleta. A conseqüència de l'accident, ha mort el conductor del vehicle. Amb aquesta víctima són 100 persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I fins al dia 17 de gener al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix algunes fotografies, les més rellevants d'aquest artista durant més de 30 anys, els seus retrats han obert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Si us diem la paraula viking, segurament penseu en dràcars, destrals, neu i saquejos a monestirs anglesos. Però avui parlarem d'un home que fa saltar pels aires tots aquests clichés. Un personatge nascut a Noruega, que va fer la guerra al Pròxim Orient, va lluitar a Sicília, va treballar com a guardaespatlles de l'emperador de Bizanci i va tornar a casa tan carregat d'or que va poder comprar-se un regne sencer. Ell és Harald Hardrada, últim rei viking, traïdor sense escúpols, fundador de ciutats, mercenari implacable i aspirant al tron anglès. Avui viatgem des del fred escandinau als palaus de marbre de Constantinople per resseguir la vida i la mort de l'home que va tancar tota una era. Benvinguts al final de l'era vikinga, benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana per parlar d'un personatge ben interessant, Harald Hardrada, i no només ell, sinó al final de l'era vikinga. I per fer-ho, ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Bones.
2: Com anem, Alberto?
1: Jo, estupendo. I tu, què tal?
2: Bé, prou bé.
1: Molt bé. La primera pregunta és òbvia. Per què dediquem un programa a Harald Hardrada a banda del pel fet evident, que és que en el seu moment, no sé fa quantes temporades, van prometre que faríem o intentaríem fer un programa només fent servir una vocal.
2: Ah, sí?
1: I crec que aquest, Harald Hardrada, és el nostre repte de fer un programa només amb la...
2: Només amb la...
1: És així?
2: Ahà.
1: Ahà.
2: Intentaràm.
1: Uf, hòstia, no ho
2: intentis. Però per què li dediquem...
1: Aranàs?
2: Crec que no.
1: Vale.
2: A veure, per què li dediquem un programa? Perquè, com molt bé has avançat, és un personatge que és molt interessant i és una biografia espectacular, només de per si. I, a més, és molt simbòlic del final del que anomenem, no?, l'era dels vikings o l'era vikinga. Primer de tot... és això, no? Té una biografia espectacular, és un personatge que és molt viatjat, fa moltes coses, ja ho anirem resseguint al llarg del programa. Segon, perquè és la demostració clara de que el món viking del segle XI estava profundament connectat a una mena de, entre cometes, política global, no?, d'Occident, etc., que ens demostra que tu podies ser a Noruega i acabar perfectament a Sicília o a l'Imperi Bizantí o a Terra Santa, inclús. Tercer, perquè també és una persona que ens ajudarà a entendre al final d'una època, no?, una època sobretot al nord de l'Europa occidental, i finalment perquè és un personatge que apareix en moltes ficcions, entre elles una seqüela de la sèrie Vikings, no la sèrie original de Vikings, sinó una seqüela que es diu Vikings Valhalla.
1: Famosa per la lletra A, també?
2: També.
1: El Hardra de Valhalla.
2: Valhalla. És un personatge que hi apareix, òbviament, amb moltíssimes llicències per fer la trama una mica més àgil, no? Barrejant molts personatges. De fet, el fa coincidir amb en Leif Erikson, amb qui en cap moment en principi coincideixen. Però, bueno, és una sèrie que és, si més no, entretinguda.
1: Molt bé.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, Albert, què estem escoltant? Música tradicional noruega?
1: Evidentment, música típica del segle XI, feta just després de la Fundació d'Oslo. No, a veure, és, òbviament és l'opening de Vinland Saga, que per mi és un dels... Bueno, és un anime espectacular. Crec, si no vaig errat, és una, també una producció de Netflix, ara no en tinc ni idea. Però si no, es pot trobar a les plataformes de streaming i jo el recomano moltíssim. Perquè és això, és un anime que parla precisament d'això, d'aquesta era vikinga, i a més és molt divertit, i a mi m'agrada especialment, em toca una mica la patata, perquè hi vinculen una miqueta a un tal Lucius Artorius Castus, no? Que se suposa que és una mena de rei Artús, que està per Gales fent coses vestit de romà, i és molt interessant.
0: Molt bé, però si algú vol veure una sèrie japonesa que barreja vikings i el rei Artur, i a més se'n van a Amèrica, suposo, també.
1: Encara no hi han arribat.
0: Encara no, els diuen Vinland Saga i encara no han arribat. Bueno, no volem fer spoilers. Si algú vol fer-se spoilers, Albert Avil va fer també un programa sobre Vinland.
1: Hey, el tinc apuntat per aquí. Sí? El 337.
0: El 337. Molt bé. En aquest programa especial per divorciats, que ja sabeu que és el tercer objectiu
1: dels vikings,
0: dels vikings. Jo crec que abans d'entrar en matèria és obligatòria, i especialment quan parlem de divorciats i cunyats, aturar-nos en la metodologia, perquè estem en un món, no?, que veu molt de les sagues, no?, que barreja història, literatura. Llavors, quan ens enfrontem a aquests personatges vikings, és important parar a reflexionar d'on traiem la informació, no? Perquè fins a quin punt podem creure en el que ens diuen les fonts, o quines precaucions hem de tenir en aquest sentit.
1: Ja ho has avançat. És un personatge que el construïm sobretot a través de les sagues, que barregen moltíssim la història, la llegenda, vale? I aquest personatge veurem que és com una mena de superheroi mític que fa mil bestieses, i ja ho anirem desgranant. Però la nostra

0: bueno, amb una estètica, uns arguments, unes maneres de fer una miqueta esbiaixades, però que és molt interessant. No és un personatge inventat, òbviament. Podem confirmar la seva existència, podem confirmar també la seva trajectòria geogràfica, perquè ho podem creuar amb fonts d'altres cultures. Com, per exemple, sí que tenim alguns poemes escàldics contemporanis, escrits pels qui se suposa que viatjaven amb ell. També tenim algunes cròniques bizantines que ens parlen d'un comandant, no?, d'aquesta guàrdia varega, ja en parlem després, anomenat Araltes, que s'ha associat amb en Harald. I, evidentment, que potser és la font més fiable, més històrica, per alguna manera, tenim la crònica anglosaxona, que és la compilació aquesta dels anals, no? Que documenta molt bé la invasió o les invasions d'Anglaterra, que ja explicarem una miqueta al final del programa.
1: Sí, perquè si hi ha alguna cosa que demana Anglaterra és una bona invasió.
0: Invasió.
1: És un territori que al llarg de la història ha passat per allà tothom.
0: Fins que ell ho fa amb els altres.
1: Sí, clar, al final acaba un moment que bueno, ompres la gerra i... I en qualsevol cas, estem davant d'un personatge molt interessant, aquest Harald Hardrada. Anirem desgranant la seva vida, les seves peripècies al llarg del programa, però fes-nos una mica de resum del personatge.
0: Així, per introduir-lo, clar, Harald, en realitat es deia Harald Sigurdsson, que va viure més o menys entre el 1015 i el 1066. Ell era fill d'un reiator de Noruega, Sigurd Syr, i era germanastre del rei Olaf II de Noruega, després en parlarem una miqueta més de tot això, que posteriorment serà canonitzat per algunes confessions cristianes i conegut com Sant Olaf, per la seva labor de cristianització del regne de Noruega, no gaire pacífica. Hardrada, o Hardrada també és un mal nom que se li associa, que prové del nòrdic antic, que significa alguna cosa com el qui governa amb duresa o el tirànic. ¿Vale? Per tant, això també ens dirà bastant del personatge. Llavors, les sagues el descriuen com a gran de cos, no? Un cos gros,
1: un senyor viking,
0: vell de cara i de caràcter ferotge, un home que podia ser molt generós amb els seus guerrers i molt cruel, sense mesura, amb els seus enemics, no? D'aquí també una miqueta el mal nom. Però el que fa el Harald Hardrada a un personatge únic és tota la seva trajectòria vital, que el porta des de les batalles a Noruega, passant pels palaus de Constantinoble i tornant un altre cop cap al nord per fer-se amb el regne de Noruega i llavors acabant la seva vida mentre intentava conquerir Anglaterra. Llavors això també és bastant interessant. I jo penso que és això, no?, el que hem anat avançant a la introducció, que és un personatge que il·lustra molt bé el final d'aquesta era vikinga i ens trec una mica dels tòpics de que els vikings estaven fent les seves coses i estaven aïllats i eren uns salvatges, sinó que era un món profundament connectat.
1: I clar, la pregunta és òbvia. Què és l'era vikinga? Més enllà del que tots sabem, que és l'era posterior als zombis. Va haver-hi com l'era dels zombis,
0: sí.
1: I quan això va passar de moda,
0: van arribar els vikings.
1: Després ja van arribar Marvel, els superherois...
0: I els samurais.
1: I els samurais. Clar, els samurais sempre han estat allà, són una constant. Mm-hmm. Però què és l'era dels vikings?
0: És un període històric que dura gairebé uns 3 segles, en què l'expansió normanda és un fet sense precedents. Llavors, tradicionalment es marca l'inici al 793, quan els vikings de cop es planten al monestir de Lindisfarne, a Anglaterra, i fan un saqueig bastant mític, no?, que saquegen i maten a tots els monjos i roben totes les riqueses, i s'allarga fins al segle XI, exactament fins al 1066, a la mort de Harald Hardrada a Stamford Bridge. Durant aquests 300 anys, els pobles del nord, els actuals noruecs, danesos, suecs, etc., es llencen a explorar i dominar gran part del món conegut i del no conegut, perquè, com bé sabeu i com hem mencionat abans, i com vam explicar el programa de Vinland, els vikings arriben al continent americà. Ja ho hem fet en molts altres programes, no ens hi extendrem, però sempre cal trencar el tòpic, no? Els vikings, que no eren uns pirates amb destrals i cascos amb banyes.
1: Com que no?
0: Ah, em sap greu. Oh. Em sap greu.
1: I què faig amb aquest tatuatge que m'he fet?
0: Amb unes runes.
1: Amb una runa.
0: Que curiosament tenen forma d'SS, no?
1: Que diu Toledo.
0: Wow. De fet, per això, l'Antonio Contreras va venir a fer un programa sobre, sí, el romanticisme dels vikings.
1: No, no el faig amb tatuatges, l'Antonio.
0: No, jo tampoc. Vale. Jo tampoc me l'imagino. Però molt interessant, no?, que parlava del romanticisme a Marvel, no?, alguna cosa així.
1: Sí, Thor. No? La imatge mítica de Thor.
0: Va estar molt interessant. En fi, que eren eren una civilització, que eren comerciants, mercenaris, exploradors, òbviament també saquejadors, per

0: descomptat, però que anaven, que havien navegat des d'Amèrica fins a Bizanci. Vull dir que és una època de certa globalització, amb un epicentre també una miqueta escandinau, i Hardrada és un clar exemple de tot això.
1: I tot això sense ni Instagram ni Bluetooth.
0: Exacte.
1: Bueno, sense Instagram ni TikTok. Bluetooth, sí.
0: Bluetooth, ah, sí?
1: Sí.
0: Bueno, ah, ja. Per les...
1: Bueno, ja ho explicarem.
0: Ah, vale.
1: Bueno, saps que
0: ah, sí,
1: Bluetooth...
0: és veritat. Sí,
1: en qualsevol cas, centrem-nos en Harald Hardrada. Com comença la seva història?
0: Ell neix, com hem avançat abans, més o menys el 2015, a Ringerik, a actual Noruega, i ell, ja ho hem dit, però per si de cas, és fill d'un reietor de la regió, i és germanastre per part de mare del rei Olaf II, ja ho hem dit, que serà el futur Sant Olaf, etc. Per situar-nos una miqueta, en aquell mateix moment és quan està passant, bueno, més o menys, quan el 1021-1020 es calcula que Leif Erikson arriba a Vinland, sí, recordeu el programa 337. Llavors, el començament de l'Odissea de Harald no el trobem, òbviament, en el seu naixement, sinó que el trobem al 1030, quan ell té 15 anys. Amb 15 anys, ell participa a una batalla a Stiklestad, i en aquella batalla és perquè el seu germanastre, el rei Olaf, intenta recuperar el tron de Noruega, que li ha tret un personatge també molt interessant, que és Canut II el Gran. Canut II el Gran era el rei de Dinamarca, rei de Noruega, rei d'Anglaterra, i no menys important, marit d'Emma de Normandia, que també és un personatge molt interessant. El 1030, Olaf torna a l'exili per intentar recuperar el poder, i el jove Harald s'apunta, no? Diu, home, jo t'ajudo, jo vinc aquí...
1: No esperàvem menys
0: del nostre estimat Harald, jo vinc aquí amb els meus guerrers fidels i intentem vèncer en aquesta batalla per recuperar el tron de Noruega. Òbviament, la batalla, com tot bon començament de videojoc, és un desastre. Els destrossen, o sigui, les tropes de Canut destrossen a Olaf i a... I a Harald...
1: A Harald les va passar canutes.
0: Les va passar molt canutes. De fet, Canut les va passar canutes perquè Canut mor en aquesta batalla. Olaf mor en aquesta batalla. I el jove Harald queda greument ferit, òbviament exiliat, perseguit, etc.
1: No comença gaire bé la història per aquest personatge. Què farà aquest jove de 15 anys que ha perdut la batalla, que se li ha mort el germanastre ferit?
0: A veure, aquest jove, això no, s'ha quedat sense família, està ferit, és perseguit, derrotat. Clar, penseu-vos que saber que ha fugit aquest, que té pretensions al tron de Noruega, també és perillós. Per tant, també, o sigui, relaten com per una persecució... Bueno, no hi entrarem. Però, bàsicament, els seus companys el rescaten d'amagat, i després d'aquesta batalla comença tot el seu exili, que és on, des d'on es vehicula tota la seva història vital. Ell fuig cap a les terres interiors de Suècia i navega pels rius, perquè ja sabeu que els vikings, si eren coneguts per alguna cosa, era per navegar, i sobretot navegar per rius. Arriben a la nostra estimadíssima Rus de Kiev. No entrarem en detalls. Actual Ucraïna, algunes regions de Rússia, etc. On governava el gran príncep Yaroslav el Savi, que no és menys... que el fill de Vladimir, el del dilema, el del programa 500.
1: Jo estic desitjant, portem ja 550 i pico programes, estic desitjant fer un programa només de referències a altres programes. Vull dir, estem arribant a un punt que ens passem més part del programa recomanant programes antics. Vull dir, jo crec que com a repte tenim passar-nos una hora dient, bueno, avui anem a parlar de, bueno, d'això ja no sé què... No.
0: I acabar els 55 minuts només havent recomanat
1: programes. Clar, aquest és el repte, treballar poc.
0: Bueno, recomanar als oients el programa 500.
1: En qualsevol cas, recomanar el programa 500.
0: Perquè és el primer.
1: I els altres 499 d'abans.
0: També.

0: Molt bé, Albert, què estem escoltant?
1: Estem escoltant a Wardruna, que és un grup de... òbviament és un grup de música noruec, que es dediquen a fer música escandinava tradicional, amb un toc modern, com podeu observar. I és un grup que a mi, durant una època, em va agradar moltíssim.
0: Abans o després del cant?
1: És el que anava a dir. Va ser just abans.
0: Ens coneixem massa. Eh?
1: Sí. Va ser just abans, perquè jo, com ja he explicat en altres programes, vaig tenir una època en què m'agradava estudiar i llegir.
0: Amb... Tenia un regal per tu i me l'he deixat a casa.
1: Home,
0: bueno,
1: té a veure amb música folklòrica mongola?
0: No, té a veure amb una altra de les seves aficions, que ja hem comentat al llarg d'aquesta temporada.
1: És un imant?
0: És un imant de nevera.
1: Va, perfecte.
0: Però bueno, ja haurà de ser un altre programa.
1: Ja tornarà. En fi, això, molt recomanable. A més, com que no s'entén la lletra, bueno, jo no entenc la lletra, doncs va molt bé per concentrar-se, etc.
0: Bueno, és el 99% de la música del món, no?
1: Sí, correcte.
0: Bueno,
1: sí. Sí.
0: En qualsevol cas, tenim aquest jove Harald Hardrada, bueno, encara no Hardrada, només Harald.
1: Harald, sí.
0: Amb 15 anyets, que ha hagut de fugir després de perdre una batalla, que arriba a la Rus de Kiev, i com sobreviu un adolescent exiliat a una cort estrangera?
1: A veure, estrangera entre cometes, perquè Yaroslav el Savi és familiar seu, o sigui, és cunyat del difunt Olaf. Per tant,
0: és cunyat del seu germanastre.
1: Correcte. I, o sigui, recordem que la Rus de Kiev és un principat també de cultura vikinga, perquè els vikings en aquesta expansió de l'era vikinga també, no, o sigui, sempre pensem, no?, en Anglaterra, Irlanda, Islàndia, Groenlàndia, etc., però també s'expandeixen moltíssim cap a l'est, a través dels rius, no?, que penetren, no?, fins a l'actual Ucraïna, etc. Llavors, què farà Harald? Doncs l'únic que sabia fer, que és la guerra. Com a bon viking, el seu familiar Yaroslav el Savi s'adona que té un talent militar excepcional i el posa al capdavant de les seves tropes, i Harald es passa uns quants anys doncs suprimint revoltes de l'actual Polònia, lluitant contra tribus nòmades que amenaçaven les fronteres de la Rus, etc. Llavors ella es comença a fer un nom, guanya reputació, guanya prestigi. Fixeu-vos que és la típica aventura, no?
0: Ha tirat pel camí que fem tots, que és pujar de nivell a través de missions secundàries.
1: Correcte. I no, arribes al boss final, no? Xataíssim.
0: I sense gastar pocions, li dius... No et passa això? Vas jugant, reuneixes diners, arribes a una tenda, dius, quina espasa més bonica, me la compraria, però costa molts diners. Bueno, a veure, segur que em cau alguna cosa a mi. I acabes el joc amb
1: 10.000,
0: amb 200.000 monedes, 200 pocions que no has gastat.
1: Estic rejugant al Baldur's Gate.
0: I estàs en aquest punt,
1: no? M'està passant més o menys això.
0: En qualsevol cas, què farà Yaroslav?
1: Harald es motiva, guanya moltes batalles, no? Fa fora les tribus nòmades que estaven saquejant les fronteres, etc. I es motiva i li diu a Yaroslav, bueno, escolta, què et sembla si em dones la mà de la teva filla, la princesa Elisabet de Kiev?
0: No volia la sencera?
1: No, només la mà. Només la mà.
0: Bueno, cadascú
1: els gustos.
0: Amb els seus fetitxes.
1: Sí. Bueno, millor la mà que els peus.
0: Bueno, et sorprendria, eh?
1: Ah, sí? Vale. En fi, que Yaroslav li diu, no et casaràs amb la meva filla. No et casaràs amb la meva filla. Sí que és veritat que ets molt, molt bon guerrer, t'estàs guanyant una fama, ets un gran senyor de la guerra, però ets un príncep sense cap regne. No tens terres, no tens fortuna, només tens un nom. I no ets un partit adequat per a la filla del príncep de Kiev. I llavors aquesta negativa, explicant les sagues, no, també serà una miqueta el motor que portarà a Harald a viure moltes de les seves aventures. Llavors, Harald entén que el que necessita és fer-se immensament ric i famós si volia aquell matrimoni, i sobretot si volia completar la seva missió principal, que és recuperar Noruega.
0: Joves que no poden relacionar-se amb dones, que intenten fer-se immensament rics de manera fàcil.
1: Sí. A veure per on va
0: això. Que estem al segle XXI.
1: Sí.
0: En qualsevol cas, si tu vols fer-te ric al món nòrdic, a la Rus de Kiev d'inicis del segle XI, on vas? On estan les riqueses en aquest moment?
1: Clar, les riqueses es podien agafar a molts llocs, però si tu les volies ràpid, si volies anar a passar un estiu a Suïssa a guanyar molts diners i tornar a Catalunya, te n'anaves a Constantinople. Va. Te n'anaves a Constantinople, que recorrent que era... O sigui, estava plenament connectat. Sabies perfectament que havies d'anar a Bizanci. Recordem també, és que les referències, eh? I no serà l'última.
2: Molt bé.
1: Que vam dedicar un programa, el 398, a l'aventura mediterrània dels vikings. Dels vikings, també un programa que, bueno, interessant, no? Total, que el nostre estimat Harald, l'any 1034, arriba a la capital bizantina. Ell no va sol. Les sagues ens expliquen que anava amb 500 guerrers escandinaus fidels que baixen pels rius de l'Europa de l'Est fins a plantar-se a la ciutat més rica, més poblada i més avançada del món cristià. I quan arriba, què fa? Doncs, òbviament, s'allista a la famosa, famosíssima, la Guàrdia Varega, no? Que ja n'hem parlat en algun altre programa, farem una petita explicació després. No explicarem quin era l'estat de l'Imperi Bizantí en aquell moment, no tenim temps. Està bastant allunyat a l'Imperi Bizantí de Justinià o d'Heracli o de molts altres que hem anat parlant, però continua sent gros. L'Imperi Bizantí controlava Anatòlia, els Balcans, una petita part del sud d'Itàlia, etc. Però bueno, Constantinople, en aquell moment i en tants d'altres moments de la seva història, era un niu d'intrigues palatines, com bé us deu sonar les corts bizantines, no? Lluites de successió, enverinaments, generals deslleials, guàrdies personals que assassinen l'emperador, bueno, un ambient molt convuls.
0: El joc perfecte per un personatge com Harald.
1: Exacte, un ambient superconvuls.
0: Allà on tocava.
1: Exacte, per créixer, no?
0: Molt bé. Què és la Guàrdia Varega? Havies dit que ens faries 5 cèntims. I primer, què és? I per què un viking que arriba a Constantinople pot aspirar a formar-ne part, així com així?
1: Clar, la Guàrdia Varega no és res més que una guàrdia d'elit, del propi emperador bizantí. Formada exclusivament per estrangers del nord d'Europa. Estrangers sí, podia ser escandinaus. No només actuaven com a guàrdies, òbviament també eren una unitat militar d'elit. L'emperador, què li passava? Que no es fiava. Ja sabem que...
0: Per què serà?
1: Per un historial, no? No es fiava gaire als generals bizantins, ja que hi havia, això, un bon historial de complots constants, assassinats,
0: traïcions... L'antic general bizantí que va matar a l'anterior emperador bizantí no es fia dels generals bizantins.
1: Clar. Ara bé, tenir uns bàrbars escandinaus que no parlen el teu idioma, que no tenen llaços polítics, que no tenen interessos i que només responen davant de l'or, eren uns guardaespatlles perfectes, a no ser que algú altre s'ho volés.
0: Bueno.
1: Se'ns explica, no?, en aquestes llegendes sobre la Guàrdia Varega, que se'ls reconeix perquè són alts, són forts, són escandinaus que van armats amb unes destrals enormes. Llavors, per un guerrer escandinau, era un privilegi i una oportunitat formar part d'aquesta guàrdia, ja que cobraven uns salaris estratosfèrics en comparació a l'exèrcit regular i es quedaven en parts substancials dels botins de guerra. Però una cosa que és molt curiosa de les guàrdies varegues és que s'explica, no?, en aquestes cròniques bizantines, que tenien un privilegi que em sembla molt curiós. Quan ho estava llegint, a mi també em va semblar curiós, perquè això no és fidelitat. I és que quan gaudien del dret de saqueig legal quan moria l'emperador, és a dir, quan l'emperador que estàs defensant mor, tu tens dret a entrar als seus palaus i a portar-te tot l'or, totes les joies i tots els tresors que físicament poguessis carregar amb les teves mans. Llavors és com... t'interessa que l'emperador mori?
0: Jo aquí veig una oportunitat de negoci.
1: Clar, és que clar... En fi, que és una posició privilegiada.
0: En noruec, crisi significa oportunitat, no?
1: Sí. Per entrar a la guàrdia sovint s'havia de pagar una quota, però la inversió es recuperava molt de pressa, i pel seu talent i pels seus contactes, Harald no va trigar gens a ascendir i convertir-se en el comandant d'aquesta guàrdia. Ell el que anirà fent és això, no? Anar acumulant riqueses, anar a tots els seus salaris, tots els botins, i els anirà enviant, no se'ls queda, sinó que els va enviant cap a la Rus de Kiev amb en el nostre estimat Yaroslav, perquè li vagi guardant.
0: Pensava quin seria la Guàrdia Varega actualment i em venia al cap els de Desocupa, no?
1: Hòstia! Segur que més d'un porta un tatuatge nòrdic.
0: Per això, perquè segurament també porten, pel que sigui, tatuatges nòrdics. Molt bé. Tenim a Harald a la Guàrdia Varega i ja té feina. Ha arribat a Constantinople jovenet i ja ha aconseguit feina. Mm-hmm. I a quins territoris els porta aquesta pertenència a la Guàrdia Varega? Perquè entenc que no es queden a la capital.
1: És el que dèiem, no? Que fan també d'una unitat de xoc, unitat militar d'elit, etc. Primer de tot el fan servir per apagar els incendis de l'imperi. L'imperi bizantí tenia com a bon bomber, no?
0: Com a l'home.
1: L'envien això, no? A pagar revoltes, a pagar aixecaments, etc. Però tenim documentats quatre grans zones d'actuació. La primera seria el mar Egeu i el Mediterrani Oriental, lluitant contra els pirates àrabs de les costes de Síria, del Líban, etc. Després, i aquesta potser també és de les històries més famoses, l'envien a l'illa de Sicília per anar a arrabassar l'illa en els sarraïns. I concretament aquí, en el Heimskringla, ens explica una de les anècdotes més interessants de la vida d'aquest personatge.
0: Molt bé, doncs, què explica aquesta història?
1: Bé, com que anem bé de temps, sí. Jo penso que és un dels moments més enginyosos d'aquestes sagues i de la seva vida, que òbviament segurament és mentida, però és interessant.
0: Confia.
1: Tenim fe. Harald i els seus mercenaris estaven assetjant una fortalesa siciliana. No sabem quina. Una fortalesa inexpugnable. I els defensors tenien provisions de sobres per resistir durant mesos. Llavors l'atac frontal era un suïcidi i el setge s'estava estancant.
0: Això em recorda la píndola sobre el setge del castell de... com era?
1: Chateau Gaillard?
0: Gaillard.
1: Alguna cosa així,
0: Dic, sí. Posats a recomanar programes? Aprofitem per recomanar les píndoles per mecenes que teniu disponibles tant a iVox Plus com a Patreon.
1: Correcte.
0: Has vist que ben...
1: Sí, molt ben colat. No acabarà com aquell setge, sinó que tindrà una altra idea una mica més neta. D'alguna manera.
0: Quin gran programa, eh?
1: Quin gran programa.
0: Podeu escoltar.
1: És veritat. La saga explica que Harald, com que era molt observador i molt intel·ligent, es va fixar que els ocells que niuaven sota les teulades de palla de les cases dins la ciutat, el que feien era que durant el dia sortien de la ciutat per anar a buscar menjar als boscos del voltant.
0: Ai, que bonic.
1: I a la nit, què feien? Doncs tornaven al seu niu per alimentar les seves cries, etc. Què va fer? Doncs ordena als seus homes, la guàrdia varega, que atrapessin vius tants ocells com poguessin dels boscos propers. Què fan amb aquests ocells que han atrapat? Doncs els hi lliguen petites estelles de fusta de pi untades amb cera o untades amb algun oli combustible, etc., a les potes o a l'esquena. De cop...
0: De cop i volta, Kentucky Fried Chicken, eh?
1: Sí, bueno, tal qual. Cal enfocar aquestes estelles i alliberen a tots els ocells de cop que, espantats pel foc i amb ganes també de tornar als seus nius, tornen tots volant instintivament cap als seus nius. Clar, en qüestió de minuts, centenars d'ocells encesos es refugien en els seus nius, que estan just a sota, quina casualitat, de les teulades de palla de la ciutat siciliana. Per tant, es crea un incendi al mig de la ciutat i els defensors no tenen cap més remei que rendir-se quan estan immersos en aquestes flames que s'expandeixen per tota la ciutat.
0: Des d'aquí aplaudim la intel·ligència militar de Harald i no...
1: Fem un requiem.
0: Sí, fem un requiem per provar els ocellets, no? No compartim... O sigui, aplaudim l'ingeni, no aplaudim el mètode. Per tant, ara el tenim a l'Egeu, el tenim a Sicília, i on més el porten les seves aventures com a varec?
1: El porten als Balcans, a l'actual Bulgària, i si estarà entre el 1040 i el 1041, per reprimir brutalment, no? Un altre cop aquesta, el Hardrada, no? Reprimir brutalment una gran revolta contra l'imperi, fet que li va valdre un títol honorífic imperial. Finalment, una de les grans coses que també se'ns explica d'ell és que va anar a la zona de Terra Santa, no amb l'ideal de croada, sinó amb l'ideal més de protegir els pelegrins que van a fer un pelegrinatge cap a aquella zona. I és que acompanya una missió armada a Jerusalem per protegir aquests cristians i supervisar unes obres, quines, no sabem, que s'estan donant a terme en el Sant Sepulcre. I les sagues asseguren que aquest, el Harald, el despietat, no? Harald Hardrada, es banya al riu Jordà, també així com un acte molt cristià de banyar-se a les aigües del riu on havia estat batejat a Jesús.
0: Que tot depèn de com et banyis. Si et banyes en plan baptisme així bonic, vale, si et banyes per treure la merda, al final. Molt bé, doncs jo porto molta estona pensant que mai es farà un Assassin's Creed Harald, perquè seria una bogeria. Vull dir, tu t'agafes a l'Odyssey i saps que has de recrear l'antiga Grècia, no? T'agafes a l'Origins i has de fer Egipte, o agafes el no sé què. Aquest tio, vull dir, hauries de fer un Assassin's Creed, no? De vikings, bizantins, sicilians, Terra Santa, tornar a Anglaterra... Vull dir, on més va aquest senyor?
1: Les quatre grans zones d'actuació fora la capital ja les hem explicat. Però, òbviament, formava part de les intrigues palatines de Constantinoble. Per tant, el clímax arriba una miqueta al 1042, quan a Constantinoble esclata una gran revolta perquè l'emperador havia decidit exiliar a la popular emperadriu Zoe.
0: Parlant de revoltes de Constantinoble...
1: Hòstia, no pot ser...
0: Podríem recomanar el programa sobre la revolta Nica de Justinià i l'Hipòdrom, que també va fer l'Albert Abril.
1: Sí, sí. Wow.
0: Veus com podem passar-nos del programa?
1: Podríem fer-ho. Podríem combatre rècords, a veure quants han recordat.
0: Vinga, podríem tenir com un clic.
1: I anar fent, no?
0: Donar-li al Carlos una campaneta. Cling, cling.
1: L'últim que li vas dir a en Carlos es va estirar tot el programa tirant els pets.
0: Bueno, pues escolta, tot poder comporta o hauria de comportar una gran responsabilitat, i bueno, això ja és cosa seva.
1: En fi, 1042, una revolta a Constantinoble perquè l'emperador decideix exiliar a l'emperadriu Zoe, que s'explica que era molt popular entre el poble de Constantinoble. Llavors, l'emperador esperava que la Guàrdia Varega l'ajudés a sufocar la revolta, que per això servien, no? Doncs precisament, la Guàrdia Varega de Harald es posiciona a favor de l'emperadriu Zoe i ells mateixos capturen l'emperador quan s'estava intentant escapar a través d'un monestir, etc. I és Harald qui, amb les seves pròpies mans, això també ens ho expliquen les sagues, Harald, amb les seves pròpies mans, executa la pena reservada als traïdors, que és el segament.
0: I quan segava de l'emperador, també tenies dret a entrar al tresor i portar les coses?
1: Doncs pues mira, no ho sé.
0: No sabem, no?
1: No sabem, no sabem. Espero que sí.
0: Molt bé.
1: Però perquè a les sagues, amb el seu humor macabre, expliquen que Harald es va guardar els ulls de l'emperador com a trofeu.
0: Home, sempre a l'inventari l'has de tenir ple d'objectes.
1: El cap del griu.
0: Això mai saps quan el pots fer.
1: Això és veritat.
0: Com a mínim per una sopa, si ets fan de Harrison Ford. Jo entenc que a partir d'aquí acaba la seva etapa a Bizanci.
1: Més o menys. Tot semblaria que això l'ajudaria encara més a enriquir-se, ja que havia donat suport a l'emperadriu, que és qui s'acaba imposant, però les seves relacions amb Zoe es deterioren molt ràpidament. L'acusen d'apropiació indeguda, de fons imperials, i l'empresoren. Segurament és veritat, perquè se'ns explica a través de diverses cròniques, sobretot les bizantines, que aquest personatge s'estava embutxacant unes quantitats d'or i de plata bastant ingents i deia, les està enviant al nord. No, les va enviant cap a la Rus de Kiev. Òbviament, si tu empresones Harald Hardrada, no pot estar empresonat gaire temps. No pot estar retingut molt temps perquè és tan hiperactiu, ha de fer tantes coses que no pot parar. Llavors, les sagues expliquen que Harald, aprofitant una altra revolta, s'escapa de la cel·la, reuneix els seus homes fidels, roba dos vaixells de guerra imperials i amb la seva força trenca la cadena de ferro. Recordem-nos que el port del Corn d'Or està bloquejat per una gran cadena de ferro que bloquejava, o se suposa que bloquejava, l'accés dels vaixells d'anar
0: al ja no.
1: port. Ara ja no, perquè l'ha trencat en Harald Hardrada. Llavors, gràcies a això, gràcies als dos vaixells, a trencar aquesta cadena, etc., ell fuig de Bizanci per sempre, navega cap al nord, travessa el Mar Negre, cap a la
0: Recordeu Rodalies. Que hem dedicat també dos programes a la història dels colors? Si sabeu, si voleu saber més coses sobre el negre, podeu consultar aquests programes.
1: Uau. Travessa el Mar Negre, arriba a la Rus de Kiev, espectacular. Arriba a la Rus de Kiev, on es retroba amb Yaroslav el Savi i, sobretot, es retroba amb l'or que li havia estat guardant durant tots aquells anys. I es converteix en l'home més ric i més famós del nord. Yaroslav, finalment, després de 15 anys, li diu, ara sí que et pots casar amb la meva filla Elisabet.
0: I continua volent, vull dir...
1: Ell diu que sí.
0: Diu que sí.
1: Ell diu que sí, perquè, a més, després de reunir l'or, després de casar-se amb Elisabet, ara ja Harald ja ha complert les seves missions secundàries, ja pot dirigir-se cap a la seva missió principal, que és recuperar un regne, segurament comprant-lo.
0: Molt bé, doncs tenim el nostre protagonista de nou a la Rus de Kiev, forrat, casat, carregat de... o sigui, devia ser un xapes. O sigui,
1: molt pesat.
0: Anar a prendre una hidromiel amb ell, devia ser una torre impressionant només de coses que jo he fet amb les meves mans, mira quins ulls són els ulls d'un emperador.
1: Els porto aquí penjats al collaret.
0: Sí, t'imagines com dues... Molt bé. Unes boles bizantines. Doncs molt bé, i sobretot amb una maleta plena de somnis, sí, que és recuperar Noruega. I com s'ho farà?
1: L'any 1045, quan ell ja ha tornat a la Rus de Kiev, ell es comença a preparar, no? I precisament en aquell moment, 1045, el tron de Noruega i el tron de Dinamarca també, ja s'havien separat d'Anglaterra, l'ocupa el seu nebot, que és Magnus Olafsson, conegut com Magnus el Bo. Magnus el Bo contra Harald Hardrada.
0: Si ets un viking i et diuen el Bo, no tens res a fer contra un viking que es diu el despietat.
1: Exacte. Llavors, què passa? La posició de Magnus, recordem, rei de Noruega i de Dinamarca, és molt forta militarment. Però clar, Harald arriba amb un exèrcit de veterans de Bizanci i arriba amb unes quantitats absurdes d'or a les butxaques. Llavors, com que sap que anar de cara és bastant arriscat, Harald juga una miqueta la diplomàcia bruta. Vale? Veurem que també és un traïdor.
0: Que és l'única forma de diplomàcia.
1: És l'única forma de diplomàcia. I el que fa és fer-se amic del principal rival de Magnus, que és Sven Stridsson, o Svein Stridsson. Al final és
0: exactament el mateix. Dos noms clarament inventats.
1: Sí, exacte. Sven és un personatge que té sang reial i té unes reclamacions pel tron de Dinamarca i, òbviament, aprofita l'amistat amb Harald per intentar recuperar el tron de Dinamarca. Fixeu-vos, no? Harald vol Noruega, Sven vol Dinamarca i qui té les dues coses, qui té les dues corones, és precisament Magnus el Bo. Llavors, entre Harald i Sven comencen a fer unes ràtzies per les costes de Dinamarca i Noruega per demostrar precisament que Magnus no té la capacitat de defensar aquest territori.
0: Molt bé, li fan el sàndwich, no? Que és obrir-li dos fronts simultanis, no? Per asfixiar-lo. I com anirà això?
1: Com us podeu imaginar, va bé. Magnus es veu acorralat, té una rebel·lió al sud, no? Per als fidels que volen posar Sven al tro de Dinamarca, té l'oncle Rick que li està fent de les seves al nord, a les costes de Noruega, i finalment, una miqueta contra les cordes, s'asseu a negociar. I Harald, li posa les cartes sobre la taula i li diu: tens dues opcions. Opció A, continuem fent la guerra. Jo tinc molta pasta, tinc molts diners per anar contractant guerrers i mercenaris i mantenir això durant els anys que calgui. I a més, saps que les meves tropes són mercenàries d'anys d'aventures per Constantinople. Per tant, opció A, tu mateix. Opció B, podem compartir el tron.
0: Oh, que bonic.
1: O sigui, no li diu, vull el tron, no. Compartirem el tron. I a més, et donaré la meitat de les meves riqueses bizantines per reflotar tot el que siguin les arques reials i governar junts. Òbviament, Magnus, bastant, ja ho hem dit, bastant forçat, bastant contra les cordes, accepta l'opció B i a partir del 1046 seran corregents de Noruega.
0: I què passa aquí amb Sven? Havien fet la guerra junts per repartir-se Noruega i Dinamarca i ara com queda això?
1: És molt interessant, un altre cop el nostre personatge demostra ser despietat, perquè el pacte estableix que només serien corregents de Noruega. Automàticament, després de firmar aquest pacte, Harald traeix a Sven, el seu amic que l'havia ajudat a recuperar el tron, i jura ajudar Magnus a esclafar Sven. Però l'any 1047, de manera bastant convenient, Magnus emmalalteix.
0: Bueno, coses que passen.
1: Coses que passen, no? Quan comparteixes la regència amb algú, emmalalteix, i el mateix 47 mor. Però la lia. Bueno, per Harald la lia. I és que en el llit de mort es diu que deixa escrit que Noruega serà per Harald i que Dinamarca, en un acte de buscar la pau, serà per Sven. Sí? Per tant, fixeu-vos que el mateix Magnus el Bo realment va demostrar ser bo.
0: De lo bo que era tonto.
1: Era massa tonto. Però hi ha un problema, és que aquí podria acabar la història. O sigui, Harald a Noruega, Sven a Dinamarca...
0: Com havien quedat
1: en un inici. Però, evidentment, Harald, en la seva hiperactivitat de fer coses, diu, ni de conya, ara que estic aquí, vull els dos regnes. I això desencadena una guerra brutal entre Noruega i Dinamarca que durarà 15 anys.
0: Molt bé, i com serà Harald com a rei de Noruega?
1: Doncs ell va governar durant exactament dues dècades, entre el 1046, començant amb una corregència, fins al 1066, que és on acabarem el programa d'avui.
0: Que passen coses.
1: Que passen, se vienen cosites. I va ser un regnat molt marcat, sobretot per la guerra amb Dinamarca i també per els problemes que va tenir amb els senyors de la guerra locals noruecs, que estaven una mica acostumats a fer la vida vikinga. No estaven... Perquè veurem que Harald comença a intentar instaurar una administració molt més semblant als regnes medievals europeus, no? Amb una administració una mica més centralitzada, uns codis legals per al poble noruec, encunyant una moneda pròpia amb la seva cara, etc. I això en els reietons, en els senyors de la guerra, que estaven acostumats a no fer aquestes coses, doncs, òbviament, s'aixecaven, hi havia revoltes, etc. Amb les seves idees que havia pres a Bizanci, no? De centralització de poder, esclafar oposició, intentar tenir un govern mitjanament estable a Noruega. Ell també fa una cosa que fan bastants reis escandinaus en la transició aquesta, que és practicar la poligàmia, no? Ell continua casat amb Elisabet de Kiev, però també pren com a esposa una dona noble de Noruega per estabilitzar una miqueta la situació, però la idea és aquesta, és convertir Noruega en un regne més modern, més connectat, etc. I per això també funda Oslo, vale? És el gran fundador de la ciutat d'Oslo, una capital amb un port internacional per fer la rivalitat amb Dinamarca.
0: Molt bé, i com acaba aquesta guerra amb Dinamarca? Perquè dura 15 anys.
1: Clar. Molt ràpidament, aquesta guerra, com ja hem dit, és llarga. Hi ha moltes incursions, es cremen ports, segueixen ciutats. Bàsicament busca destruir el seu antic aliat, Svend Stridsson. I tot i guanyar grans batalles, com la batalla de Nissa el 1062, en cap moment aconsegueix acabar de conquerir el regne de Dinamarca. I és que el 1064, esgotats amb dos bàndols per una guerra de desgats que s'havia allargat durant anys, firmen la pau i Harald renuncia formalment a les seves pretensions sobre el tron danès.

0: Bueno, de nou un altre... Deu ser l'ending de Vinland Saga, no? Perquè he reconegut el japonès.
1: Ok. És una cançó antiga noruega basada en un poema escàldic, no?, dedicat precisament a Harald Hardrada. No sé què collons diu, però és interessant. Buscant per YouTube m'ha sortit això.
0: Vale. Tenim a Harald com a rei de Noruega, ha firmat la pau amb Dinamarca, podríem acabar aquí la història, tothom a casa seva, apaguem el llum, el sortir, tot bé. Però sabem que Harald encara la liarà perquè morirà intentant conquerir Anglaterra.
1: Correcte. Semblava que tot estava en calma, no? El 1064. Ella estava tranquil·leta amb la seva ciutat fundada recentment Oslo, governant Noruega sense pretensions de Dinamarca, però, com que no pot estar-se quiet, Just després la història li ofereix una de les seves grans oportunitats de la vida, que és que el 1066 se li presenta, bueno, i ell també força una miqueta, l'oportunitat d'ocupar el tron d'Anglaterra.
0: Vale, estem al famós 1066, l'Iniestazo, Stamford Bridge. I què porta un rei de Noruega ja entrevet en anys, no?
1: Una miqueta. 50 anys, més o menys.
0: Bueno, ja a l'època, però amb una vida molt... 50 anys molt viscuts.
1: Molt viscuts.
0: Harald devia ser d'aquella gent que té 50 però aparenta 70.
1: O 80.
0: Ha portat una vida...
1: moguda.
0: Sí, rumbera. Per què decideix anar a un lloc on sembla que no pinta res, com és Anglaterra?
1: Doncs perquè veu una oportunitat, i ell és un pescador d'oportunitats.
0: Oh, que bonic.
1: Preciós. Però abans d'explicar-ho, m'agradaria recomanar dues coses.
0: Vinga.
1: La primera és un altre programa.
0: D'aquests, sí? Mira, veus?
1: El 197, Stamford Bridge i Hastings, la cara i la creu del darrer rei anglosaxó, que no recordo si l'havies fet tu o l'Oliver.
0: No, jo.
1: El vas fer tu.
0: Sobre Harold Godwinson.
1: Molt interessant, és un programa molt interessant que explica moltes de les coses que ens deixarem pel camí en aquest programa. I, per altra banda, també recomanar una sèrie d'HBO que es diu Rei i Conqueridor.
0: Que no va sobre Jaume I.
1: No va sobre Jaume I, va precisament sobre Guillem el Conqueridor, que és interpretat per en Jaime Lannister, que és en Jaime Lannister fent coses. La sèrie com a tal és una miqueta una merda, però bueno, està bé perquè descriu molt bé aquest
0: moment. Me l'has venut completament.
1: No, però val la pena, jo és que m'ho foto tot. Llavors, tot això que està ambientat en aquestes èpoques i tal, doncs mira, jo me lo meto.
0: Vale, bueno, pues...
1: Som-hi.
0: Posats a ficar-se coses.
1: Exacte.
0: Jaime Lannister.
1: Sí, pec.
0: Molt bé, doncs com arribem a Anglaterra?
1: El 5 de gener del 1066... El rei d'Anglaterra, Eduard el Confessor, mor sense deixar un hereu directe. I això crea un buit de poder que esclata en una crisi successòria. Ja en aquesta crisi successòria es presentaran tres pretendents. El primer és Harold Godwinson, el que anomenàvem abans, que és l'home més poderós, per dir-ho d'una manera, de la noblesa anglosaxona i que immediatament és coronat rei per l'assemblea de nobles, pel Witan. El segon pretendent és el duc de Normandia, que és Guillem, que serà Guillem el Conqueridor, que afirma que Eduard li havia promès el tron i que el mateix Godwinson li havia jurat fidelitat. Són els dos protagonistes del tapís de Bayeux. I el tercer pretendent serà el nostre protagonista, Harald Hardrada.
0: A veure, si el programa d'avui, la vida de Harald Hardrada, és un Assassin's Creed, és un videojoc, això té una pinta a DLC total, no?
1: Forçadet,
0: com de, hem acabat forçadet. La història, tot acabat, necessitem rentabilitzar la inversió, anem a inventar-nos una història que no té res a veure amb el personatge, perquè realment, què hi pinta aquí, Harald Hardrada? Quins drets legals sobre el ton anglès té?
1: A veure, ell diu que té unes reclamacions fidels per uns juraments que havia fet el rei Hardecanut, que no explicarem, però que bàsicament ell, com a hereu de Magnus el Bo, té dret sobre el tron d'Anglaterra. Però, bueno, que els seus arguments principals eren...
0: És que té un atxa i té ganes d'utilitzar-lo.
1: Exacte, 300 vaixells i 10.000 veterans. Vull dir, aquests són els seus arguments.
0: Molt bé. Molt bé, doncs, i té algun suport a Anglaterra? O ell es planta ja, vinga...
1: De fet, sempre inclouen, no?, un personatge que és el traïdor, no? Apareix un tal Tossig Godwinson, que és el germà de Harold Godwinson, que l'ajudarà, perquè es vol venjar del seu germà per uns motius que no explicarem, i l'ajuda, no?, a anar per sobre el terreny, dir, has d'anar aquí, has de parlar amb aquest, has d'agafar aquest camí, etc. I gràcies a aquest suport, doncs, aconseguirà que la conquesta vagi bastant ràpid.
0: Doncs pues vinga, va, envaïm Anglaterra. Que és...
1: Som-hi, envaïm Anglaterra.
0: Envaïm Anglaterra.
1: A l'agost del 1066 la flota desembarca al nord d'Anglaterra a través
0: que el mode fàcil seria envair França.
1: Sí.
0: El tutorial.
1: El mitjà és Anglaterra. Conquereixen el nord d'Anglaterra, tot va molt bé, arriben a la ciutat de York, la utilitzen com a centre d'operacions, i en principi a Stamford Bridge hi havia d'haver un intercanvi d'hostatges, tributs, etc. Per tant, hi ha moltes victòries normandes, bueno, perdó, escandinaves, al nord d'Anglaterra, fins al moment de Stamford Bridge.
0: Molt bé, i tot això està anant molt ràpid, no? Però situem-nos. On és l'altre pretendent al tron? On és el Harold Godwinson en aquest moment?
1: Clar, mentre els escandinaus estan tenint victòries al nord, Harold Godwinson ha reunit tot l'exèrcit anglès al sud per aguantar la invasió de Guillem de Normandia. I quan s'entera que els nòrdics estan fent de les seves al nord, fa una marxa forçada de 300 quilòmetres cap al nord que ningú s'espera. Llavors, el que passa és que es troben a Stamford Bridge amb un exèrcit viking molt poc preparat per la batalla i els anglosaxons els aixafen. I els aixafen en una gran batalla que té un moment molt èpic en què el missatger anglès li promet al rei de Noruega 7 peus de terra anglesa, no? O potser una mica més, ja que diuen que és molt alt, oferint-li una tomba.
0: Una bonica, no? Tomba.
1: A Harald.
0: Entenc que no parlarem de la batalla de Stamford Bridge, no només perquè li hem dedicat un programa, sinó perquè ens queden poquets minuts, però algú...
1: Sí.
0: Matem el personatge. Com mor Harald?
1: A la saga se'ns explica que el seu ímpetu, el seu vigor, està a punt de rebentar les línies angleses i sembla que la seva energia està a punt de vèncer el mur d'escuts dels anglesos i de girar la batalla, però de cop, mentre està brandant la seva espasa a dues mans, una fletxa li travessa el coll i el mata automàticament.
0: O li fa un Boromir.
1: Correcte, però Boromir n'aguanta més.
0: Bueno,
1: Llavors Tostig intenta prendre el control de la batalla, però és rodejat i l'exèrcit nòrdic és aniquilat. De fet, arriben, les sagues expliquen que arriben amb 300 vaixells i han de marxar amb 24. Amb 24 vaixells en tenen prou.
0: En fi, aniríem més amples.
1: Sí.
0: Ja per acabar en aquests dos minutets que ens queden, has dit abans, a l'inici, que la mort de Harald Hardrada es considera el final de l'era de vikinga. Per què?
1: A veure, això donaria per molts programes, ja en parlarem, però és un personatge que és un personatge d'aquests que...
0: Fem-los, que sí podrem citar. Podem recomanar aquest tots programa. Els programes que ja hem recomanat. Saps? Ja anem sumant, és un suma i sigue.
1: Uau, metes recomanacions, no?
0: Clar.
1: Escolteu els programes que van recomanar en aquell programa.
0: Clar. I molaria molt pujar el vídeo a YouTube amb hipervincles als vídeos dels programes anteriors, de manera que tu, saps, vagis clicant...
1: Que la nostra cara gairebé no apareixi. Tots seran els enllaços.
0: La nostra cara no té cap interès.
1: Per què és el final de l'era vikinga? A veure, per moltes coses, però com bé sabeu, els canvis històrics no es produeixen de la nit al dia, per tant, no serà la mort d'aquest personatge un dia i de cop Europa es despertarà com una Europa nova, etc. Però sí que Harald Hardrada serveix com a personatge frontisa per entendre aquesta transició. Llavors, canvien moltes coses, es feudalitzen els regnes escandinaus, s'emet moneda pròpia de cada regne, l'església cristiana hi arriba amb molta més força i no en parlarem més, però Harald Hardrada és un personatge que pensa, no?, amb una mentalitat molt medieval, molt més del segle XI-XII, però té un cor viking, perquè mor fent la cosa més vikinga que pots fer.
0: La puti vuelta
1: cap a Anglaterra a intentar-la conquerir, però també és una persona que feudalitza, no?, el regne de Noruega i canvien moltíssimes coses després de la seva mort.
0: Molt bé, doncs amb aquesta reflexió final tanquem el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta excel·lent biografia de Harald Hardrada. Moltes gràcies també al Carlos Lecegui, al control tècnic, per aguantar-nos. Us esperem una setmana més en un nou Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antunes.
4: Ràdio Montornès.
5: Continguts en xarxa.
6: Propostes en xarxa.
7: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat. Hi podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Capxic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.
8: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
9: Notícies en xarxa.
10: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Un home de 95 anys ha mort aquesta tarda en un incendi que ha tingut lloc en un bloc de pisos del carrer Portbou al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i ha treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat per extingit el foc poc abans de les 7 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra es fan càrrec de la investigació, però sembla, segons han comunicat a la xarxa, que no hi ha indicis de criminalitat. L'incendi ha obligat a tallar la circulació del carrer de Sants en aquest punt i provoca afectacions a la D20 i al 52 de bus. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha començat aquesta tarda a recuperar progressivament la circulació després de l'incendi que va afectar ahir un comboi. A primera hora de la tarda, l'estació de Sants encara constatava que hi havia endarreriments al vestíbul. La megafonia informa els trens que circulen encara fora de l'horari habitual i recomanen als viatgers consultar la informació de la seva operadora. Els retards són d'entre 15 minuts i 2 hores segons Renfe. El govern català i també Renfe ha dit que les afectacions duraran encara uns dies. No deixem Barcelona ni la mobilitat perquè reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir de dijous s'incorporarà un tren a les tardes, els dies feiners, a la línia blava i els dissabtes, tant a la vermella com a la blava, hi haurà dos combois a més. A partir de dijous, a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts i 45 segons. Laia Bonet és presidenta de TMB.
11: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
10: Continuem parlant de mobilització de transports. Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat al setembre, una nova xifra rècord. Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. Parlem de cultura. L'amor que venia amb taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32 200 premis butaca, seguit de La mort i la primavera i El barquer. El musical de la Comana suma 9 nominacions, mentre que els muntatges de La Veronal i El teatre lliure n'obtenen 8 cadascun. Julio Manrique, Clara Segura, Ali Regola i Xavi Albertí figuren entre els directors nominats.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Esteu escoltant Spy Lounge. Spy Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts, benvingudes a Selecció Spy Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Brian Culberson, Nicola Conte, David Walters, Herbie Hancock, entre molts altres. Comencem el tema que obre aquesta selecció a Spy d'avui, és New World Order de Fatburger. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Amb vosaltres, nosaltres sí som el millor tàndem.
3: Per moltes coses que ens passin que no acabi mai, som el millor tàndem, l'equip ideal.
2: Us esperem cada tarda a les 5 per compartir l'actualitat i les seccions més divertides de Ràdio Montornès a la intersecció.
4: El millor tàndem som tu i jo, no, Mireia?
2: I tant, Sergi, tu i jo som l'equip ideal.
3: Som el millor tàndem, l'equip ideal.
5: A Ràdio Montornès, la intersecció.
6: Estàs escoltant
7: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM. Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: L'activitat sardanista ha quedat paralitzada pel temporal d'aquest cap de setmana. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. L'activitat sardanista queda paralitzada pel temporal aquest cap de setmana. Repassem els aplecs que s'han suspès, com queda el campionat veterà després de l'anul·lació de la jornada del Vendrell i repassem el que ha donat de si la sardanada de Balaguer, que sí que s'ha pogut celebrar. Aquest és el programa 508 i tenim més titulars. La 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies de la Selva proposa una escola de flabiolaires. I neix un nou perfil d'Instagram que es diu Joves a les places per animar els joves a descobrir la sardana. Ho descobrim nosaltres també. L'entitat Foment de la Sardana de Rubí enregistra un disc per celebrar el seu centenari a càrrec de la principal de la Bisbal. I neix un nou aplec, el de Cunit. Quan serà? I a més, la Lluís Oscopla fa 150 anys. Repassem la seva trajectòria. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.

0: coplejant.cat.
1: El que no ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana és per culpa del temporal, i així us ho expliquem.
0: Notícies.
1: El temporal a Catalunya aquest cap de setmana ha fet estralls a la meitat nord del país i a tot el litoral, i també ha obligat a suspendre les activitats sardanistes a causa de les restriccions de mobilitat decretades pel govern de la Generalitat entre dissabte al vespre i diumenge al migdia. Ja dissabte, Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya, va enviar una alerta per pluja on explicava que s'havia emès un avís hidrològic a diverses comarques del país davant la possibilitat d'augments sobtats del nivell de rius, rieres i altres cursos fluvials, i és per això que davant d'aquesta situació l'ENS comunicava que recordéssim les entitats sardanistes els canvis de programació o anul·lació d'alguna activitat, i que es podia comunicar a través de Som Sardana. També recordaven la recomanació de Protecció Civil que s'extremin les precaucions per evitar accidents en lleres, guals o punts baixos. I en efecte s'han suspès o ajornat alguns aplecs, com és el cas, per exemple, de l'aplec de Montgat. Així ho anunciava l'agrupació sardanista de Montgat a les seves xarxes socials, que deia que l'aplec quedava ajornat per les condicions meteorològiques dissabte a la tarda, o també el 52è aplec de la Sardana de Malgrat de Mar, diumenge, que també va quedar anul·lat. Un aplec que s'havia de celebrar durant tot el diumenge també va quedar anul·lat. O també el Campionat de Catalunya de Veterans, que s'havia de celebrar diumenge a la tarda al Vendrell, i és que la Unió de Coll Sardanistes de Catalunya va emetre un comunicat a través d'Instagram on explicava que per la previsió de grans pluges, i atès que des de la Generalitat s'ha decretat una restricció de moviments i la suspensió d'actes esportius i culturals fins a les dues del diumenge a la tarda, i atès que tant el lloc de celebració del concurs al Vendrell com el lloc de procedència de la major part de les colles era dins de l'àrea restringida, quedava d'acord en suspendre temporalment aquesta jornada del campionat de Catalunya que competeix a la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya. De fet, en un altre sector de la cultura popular, com és el concurs de Castells de Tarragona, que es va celebrar finalment, sí, a la Tarraco Arena, es va celebrar diumenge a la tarda i estava previst pel matí, però pel que fa al concurs de veterans del Campionat de Catalunya de Sardana Esportiva es va decidir ajornar-lo. D'altra banda, també, pel que fa a l'aplec de Martorell, l'entitat va decidir suspendre la sessió de matí, però a conservar la sessió de la tarda a la nau de Can Oliveres amb les coples Marinada Mediterrània i Maricel. I també s'han suspès algunes ballades diumenge a la tarda, quan les restriccions ja s'havien aixecat a conseqüència de la dificultat dels músics de la copla a desplaçar-se. És el cas, per exemple, de Taradell, que tenia programada una ballada. També es va suspendre, per exemple, la diada del soci de Mollet del Vallès, o aquest mateix dilluns, degut als problemes de mobilitat ocasionats pels aiguats. També d'aquest dilluns l'agrupació cultural folklòrica a Barcelona va decidir ajornar el concert del Teatre L'Aliança, que era Fregari, obres de dues cobles. Aquesta situació contrasta amb la sardanada de Balaguer, que sí que es va poder celebrar aquest dissabte. Almenys una part, perquè sí que és veritat que el concert de saxo i copla i cabaret amb la copla mediterrània es va haver d'ajornar a causa de les restriccions de mobilitat per les inclemències meteorològiques. Però la tarda de sardanes sí que es va poder celebrar, i en aquesta tarda es van estrenar dues sardanes que ja havíem parlat aquí al Coplejant, una de Pitu Chamorro, dedicada a aquesta cinquena sardanada, Ponent es titula, i la sardana Fils d'Argent de Nabat, que nosaltres avui podem escoltar a càrrec de les gravacions que em va fer Ramon Martí Caraltó, que li agraïm des d'aquí. Anem a escoltar primer Ponent de Pitu Chamorro, una sardana que podria ser la banda sonora d'un film de western. Ens expliquen, aquesta sorprenent composició és un homenatge a l'oest català, amb unes planúries immenses i unes postes de sol gairebé arran de terra. Així la descriu l'autor, que va ser present en aquesta estrena a la sardanada de Balaguer de dissabte a la tarda. L'escoltem a càrrec de la copla La Principal del Llobregat en la gravació de l'estrena. Això és Ponent, de Pitu Chamorro.

Això era la darrera sardana de Pitu Chamorro, Ponent. I en aquesta sardana de Balaguer també hi va estrenar En Nevat amb Fils d'Argent, un encàrrec privat de la família Barrot de Balaguer que ens va fer viatjar per la vida de la Carme, una sardana volgudament balladora amb uns curts lleugers i juganers i uns llargs que ressonen a saviesa i experiència, ens explica. Doncs bé, anem a escoltar Fils d'Argent d'En Nevat a càrrec de la Cobla Sant Jordi en la gravació de l'estrena de la sardanada de Balaguer a càrrec de Ramon Martí Caraltó. L'escoltem i tanquem així aquesta notícia d'obertura.

0: Això era Fils d'Argent, la darrera sardana d'Anna Abad.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Educació.
0: I avui us expliquem que la 42a festa del Flabiol d'Arbúcies a la Selva proposa una escola de flabiolaires. Aquest any tornen a oferir aquesta escola de joves flabiolaires i ens expliquen que si ets jove entre els 12 i els 25 anys tens l'oportunitat de viure la festa del Flabiol des d'una altra perspectiva, és a dir, aprenent a tocar el flabiol i conèixer altres joves que també el toquen. Aquesta formació serà dissabte 24 d'octubre de 10 del matí a 7 de la tarda a l'Escola Municipal de Música d'Arbúcies amb els professors Liliana Galbany i Àngel Ballardú. Si voleu més informació per les inscripcions, la podeu trobar a festadelflabiol.cat. I podem repassar aquest programa de la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies que comença ja la setmana del 19 al 23 d'octubre als centres educatius d'aquesta població de la Selva amb el flabiol a les escoles i l'institut a càrrec de la flabiolaire Lluís Marmi. Dissabte 24 d'octubre començarà aquesta festa pròpiament dita a partir de les 10 i fins a 6:45 a l'Escola Municipal de Música Mestre Lluís Torres amb aquesta escola de joves flabiolaires i a 6:45 a la plaça de la Vila hi haurà audició de sardanes obligades de flabiol a càrrec de la Lluïsos Coble i diversos solistes convidats. Una Lluïsos Coble que després en aquest programa en parlarem també. A les 4 de la tarda, a la sala de conferències del Museu Etnològic del Montseny, la Gavella, hi haurà un col·loqui sobre flabiols i a les 7, al carrer Camprodon, s'amenitzarà la tarda amb una castanyada popular. A les 8, al Teatre de Cal Xic, hi haurà un concert de l'instrumentista convidat a càrrec de Didac Martorell i Àlex Ibáñez amb les xeremies d'Esprat. I a 9:45 de la nit, al Bar de la Nova, Llar de Jubilats, hi haurà un sopar de músics. A 10:45, al bar, aquest bar també hi haurà els flabiols de mitjanit. La festa seguirà diumenge 25 d'octubre a partir de les 10 i fins a les 2 de la tarda al carrer Camprodon amb la Fira de Lutiers i productes flabiolístics. I a les 10 també a l'Ajuntament Vell hi haurà la benvinguda amb repartiment de punts i tiquets pel dinar de després. A 10:45 hi haurà un assaig de la peça conjunta i a les 11 hi haurà la plantada de gegants també al carrer Camprodon. De les 11 a la 1, pels carrers i places de la vila, hi haurà flabiols a places i carrers, aquesta cercavila, i a les 12, als carrers Camprodon, Castell, al carrer també Assumpta, al carrer Major i a la plaça de la vila, hi haurà la cercavila amb flabiols. A la 1, a la plaça de la vila, hi haurà la mostra de balls, peça conjunta i roda de flabiols, i a 2:45, al poliesportiu Vell de Can Delfí, hi haurà el dinar de músics i balladors. A partir de 4:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic, hi haurà el gran concert de flabiols a càrrec de totes les coples, colles i solistes convidats. Una gran programació Arbúcies que arriba aquest cap de setmana del 24 i 25 d'octubre que nosaltres esperem escoltant Ratolí, una obligada de dos flabiols, un arranjament de Bernat Castillejo de l'obligada d'un flabiol de Josep Auferil i Costa que nosaltres avui escoltem a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell, d'una sardana que s'estrenava el 1981 i que nosaltres la podem trobar en el disc Ofrena als sardanistes 40 aniversari de la Copla Juvenívola de Sabadell, sardanista i centenari Auferil. L'escoltem.

0: Això era Ratolí, una sardana de Josep Auferil, obligada, de Flabiol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies. Societat.
0: I avui us volem explicar que hem vist que ha nascut un nou perfil d'Instagram que es diu @ joves a les places, per a, diuen, animar els joves a descobrir les sardanes. Hem estat parlant amb ells i ens comenten que encara estan definint el projecte, però que els agradaria molt, doncs, engrescar a més joves a ballar. Són un grup de joves que van per les places a ballar sardanes. Els hem vist, per exemple, ballant a plaça Sant Jaume de Barcelona darrerament. I diuen a Instagram que neix per animar els joves a descobrir les sardanes, ballar-les i fer créixer la rotllana. Diuen que volen viure la plaça com un espai propi, compartit, un lloc on trobar-se, conèixer gent, gaudir de la música i la dansa i compartir la tradició. Diuen que en aquest perfil hi trobaràs ballades, tallers i contingut sobre el món de la sardana i diuen que ja ho definiran més endavant. Mentre esperem que ens expliquen, escoltem Joves Dansaires, de Jordi Paulí, una sardana de 1996 que escoltem a càrrec de la Cobla Bohèmia.

0: Això era Joves Dansaires, de Jordi Paulí.
1: L'agenda.
0: Vinga, i comencem aquesta agenda de mitjan octubre, dimarts 13 d'octubre, perquè a la una hi ha l'aplec de Sant Grau a Tossa de Mar amb la cobla Flama de Farners. Passem a dissabte 17 d'octubre. A les 11, festa de la Vallès a Cabrera de Mar amb una ballada amb la principal de Llobregat, i a les 12, aplec de la Salut de Sant Cugat del Vallès amb una ballada a l'Ermita de la Salut de Vall d'Oreix amb la Mediterrània. També a les 5 de dissabte que ve, jornades modernistes a la Garriga amb una ballada amb la Lluís Uscopla, i també a les 5 hi haurà ballada a Barcelona al Pla de la Catedral amb la Marinada. Dissabte que ve, també 17 d'octubre a les 6, concert de cobla recordant la Belle Époque a Vilafranca del Penedès amb la cobla Reu Jove, i a 2:15 a Rubí, ballada de festa de Sant Galderic amb la Ciutat de Terrassa. A la mateixa hora, Premià de Mar, hi haurà ballada de sardanes a càrrec de la cobla Sabadell, i a les 7 de dissabte que ve la cobla Ciutat de Granollers serà a Mataró al Pati del Cafè Nou amb una ballada de sardanes. Passem a diumenge. És que diumenge 18 d'octubre, 2:15 i a les 4 de la tarda i el 57è aplec de les Roquetes a Barcelona al Parc de la Guineueta a Nou Barris amb les cobles La Principal de la Bisbal, Els Mongrins i La Principal del Llobregat. Tres cobles que rebaixa aquest aplec de les Roquetes. Diumenge que ve, també a 2:15, 50è aplec de la Sardana amb les cobles Ciutat de Cornellà, Genisenca i Maricela Ripollet, a partir de 2:15, com dèiem, a la pista de l'Esbar. I també diumenge que ve a les 11, festa del Mos de Begues amb la cobla Viladolesa i una ballada de sardanes. També ballada de sardanes a Badalona diumenge que ve, 11:15, amb la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora, però a Caldes de Montbui, i a l'aplec del Remei amb una ballada amb la cobla Aires de la Terra. També 17è aplec de la Sardana del Serrallo a Tarragona, al carrer de Trafalgar, al barri del Serrallo, amb les cobles Maricel i Cossetani, a partir de 2:12 i a les 5 de la tarda. I diumenge que ve, també a les 12, dia de sardanista a Olot, al Firal, amb una ballada amb la Principal d'Olot. També a les 12 de diumenge que ve, al Molins de Rei, hi haurà la Marinada amb la Diada del Soci i una ballada, i a la mateixa hora, però, al Vendrell, hi haurà ballada de tardor. Diumenge que ve, també a 1:15, a Mataró, hi haurà la cobla Xaloc amb l'aplec de Sant Simó, l'ermita de Sant Simó. I diumenge que ve, també a 4:45 de la tarda, doble audició a Sant Joan de les Abadesses amb la Ciutat de Girona i la Principal d'Olot. A les 5 de la tarda, també a Gavà, hi haurà ballada amb la Baix Llobregat, i a 5:45 a Terrassa hi haurà concert a l'Auditori Municipal amb la Juvenívola de Sabadell. També a les 6 de diumenge que ve, al Vendrell, a l'Auditori del Tívoli, hi haurà concert amb les cobles Ressò Dansaires del Penedès, amb el concert de cobla i cor. I diumenge que ve, també a les 6, Diada Sardanista de Sant Pau, al restaurant de Can Xel, amb la cobla La Principal de Banyoles. Dilluns 19 d'octubre, a les 7 de la tarda, hi ha concert de cobla al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona amb la Sant Jordi, amb sardanes centenàries. I aquesta setmana destaquem, doncs, el primer aplec de la Sardana de Cunit, que arriba dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda. Primer aplec d'aquesta població amb les cobles La Principal de Llobregat i la Mediterrània. Mentre l'esperem, escoltem Cunit Jove d'Antoni Villasante, a càrrec de la cobla Marinada. Una sardana d'Antoni Villasante dedicada a la cobla Jove de Cunit, que a nosaltres avui ens serveix per recuperar aquest aplec de Cunit.

0: Això era Cunit Jove, d'Antoni Villasante.
1: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Novetats discogràfiques.
0: I el Foment de la Sardana de Rubí enregistra un nou disc per celebrar el seu centenari amb la Principal de la Bisbal. És el 8è volum de sardanes dedicades a Rubí per commemorar, com dèiem, aquest centenari. Ara estan en la fase de Verkami per aconseguir tots els diners que necessiten. La presentació oficial tindrà lloc el 29 de novembre, dia d'eleccions generals a l'estat espanyol, i també aquest concert que serà a partir de 5:45 de la tarda al Teatre Municipal de la Sala en el marc de la 23a Diada de Sardanista de Rubí. L'acte comptarà amb la participació de les cobles Ciutat de Girona i la Principal de la Bisbal. De fet, l'enregistrament ha anat a càrrec d'aquesta darrera cobla i recollirà un total de 15 sardanes, 11 de les quals escrites especialment per a l'ocasió, per tant, estrenades durant aquest any 2026 i signades per compositors com els que citarem ara a continuació quan les expliquem. L'edició d'aquest nou disc, el primer del centenari, no només pretén deixar constància digital d'aquest llegat pel futur, ens explica l'entitat, sinó també projectar el nom de la ciutat arreu del país. Les sardanes que hi haurà en aquest disc són, per exemple, La força dels 100 anys, de Marcel Artiaga, o també de Josep Cassú, Rubinenques i Rubinencs. També del trompetista de la Principal de la Bisbal, Albert Font, 100 anys triomfants, o de Jordi León, Rubí festejant el centenari. Hi ha altres sardanes, com la sardana de Rubí d'Antoni Mas, o els 100 anys del Foment de Maria Mercè Navarro. També de Carles Santiago hi ha un centenari unint les mans, o per exemple d'Aurora Vicentini, Rubí de Diamant. D'en Navat hi ha Amb tu, Adela, i també Matí festiu de Josep Saderra i Puigferrer, o La capitana, una obligada de tenora, de Ricard Viladesau, que ara podrem escoltar en una versió diferent a càrrec de la Principal de la Bisbal. Aquest és un recull de les sardanes que trobarem en aquest disc, i ara l'entitat ha obert una campanya de micromecenatge que arrencava ja fa unes setmanes, al mes de setembre, per cobrir les despeses d'aquest enregistrament. I per fer possible l'edició s'han habilitat diverses modalitats d'aportació amb les despeses d'enviament incloses, no? Depèn dels diners que aportis, doncs se't regalarà un disc del centenari o també el volum dels 8 números de la col·lecció, depèn dels diners que s'emportin. L'enllaç el podeu trobar a la plataforma de Verkami. També es poden fer donacions de forma altruista, i si les donacions són iguals o superiors a 100 euros, seran canalitzades a través de la Fundació Universal de la Sardana. Mentre esperem, aquest disc arribarà a finals de novembre, doncs escoltem La capitana, de Ricard Viladesau, a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana obligada de tenora de 1986 dedicada a Rubí. L'escoltem.

0: Això era la capitana, una obligada de tenora de Ricard Viladasau.
1: Coplejant, Premi Tornaveu, a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. Coplejant, notícies.
0: I la Copla Lluïsos de Taradell està d'aniversari. Aquest 2026 celebra 150 anys de la seva fundació, que va néixer el Nadal del 1876 i en aquest municipi d'Osona, que és Taradell. És la formació de música tradicional i popular més antiga de Catalunya i la formació musical en actiu més antiga després de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Els Lluïsos de Taradell van néixer per iniciativa del seminarista Isidre Reig i Serra, que va agrupar nou joves en una orquestra destinada a acompanyar les celebracions de la parròquia. La nova formació va celebrar el seu primer concert de Nadal del 1876 i des d'aleshores ha mantingut una activitat continuada vinculada a la cultura i també a la música de cobla i la sardana. El 1986 va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi. Per commemorar aquesta efemèride, la cobla actual ha programat un conjunt de concerts i interpretacions al llarg del 2026, entre els quals destaquen la participació, per exemple, el passat mes d'agost, al 38è Aplec Internacional de Difolk, Estocolm, a Suècia, i l'actuació en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya al Teatre Nacional de Catalunya. L'acte central de la programació se la celebrarà el 26 de desembre, dia de Sant Esteve a Taradell, amb l'estrena d'una versió d'Egmont de Ludwig van Beethoven, interpretada per dues cobles. L'excepcionalitat de la proposta rau en el fet que serà la primera vegada que una cobla interpreti a Beethoven, ens diuen. Ho farà en una producció inèdita dirigida per Esteve Molero, que n'ha fet l'adaptació i la direcció musical, i Enric Major, que en fa la direcció escènica, que unirà la música del compositor alemany amb una adaptació teatral de l'obra homònima de Johann Wolfgang von Goethe, creada expressament per a l'ocasió per Pep Ferrés. 25 músics acompanyats de 4 actors adaptaran una partitura concebuda per a orquestra sinfònica els instruments característics de la cobla. Després de l'estrena a Taradell, l'espectacle es representarà a Barcelona, al Palau de la Música Catalana i en diferents auditoris com a Girona, Lleida i Tarragona, en col·laboració amb cobles de cada territori, perquè recordem-ho, és un espectacle a dues cobles. No estarem pendents.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres acabem el programa d'avui i ho fem escoltant la Lluïsos Cobla, amb un tema que és Crits i llimones, de Jaume Pons, a càrrec, com dèiem, de la Lluïsos Cobla, en el disc Vell Cabarès i altres sardanes d'un somni. Una sardana de 1981 dedicada a Francesc Teixidor i ballant a capdancer de la colla Virolai de Manlleu. Nosaltres l'escoltem avui per acabar. Acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
1: L'estopa, prop del foc, s'encén. L'estopa és la part basta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
1: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana pany i clau i barra travessera a la porta, o també cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
1: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes, benvingudes, benvinguts de nou a La Intersecció. Què tal, com esteu? Com han anat aquests tres dies així de festa, de cap de setmana llarg? Espero que bé, que hagueu desconnectat, que hagueu descansat o que hagueu aprofitat per fer aquelles cosetes, com sempre, aquesta setmana no donen gaire temps i que aquests dies les hagueu pogut fer i s'hagin fet feliç, això és el més important. Bé, nosaltres tornem amb una nova setmana, avui dilluns, dimarts d'una miqueta estrany, amb tots i totes vosaltres, amb informació, divulgació i entreteniment, fins les 6 en punt, perquè ens acompanyem en aquesta nova hora aquí a Ràdio Montornès, al 91.2 de l'FM, i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele. Com totes les tardes, tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia. Què tal aquest cap de setmana llarg?
1: Home, no em veus així com més, sí, sí, més jove, més reluciente?
2: Veig la pell com Cleopatra, eh?
1: Sí, sí, ahir vaig estar en remull una molt bona estona. I doncs molt bé, és que els dies així festius sempre van bé, no?
2: Sí.
1: I a més jo he intentat com molt estar a casa i descansar aquests dies. Feia falta mentalment i físicament després d'aquests dies que hem tingut de feina, de males notícies. Jo crec que feia falta una miqueta de calma.
2: El cos et demanava baixar una mica, sí, revolucions,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí. Hem vist sèries, hem menjat, hem estat amb la família, amb els
2: molt
1: amics, d'espa, hi ha hagut temps per tot. Sí,
2: perfecte,
1: sí, sí, super,
2: doncs ara
1: super.
2: Ja estem aquí de tornada, no?
1: Sí.
2: Amb energia.
1: Home, i tant, perquè són 4 dies el que tenim aquesta setmana, però 4 dies que seran intensos, com sempre, una nova hora per compartir de tot. Tu, Sergi, molt bé també, eh? Et veig
2: sí,
1: bé.
2: També hem descansat, hem improvisat, hem menjat, no he fet tant de cuinetes com m'hagués agradat.
1: Això
2: però...
1: no va dir perquè havies dit que sí un cheesecake, que
2: sí
1: un pa de pastí, que
2: sí
1: no sé què...
2: Sí que he fet de cuinetes, però no ha sigut de dolç, eh? De rebosteria i de postres.
1: Ens haurem d'esperar per provar llavors una altra.
2: Sí, haurem de posar-nos les piles. Era o ens fiquem a la cuina o anem a la muntanya. Doncs pues vinga,
1: ai,
2: va, anem a la muntanya.
1: Que guai, jo també tinc moltes ganes d'anar
2: sí,
1: a la muntanya.
2: Sí, a més que... Bueno, a veure, segons on, perquè clar, ara la situació està com està,
1: sí,
2: també, de camins i tot plegat, però una mica de, no?, d'aire així,
1: sí,
2: per omplir els pulmons.
1: Sí, i de connectar la natura,
2: i,
1: no?,
2: sí,
1: de
2: sí,
1: tanta llum artificial i ordinadors i mòbil, i ve de gust una miqueta veure
2: exacte
1: el blau, el verd...
2: Rierols,
1: abraçar algun arbre.
2: Exacte, rierols van plens també, les baixades d'aigua i bueno, és xuli.
1: Que guai. Doncs ja ha passat, ara només ens queda la bona notícia, és que 4 dies per tornar a estar de cap de setmana i això ja en res, estem menjant panellets i en res també panetones. Tot arriba,
2: que
1: tot
2: bo
1: arriba. Ja, queda poquet. Bueno, doncs avui com sempre tornem un programa ben complet, estarem com tots els dies, de dilluns a divendres fins les 6, espero que us quedeu, que avui tenim un munt de coses de les que parlar. Ja vam fer una repassada divendres per als temes més importants que es van tractar a la sessió plenària del mes d'octubre, però avui toca entrar més en detall en un d'ells, el pla local de gent gran, que està aprovat en aquesta sessió plenària i que, per tant, Montornès ja té. Així que avui sabrem què van parlar, què van opinar i en què consisteix aquest pla, tot amb intervencions dels regidors i les regidores a la sessió plenària d'aquest mes. A banda d'això, tot i que avui no és dilluns, però és el primer dia de setmana, doncs també farem una ullada als esports, a l'actualitat esportiva de les nostres entitats. Què han fet aquest cap de setmana, quins resultats han obtingut i també parlarem una mica d'aquestes afectacions que tenen moltes entitats i que han hagut de canviar els seus llocs d'entrenament per poder continuar la seva activitat. També durant la tarda d'avui ens visitarà en directe els dos membres, que són sempre els que ens visiten aquesta entitat, de l'associació Palau del Manla. En Josep Flores i la Elisenda Bru estaran amb nosaltres avui per parlar del seu 5è aniversari de l'associació i en format d'espectacle, que serà el dia 24 i el dia 25. Ens han dit que han canviat una miqueta el títol d'aquest espectacle, així que avui els hi preguntarem per què, què ha passat, si hi ha canvis, si no.
2: La memòria era força llarg, no?
1: Era força llarg, doncs l'han canviat. Suposo que, clar, al començar a preparar tot el material i a més han acabat d'afinar com serà aquest projecte, i queden 2 setmanes, i avui amb ells podrem saber què serà finalment el que podrem esperar a veure al Teatre Margarida Xirgu. Ja els tenim per aquí, a punt d'entrar, així que d'aquí uns minutets ens ho explicaran. I també avui, com és dimarts, tindrem a l'Àfrica Closa i la seva secció Del Mundo Me Cabrea, que està aquest mes d'octubre molt reivindicativa. Fa un parell de setmanes vam parlar de la vivenda i avui torna també amb un altre tema així reivindicatiu, i a més ho fa després de veure La Bola Negra, que no sé si tu ja l'has vist, Sergi, però jo encara
2: no l'he vist.
1: Doncs ella sí, i li ha inspirat certes coses que avui ens portarà per acabar el programa de dimarts. Com veieu, ben entretinguts i entretingudes que serem fins les 6. Abans de tot això, ara que passen 10 minuts de les 5, nosaltres anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que l'Ajuntament ha elaborat una guia orientativa per ajudar les persones afectades pel temporal al poble a reclamar els danys materials i accedir a les possibles compensacions i ajuts econòmics. Es recomana fotografiar els desperfectes, gravar vídeos, conservar els objectes malmesos fins que els puguin valorar un pèrit i guardar les factures i tíquets de les reparacions i les despeses urgents. En aquests casos, les indemnitzacions van a càrrec del Consorci de Compensació d'Assegurances, sempre que es disposi d'una pòlissa vigent. Si per part de les companyies asseguradores es rebutja la cobertura o es considera insuficient la valoració emesa per al pèrit, es pot rebre assessorament de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. A més, el consistori ha activat un dispositiu d'acompanyament personalitzat per les persones, comerços i indústries afectades. Podeu consultar la guia que ha creat l'Ajuntament al web montornès.cat. Aquesta setmana continuen les activitats del programa Octubre amb més de la gent gran. Demà es farà una passejada cultural pel municipi a càrrec del tècnic municipal de Patrimoni Històric, Ferran Díaz. El punt de trobada és el casal de la gent gran centre a 9:45 del matí. La sortida té una durada aproximada de 2 hores. La regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, ha afirmat que és una activitat que agrada al veïnat.
3: Agrada molt, i hi ha gent que de vegades els expliquen coses de Montornès que no coneixien, i és molt interessant perquè creiem que coneixem el nostre municipi, però hi ha indrets que si no t'explica la seva història no la coneixes, i a la gent això li agrada molt.
1: Les inscripcions per la passejada són gratuïtes i cal formalitzar-les a qualsevol dels 2 casals de la gent gran. Demà és l'últim dia per contestar l'enquesta que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha posat en marxa per identificar les necessitats de les persones usuàries dels serveis locals d'ocupació. Es tracta d'un breu formulari integrat per 8 blocs de preguntes que aborden aspectes com la situació laboral, els interessos professionals i formatius, les competències digitals i les dificultats de les persones que utilitzen els serveis. Amb les respostes es volen desenvolupar propostes de millora. Podeu respondre a l'enquesta fins demà al web del Consell Comarcal i també al de l'Ajuntament, montornès.cat. I amb l'última cosa, amb l'acció de cadascú, el 23 d'octubre, la Biblioteca Rosa Leveroni celebrarà el Dia Mundial de les Biblioteques. Igual que l'any passat, l'equipament proposa una lectura col·lectiva en silenci, en resposta a la necessitat de desconnexió tecnològica i la recerca de calma en entorns urbans frenètics. L'acte començarà a les 6 de la tarda. Seguidament, la companyia Frec a Frec representarà l'espectacle de teatre interactiu Fes-ho per tu, un show amb escenes sobre com preservar l'ús de la llengua catalana en àmbits com la feina, les relacions personals o el comerç. Les entrades són gratuïtes i estan disponibles al web entrades.montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. El ple ha aprovat un pla local de persones grans. El document estableix les línies estratègiques de les polítiques socials que s'ofereixen des de l'Ajuntament i que s'oferiran a mig i llarg termini, atenent l'evolució que tindrà la piràmide d'edat durant els propers anys. Per fer-ho, el pla recull 22 propostes i 9 propostes de millora d'accions que ja existeixen. A la sessió plenària, la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, ha explicat que el pla s'articula en 5 eixos d'actuació, que són l'atenció i les cures, la soledat no desitjada, l'envelliment actiu i participació de la gent gran a la vida comunitària, l'entorn i l'espai públic accessible i l'accessibilitat a la informació. Escoltem Natàlia Segura.
3: L'objectiu que té aquest pla és sobretot marcar un full de ruta de cap a on hem d'anar encaminades a les polítiques socials que s'ofereixen des de l'Ajuntament que estiguin relacionades amb la gent gran, sobretot amb una mirada a llarg termini, tenint en compte que la piràmide poblacional està canviant i que les estadístiques preveuen que en 10-15 anys gairebé en un torneig hi hagin més de 5.000 persones majors de 65 anys. És a dir, una mica més del 25% de la població estarà dins d'aquest grup de més de 65 anys. Això el que ens fa és plantejar-nos, no?, cap a on ha d'anar un torneig per atendre totes les necessitats que es puguin derivar-se, totes les demandes socials que puguin sorgir i totes aquelles potencialitats a les que s'hauria de donar resposta. Sempre amb la garantia d'una igualtat d'oportunitats, assegurant la prestació de serveis bàsics i, sobretot, l'adaptació a noves necessitats que vagin sorgint.

0: que s'hagués pogut treballar molt més en profunditat aquest pla local, doncs que no, s'hagués pogut fer amb més temps, més pausadament, recollint més punts de vista, més opinions, doncs, fer-ho amb més calma, doncs, per passar de no tindre un mal pla, perquè no és un mal pla, a tindre un bon pla de persones grans en un torneig del Vallès que realment doncs, servís per intentar transformar al màxim la vida de molts dels nostres veïns i veïnes.
1: Noemí Ortiz, regidora del Partit Popular, va afirmar que donaria suport al document perquè contribueix a una millor vida de la gent gran.
2: Votaremos que sí, porque pensamos que haya gente pensando en mejorar la vida de nuestros mayores, que son una parte muy importante de nuestro municipio, es algo muy favorable. Además, saber que hay alguien que este plan siempre está abierto a mejoras, porque claro, va cambiando la vida. Es verdad que una persona hoy en día de 65 años no es lo mismo que hace a lo mejor 30 o 40 años una persona de 65 años. Ahora las inquietudes han cambiado, son personas que tanto diurnos como nocturnos apuntan a todo lúdicamente y tenemos que hacerlo parte de nuestro municipio como no puede ser de otra manera, porque además que se lo han ganado.
1: Des de Fem un Tornès, Fran Sánchez va explicar que consideraven el pla com una oportunitat perduda i per això s'abstindrien.
3: Veurem aquest pla com un pla poc ambiciós i fet a cuita corrents, com ja apuntava el regidor d'Esquerra Republicana, amb poca participació real. Sí que és veritat que hi ha una sèrie d'accions que sonen bé, però que no es calendaritzen, que no compromet recursos i que tampoc s'avalua amb rigor el desenvolupament d'aquest pla, no? Per tant, a nosaltres la valoració que fem és que ens sembla una oportunitat perduda, ens sembla doncs, un recurs més provinent de Diputació en què s'ha elaborat aquest pla i que possiblement quedarà guardat en un calaix i la veritat és que en aquest sentit doncs, ens fa pena i per això, tot i que hi hagin coses que sonen bé i que s'haurien d'acompanyar, nosaltres emetrem un vot d'abstenció.
1: La regidora del PSC, Eva Díaz, va declarar que havien fet aportacions al pla, concretament a l'eix de l'accessibilitat a la informació.
4: Aquest pla és en aquest moment no vinculant i per tant és només un recull de desitjos, però tot i això jo crec que sempre és d'agrair que es planifiquin mínimament els objectius cap als que es vol avançar. I en aquest sentit nosaltres creiem, i bueno, ha detallat la regidora els diferents eixos que hi ha, nosaltres creiem que el camí més llarg que ens queda per recórrer, que hem fet molt menys i hem fet aportacions en aquest sentit, és l'accessibilitat als tràmits, a les consultes de canals digitals de les persones grans que sovint queden una mica fora, i la inclusió de pictogrames o de lectors que facilitin la seva autonomia, perquè al final el que tots intentem o el que es busca amb totes les línies d'aquest pla és aquesta autonomia de les persones grans.
1: Finalment, la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, va recordar que és un document viu que pot evolucionar i que servirà de full de ruta per a diversos departaments.
5: És veritat que el pla es va fer molt ràpid, els recursos de la Diputació de vegades són així, ens ho van concedir el desembre i el 31 de març havia d'estar finalitzat i aquí està la premura de fer el pla. Com bé ha dit la Noemí, és un document viu, això el que ens marca és cap a on hem d'anar, cap a on, quina mirada ha de posar l'Ajuntament, no?, envers la gent gran, i jo crec que si totes les necessitats que vagin sorgint l'Ajuntament, no?, les entomarà i les realitzarà, perquè jo crec que és una part molt activa i molt, molt important del nostre municipi i evidentment això sí que ho farem. Finalment és un full de ruta de com s'ha de treballar. Això també ajudarà a donar aquesta mirada més transversal a tots els equips tècnics, igual que es fa amb feminismes i diversitats, que el que es vol és també donar una mirada molt àmplia de manera transversal en tots a les àrees i departaments de l'Ajuntament perquè posin aquesta mirada, doncs, també. Doncs això ajudarà, per exemple, al departament o a l'àrea de territori que li donin aquesta mirada d'accessibilitat a la gent gran, o potser al Departament de Comunicació o de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà donin aquesta mirada. És a dir, la idea una mica també és tot això.
1: El ple local de persones grans de Montornès ha comptat amb el suport del govern

de Montornès en Comú i dels grups del PSC i el PP. Els grups de Fem Montornès i d'Esquerra s'han abstingut a la votació. Si voleu escoltar totes les intervencions dels regidors sobre aquest punt i sobre la resta de la sessió, podeu recuperar el ple al canal de YouTube de l'Ajuntament.

0: I abans d'anar amb la informació esportiva, anem amb una cançó que avui és notícia arreu, perquè és una col·laboració d'aquelles que criden moltíssim l'atenció, i és que Fontaine's DC ha col·laborat amb Rosalía. Què us sembla?
1: Jo ho he hagut de llegir dos cops al guió, eh,
0: sí?
1: Mireia?
0: Sí, diuen, no sé si ara, no m'ho creies, ara la gent diu que si la Rosalía començarà a tirar per al punk...
1: Home. Bueno, jo crec que més aviat els amics de Fontaine's hauran dit necessitem una mica de calés i de màrqueting, vinga, si aquesta s'ha bé, doncs fem una, sí, una col·laboració junts. Però...
0: Sí, bueno, el, d'ells s'està parlant, això està claríssim.
1: És com la nit i el dia, Mireia. Però bueno.
0: Sí, jo crec que han com ajuntat, han trobat un punt mig, no? Ni molt d'un ni molt d'altre, tot i que la Rosalía no sabríem gairebé on encaixar-la, perquè ha fet de molts estils diferents la música, però la qüestió és que han col·laborat i que tenim cançó nova i que avui està en boca de tothom. Nosaltres us la portem perquè l'escolteu. Es diu Where Is Gone.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Anem amb l'actualitat esportiva, tot i que no sigui dilluns, és el primer dia que tenim programa de la setmana, així que anem a veure què han fet les nostres entitats i comencem amb una superbona notícia, perquè els equips especials del Club Bàsquet Vila de Montornets han participat aquests dies a l'Special Olímpics de Tarragona i han tornat amb dues medalles. A la seva categoria, els Special C han estat els millors, mentre que els Special A han aconseguit la medalla de plata. Pel que fa a l'equip B, també ha participat i ha acabat en sisena posició de la seva categoria. A la Lliga, el Sots 25 s'ha estrenat amb una victòria. Han guanyat el Viladecans per 58-68. El proper partit s'ha de jugar a casa contra el Manlleu diumenge. Veurem si pot ser així. I el sènior femení no ha pogut disputar el seu partit de Lliga aquest cap de setmana degut a les males condicions del pavelló municipal. El seu proper partit serà contra el UB Mir diumenge fora de casa. El sènior masculí de l'handbol Montornès ha aconseguit la Lliga, ha començat la Lliga, volíem dir, aquest cap de setmana, i ha fet amb una victòria davant del Vic per 33-35 en un partit que ja veiem que ha estat molt igualat. La propera jornada serà a casa contra el Parets dissabte a 7:15 de la tarda. El Montornès, amb 2 punts, és 6è a la classificació general. I en motor, el pilot local Iago Domínguez és aquests dies a Portugal amb la selecció espanyola per competir als 6 dies internacionals d'enduro, que van començar ahir i s'allargaran fins dissabte. La competició consta de 5 dies de carrera d'enduro i d'un últim dia de motocross. El de Montornès competeix en la categoria júnior amb Àlex Puey i Albert Fontova. L'any passat van aconseguir acabar en 5a posició. Passem al futbol. El primer equip del Club Escola Futbol Montornès ha perdut la jornada d'aquesta setmana contra l'Aristoi Futbol Academy per 2-0. El proper partit serà diumenge a 4:00 PM contra el Castellà Unió Deportiva fora de casa. De moment no han aconseguit sumar cap punt. Els veterans també han començat ja la seva lliga preferent. De moment només ha jugat un partit, que va perdre 0-4. Però aquest diumenge tindran una nova oportunitat davant el Santa Susana, diumenge a 9:00 fora de casa. Pel que fa al Club Deportiu Montornès Norte, jugarà aquest cap de setmana contra el Finsove, fora de casa, dissabte a 5:00 PM. I al futbol sala tenim l'equip sènior de l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala, que ha guanyat per 1-2 al Sant Celoni aquest cap de setmana. Els autors dels gols han estat Àlex Roig i Rubén Sánchez. Ara tindran una jornada de descans. De moment encapçalen la classificació general amb 6 punts. I el primer equip de l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala s'ha estrenat a la Lliga aquest cap de setmana amb una victòria. Ha estat 3-6 contra el Castellterçol. En fins a 2 ocasions van aconseguir empatar el marcador, sí, han perdut, no han guanyat, Ivan Pérez, Jonathan López i Sergi García van ser els autors dels gols. El següent partit serà dissabte, aquest dissabte, contra el Cardedeu fora de casa. Qui tampoc ha tingut molta sort precisament avui és Pol Hernández i la seva parella de joc, Manuel Castaño, que estan a la Premier Padel de Milà. Van passar la primera ronda, però aquest migdia han caigut per 4-6 i 3-6 davant de Jairo Bautista i Lucas Bergamini. Acabem parlant de les afectacions a les pluges que encara continuen aquí a Montornès. Hi ha moltes entitats esportives que han hagut de reubicar els seus entrenaments en altres equipaments, ja que la zona esportiva municipal ha quedat molt afectada. El Club Atletisme Montornès es trasllada temporalment a l'Escola Camperera. De fet, ara mateix, a 5:15, havíem convocat una reunió amb els pares, mares i persones sòcies per explicar tota la situació. El Club Pati Montornès també ha canviat la seva ubicació dels entrenaments. Ara ho faran als patis de l'Institut Marta Mata i de l'Escola Palau d'Ametlla. I avui també entrenarà fora de la zona esportiva el Club Deportiu Montornès Norte, que mourà alguns dels equips al Cruyff Court de la zona socioesportiva de Montornès Nord. I abans de passar amb els nostres convidats de la tarda, en Josep Flores i l'Elisenda Bru, de l'Associació Cultural Palau del Malne, anem a parlar d'un altre artista que també últimament està en boca de tothom, Judeline, que no es diu així, però és el seu nom artístic. Va fer una col·laboració amb Karol G, que ho està parlant molt, molt, molt, i ara ha tret una cançó, ella soleta, i que, bueno, doncs ens apropa una miqueta més al seu estil, tot i que jo tampoc sabria molt bé on ficar-la. És com una barreja entre flamenc, reggaeton... No sé, us la porto perquè vosaltres jutgeu si us agrada o no. Aquesta cançó és La Falda.

0: Anem ara a conèixer el nou show, el nou espectacle que ens tenen preparat des de l'Associació Cultural Palau del Malle. És el dia 24 i 25 al Teatre Margarida Xirgo per celebrar el seu 5è aniversari. Avui tenim amb nosaltres a l'Elisenda Bru i en Josep Flores. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal, com esteu? Ja teniu nervis o no?
1: Nervis no, però feina sí.
0: Això ja
1: nervis
0: ho sabia.
1: A l'últim moment, a l'últim moment. Sí? Nervis, sí. Què? Ai, que m'he descuidat això, ai, que em falta allò.
0: I ara, en quin moment esteu de preparar-ho? Dius, hi ha feina. Queden dues setmanes, no? Si
2: sí,
0: arriba...
2: Sí, no arriba, però sí.
0: Què queda? Què queda? O esteu amb l'escenari o...
2: No, encara no, l'escenari serà la setmana vinent, dijous, divendres, amb sí? el Dani Matier per llums i tot això. Ara estem acabant les maquetes de vídeos que em cansa per qui l'em portem.
0: Déu-n'hi-do.
2: Prueba 814 bis.
0: Bueno, això ja passa, que guardem definitiu, després definitiu sí, bien, sí, després definitiu este sí.
1: Este sí, aquest és el definitiu de veritat.
2: Sí, el primer sempre és el definitiu, no sé per què posem definitiu.
0: Prova-ho. Bueno, clar, recordem una mica què podem esperar, ja vam parlar, però em sembla que des del cop que vam venir a presentar-nos l'espectacle han canviat alguna coseta. Començant potser pel títol, que recordem que era llarguíssim, no hem dit, no, ara hem canviat. Què ha passat?
1: Hem hagut de refer una miqueta... A veure, la idea essencial és la mateixa, sí? és recordar tot el que hem estat fent durant aquests 5 anys, però hi hem posat 5è aniversari Palau del Malle. Perquè volíem fer moltes coses, però no teníem temps, perquè hem tingut algunes gent que estava de baixa, que sí. no podia venir, i al final hem dit, mira, fem 5è aniversari Palau del Malle, i així tothom entén que és una celebració i, bé, i també dir que és això, un remember de tot el que hem fet fins ara, però a més amb coses noves, no? Posarem vale. també doncs, petites escenes que no s'han vist perquè les hem filmat quan estàvem allà in situ, doncs fent les altres obres, coses of sí. making of i coses així. I llavors, doncs, com sempre, doncs, la part en directe, que aquesta sí que és...
0: És a dir, que això com era del pedo mutu ho mantenim,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí, bueno, sí, ens agrada molt.
0: Sí, hi ha aquí la part de vídeo, la part de teatre allà mateix, sí, la part exacte. Musical... Sí. Però es continuen entrellaçant les històries, aquesta idea continua?
2: Aquest és el que no. Quan estàvem fent el guió de tot això que vam explicar, que entrellaçaríem les històries, ens estàvem donant compte de que no era l'essència que volíem. Un 5è aniversari és celebrar el que has fet. I estàvem fent una altra història nova. I no era això, sí. i a mitja part...
1: Quan ens vam posar a fer-ho vam dir no, això no és el que volíem fer, sí. I ho hem canviat, sí. hem fet realment un recordatori, no? un àlbum de bons moments de tota la nostra curta història.
2: Sí.
0: Bueno, són 5 anys,
1: Sí, Déu-n'hi-do.
2: Hem fet una cronologia xula,
1: Sí, sí, sí.
2: Des de la primera idea a Terrassa d'un
1: Mar. Exacte, des de la primera idea fins avui en dia. Sí,
2: està bé.
0: Clar, perquè podrem veure escenes que ja hem vist, o és tot nou?
1: Ja de tot.
0: Sí, una barreja.
1: Sí, una barreja.
2: Sí, exacte, de les que hem vist i les que no hem vist, també. Sí.
1: I de les que no hem vist. Sobretot, a veure... No sé, és que és una barreja de tot. Hi ha coses que les hem introduït de nou i hi ha coses que ja les van fer en el seu dia que van resultar que la gent els hi van agradar i les repetim. Perquè ens sembla que és maco, no? És com quan mires un àlbum de fotos que dius, ai, mira aquesta, te'n recordes quan van fer això? Però una miqueta serà això,
2: Sí, però també... Bueno, ja sabeu que quan fem un espectacle nosaltres tenim pla A i plan B.
0: Sí.
2: El plan B sempre és una filmació par si algú es fa mal el dia abans o qualsevol cosa, i tenia molta cosa filmada que la gent no ha vist.
1: Sí.
2: Llavors, una cosa que potser heu vist en directe ara serà filmada o l'enrevés també, no? Per això hem volgut.
0: És com una mena de versió extendida, no? De les pel·lícules.
1: Sí, una versió extendida.
0: Clar, jo suposo que és, deia, per celebrar, no?, aquests 5 anys, però també una mica per curiosos i curioses, perquè a mi això que m'estava explicant és com molt de, ai, anem a veure què ha passat,
1: veure,
0: no?, darrere de...
1: La veritat és que jo crec que fins i tot, encara que no hàgiu vingut a veure ningú, no hàgiu vingut a veure cap dels nostres espectacles, pots venir i passar una bona estona, perquè veuràs... Què és el que hem fet, no? Vull dir, de fet, expliquem una miqueta l'essència de la nostra associació i el treball que hem estat fent durant aquests anys, no? I el que ens motiva, doncs, per fer tota aquesta feina. O sigui que això és el que es veu en l'espectacle que estem muntant.
2: Sí, no? I fins i tot podem dir que dissabte i diumenge no serà exactament igual.
0: Com que no?
2: No, perquè alguna persona no pot actuar dissabte.
0: Li, clara,
2: la veureu igualment, però...
0: Diguem d'anar els dos dies o què?
2: No, tant com això no, que nosaltres encantats, podeu venir tots els dos dies, però en principi pot passar.
1: Sí.
2: Bueno, de fet, passa.
1: Una
2: sí,
1: la tenim segura.
2: I d'altres, bueno, però tenim el pla A i el pla B.
0: Claro. De plan sempre n'hi ha, eh? Sí. Sempre, sempre.
2: Bueno, jo crec que tothom ho té si passa alguna cosa.
0: Clar, bueno, clar, perquè nosaltres sempre parlem amb vosaltres dos, però teniu més gent implicada en tots aquests... No sé quin si teniu comptat més o menys quantes persones ara esteu fent aquest cinquè aniversari.
2: Ostres, si mirem la gent que ha participat, ja veuràs
0: bueno,
2: els crèdits.
1: La gent que ha participat és molta.
0: En els cinc anys...
1: En l'última que estem fent ara... Hòstia, no ens he comptat, eh? No.
0: Crec que poden ser 10, 20...
2: No, més. Que comencen a comptar que surten dels espectacles. 50-50 de persones, segur. Els crèdits han estat un altre mal de cap. Sí. Els crèdits de tot l'anterior.
0: No et deixis a ningú, Josep.
2: Aquí. No? Sí, però quantes vegades ho hem repassat? Perquè ens enviem mil i una vegades i quan ja ho tenim filmat, falta no sé qui diu.
0: Passa, és una mica com el del nom que parlàvem abans.
1: Sí. Ens hem deixat això,
2: sí.
1: S'ha d'introduir. Llavors és feina del Josep, que és el que passa.
0: La responsabilitat és teva.
2: Bueno, però que quedi bé. Sí,
0: i necessiteu ara més gent per acabar de muntar alguna cosa o ja teniu voluntaris?
2: Per aquest ja no.
1: No, aquest ja no.
2: No, ja tenim també en pla i també... I per tot, per entrades i per tot, ja tenim gent. I hem tingut baixes, bueno, ja sabeu, la Begoña va tenir un petit accident, sí. Es va trencar el braç, i serà, perquè el braç no l'impedirà, però clar, tot el tema d'entrades que ho portava ella, ara ho portem d'una altra manera. Salutacions a la Begoña, si t'ho pareix aquí. Saludos sí. A mi madre, que m'està escuchant.
0: Home, molt implicada també, sempre està. Sí, molt bé.
2: Sí, molta gent. Clar, ens ha anat fallant i... Que sempre ens ha passat.
1: Llavors els joves, sobretot amb els estudis, ostres, aquella setmana tinc exàmens, sí. Que al final no podré venir, saps? Coses d'aquestes que són inevitables. Perquè,
2: sí. Però fa una setmana d'això.
1: Sí, sí, cadascú té la
2: seva... El guió l'hem canviat la setmana passada sencer.
1: Sí.
0: Uau!
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, ara ja està. En algun moment he de dir, ja està, ara ja tenim per aquí.
1: Ara ja està. Ara ja el tenim muntat i ja hem fet una cosa que ens permeti, doncs, això. Muntar el que hem pensat pels directes, sobretot, perquè el filmat ja està, però clar, el directe penses una cosa i després et falla aquella persona i dius, ara què fem? Sí.
2: Podem dir una petita anècdota, també estaven ja, no sé si dir cremats o estressats, que la darrera reunió la van fer al Viena.
1: Ah, sí.
0: Però això va molt bé.
2: Sí, va anar molt
0: bé. Amb
2: l'ordinador i tot, mirant.
0: Clar, sí, però surts, et prens alguna
2: cosa. Sí,
1: per reorganitzar-te.
0: És que al final això, vosaltres ho feu tot perquè us agrada, perquè teniu interès de promoure la cultura, de fer de que Montornès tingui més vida, però clar, és tot, vull dir, sense ànim de lucre, de tot el vostre temps lliure que fiqueu allà, per tant no ha de deixar de ser algo que gaudiu perquè la gent gaudeixi.
1: Sí.
2: Repetirem lo del Viena.
0: Us ha agradat, aquí o en qualsevol cafeteria.
1: El primer projecte,
0: ai, clar, bueno, abans de fer 5 cèntims, a veure què més en podeu avançar, recordeu-nos l'hora i com podem tenir les entrades per veure el 5è aniversari de Palau del Mal·la, que això és important. On doncs, podem comprar?
1: Entràpolis.com, que és la pàgina web, poseu Palau del Mal·la o Montornès i allà surt la nostra entrada.
2: I les botigues, les habituals.
1: Que són gratuïtes, això, com
2: sí,
1: cada
2: això
1: vegada, sempre.
0: Per nosaltres, reservar el que seria un seient al teatre.
1: Ah, exacte, sí. Només per saber on sobràs i ja està.
0: I a botigues també.
2: El Gato con Botas, la Sàlvia Dietètica i la Polleria Angelita.
1: La Polleria Angelita, exacte.
2: Aquest any no tenim
1: la Ike, que és la nostra màxima...
2: No sé com Orellana, però ara tenim.
0: Sí. Bueno, sempre hi ha...
1: I llavors també el mateix dia en directe allà al teatre. Si algú vol pues, que vingui una miqueta abans i...
2: Sempre tenim un petit calaix.
1: Sempre en queda alguna.
0: Molt bé, genial.
1: Que serà pues, això, el 24 i 25 d'octubre a les 6 de la tarda, totes dues sessions.
0: Al Teatre Margarida Xirgo.
1: Margarida Xirgo.
0: Què pot durar tota aquesta barreja més?
1: Una horeta. Sí.
2: La primera versió, que era 1 hora i 45 minuts. és que me comences a omplir i dius, buf.
0: Bueno, és que clar, reunir 5 anys, no? 4 espectacles aquí...
2: Bueno, ah, i més coses, perquè no només els tres, però també expliquem tot el que hem fet.
1: Clar, expliquem tot el que, que hem fet a l'associació.
0: Sí. Déu-n'hi-do, clar. Quines altres coses ens podeu dir? Que, clar, hi ha gent que digui, però jo només sé què fan espectacles, no, què més fa?
2: Podem dir cursos de sardanes, que els fa l'Encarna, ja fa, no sé quants anys fa, però 3 anys ja farà que els fem, sí. Sí. Fem de jurat de penyes de 5 anys, des de que es fa.
1: Des de que es fa, fem de jurat de les penyes.
0: Molt bé.
2: Bueno, voluntariat cultural.
1: Evidentment, sí, de tot. A la Reis Carnaval, sí. La cabalgata de Reis, allà on ens demanen, pues, sempre hi ha algú que, pues, va, ja vaig jo, anem 2 o 3. O...
2: Sí, sí, col·laboracions amb altres entitats, bueno, la Lira, quan fan alguna cosa, el Centre d'Estudis també col·laborem. No, direm una primícia, no la diem. Un altre dia.
0: Si us he de convidar un altre dia, no? Perquè m'expliquem més coses.
2: I el que fem ara, la darrera del projecte va estar el de les postals del Miguel Santiago de l'Olla, sí. Que nosaltres hem incorporat ara a finals, que vam fer l'exposició aquí a Can Saurina.
0: Molt xula. Sí,
1: també per donar-li un cop de mà amb ell, que sí. Havia iniciat com un projecte ell
2: propi,
1: sol.
2: Sí, sí, molt
1: i
2: xulo.
1: I ens semblava que era una cosa, i li vam oferir, ell ens va, de seguida va dir que sí.
0: Sí, sí, sí, i... aquí ja sempre hi ha veïnes, sí. Que venen cada cert temps a buscar les seves postals noves, vull dir que és un projecte, sí, sí, que agrada moltíssim. Sí. Ja teniu un pla A i B per l'any que ve o què? O encara no?
2: Tenim alguna novetat per l'any vinent. O sigui, volem fer coses noves. A part del que ja fem, volem fer coses noves. I tenim algú semi-embastat. Però quan acabi l'espectacle i es poseu el micro a la boca, què voleu fer l'any vinent? Igual diem alguna cosa, igual no.
0: No, segur que sí. Home, ja m'has de donar l'altra exclusiva i aquesta.
2: La primícia sempre la tindreu aquí.
0: Un altre dia, que avui el missatge en el que ens hem de quedar és que el dia 24 i el 25 tenim nou espectacle al Teatre Margarida Xirgo, que ja no més per la curiositat, no?, de com, bueno, saber què ha passat per arribar a fer aquests espectacles, conèixer una miqueta més l'associació, que entenc que també ja esteu oberts que la gent pugui formar part de l'entitat.
1: Sempre. De fet, sí, i si ens veuen pel carrer hi ha gent que ja ha dit, bueno, si feu alguna cosa que creieu que jo puc servir, m'aviseu, eh?
0: Recordeu-vos a mi, no? Sí, sí. Teniu igualment, sempre ho diem, però no sé, algun telèfon, algun correu a xarxes on la gent digui que jo estic interessada.
2: Xarxes a Instagram, correu és palaudelmatla@gmail.com i el WhatsApp no me'l sé de memòria.
1: No,
0: correu Instagram i
1: però
0: si no...
1: Instagram, sí, a l'Instagram tothom...
2: I la gent que ens coneix pel carrer...
1: @palaudelmatla, que és...
0: És fàcil també. Fàcil, sí. Si no, al teatre us trobaran allà el dia 24, el dia 25, també és un bon moment per fer contactes.
1: Sí,
0: també.
1: Sí, tant. I a més venen a veure un espectacle gratuït, passaran una bona estona, perquè sempre ens agrada posar el nostre toc d'humor. I
2: si els va agradar, o si els agrada Queen, els va agradar el Petit Príncep, o els agrada, pues que vinguin.
0: Clar que sí, per tothom. Doncs a Entràpolis podreu agafar aquestes entrades i si no a diferents comerços del poble. No sé si queda alguna cosa més que vulgueu dir per el dia 24-25, res.
2: Que vingui molta gent.
1: Exacte.
2: És un cap de setmana complicat.
1: Sí.
2: Canvi de setmana, el canvi d'horari, tenim, sí, la marxa popular pel matí, entre bambalines a la tarda... Però és igual.
0: Però per això feu 2 dies, perquè si no podem anar un, doncs amb l'altre.
1: Exacte.
0: No, que no hi ha excusa.
1: Que la gent pugui repartir-se.
0: Clar que sí, per tot el que es fa a Montornès.
2: Esperem a tothom.
0: Doncs Elisenda, Josep, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ens veiem al teatre.
1: Molt bé. Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.

Nosaltres continuem en directe, de seguida passarem amb el Mundo Mecabrea i l'Àfrica Closa, però abans anem a escoltar Carly Rae Jepsen, perquè ha tret nou disc, potser un dia d'aquesta setmana el repassem més a fons, però avui venia el gust d'escoltar-la, és Love Depressed, amb la que ha presentat el disc, i així

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Passem ara a parlar amb l'Àfrica Closa. Molt bona tarda, Àfrica.
2: Hola, molt bona tarda. Com estem? Què tal ens ha sentat aquest petit pont?
1: Ai, doncs bé, crec que els dies així, com de sortir una miqueta de la rutina, sempre van bé, oi que sí?
2: Totalment, totalment d'acord. Bueno, jo he tingut un pont d'aquests que no pares, que no pares de sortir, i va arribar l'últim dia i era en plan, no, però si jo encara no he descansat suficient...
1: Però necessita un pont del pont.
2: Sí, exacte, igual que amb les vacances, és que clar, així no es pot. Però bueno, una de les activitats que vaig fer durant aquest pont va ser pues, anar a veure la bola negra, que si em pregunten és un event canònic a la vida d'una persona. I bueno, arrel d'això i de tota la situació i una mica també en relació en part d'aquesta última secció que vam fer, doncs m'he aixecat jo una mica reivindicativa.
1: Vale.
2: I doncs avui volia queixar-me de la gent que pensa que els col·lectius tradicionalment oprimits ja tenen prou drets, no? La gent que diu que el feminisme ha arribat massa lluny amb convicció. La gent que comenta que per què no hi ha un dia de l'orgull heterosexual, com si l'heteronormativitat no fos la norma i no celebrés cada dia de mil maneres diferents. La gent que fa aquests comentaris com si no morissin dones a mans de les seves parelles contínuament, com si no existís l'explotació sexual o reproductiva, la violència obstetrícia o la violència vicària, la gent que no recorda que hi ha persones de la comunitat LGTBIQ+, que encara reben pallisses i amenaces per ser qui són, no? M'agradaria, doncs, això, queixar-me d'aquesta gent, perquè és que avui he vingut a parlar de tots els Lorenzos de la història, que és un personatge de la bola negra que representa totes aquelles persones que no tenen possibilitat d'amagar-se del que són i que, per tant, pues, reben violència arrel d'aquest senyalament. I em queixo dels que miren als Estats Units i pensen que això aquí no passa, com si la gent negra no patís violència policial aquí també, no? D'aquelles persones que tenen una incapacitat nata de mirar més enllà del seu privilegi i reconèixer que vivim en un món on la diferència es castiga durament. Persones que surten de veure pel·lícules com La bola negra i creuen que Espanya està anant a pitjor per pel·lícules com aquesta, no? Com si en la nostra cultura només hi haguessin productes sobre experiències homosexuals, com si això fos la norma quan en realitat és una minoria. Em queixo de que no hauria de ser necessari recordar-nos la necessitat de viure amb la nostra pròpia pell, que és una mica el missatge d'aquesta pel·lícula, i no intentant contínuament ser qualsevol altra cosa, no? Una que encaixi en un motlle social que sembla fet a l'atzar per complir amb la fantasia irrisòria d'una societat que cada vegada sembla més trencada. I em queixo en base a les imatges, per exemple, del dia d'ahir, del 12 d'octubre, que fan força por. Em queixo com a dona que genuïnament pateix per el resultat de les pròximes eleccions. Em queixo com a persona de 30 anys que li agradaria independitzar-se en algun punt de la seva vida. No ho sé, sembla que un missatge tan senzill com ei, has de viure, no hauria de ser tan necessari com ho és i quan veus d'alguna manera aquesta pel·lícula com tantes altres que en realitat tenen un missatge molt senzill però que et fan sortir d'allà remoguda emocionalment, no hauria de ser necessari però ho és, perquè si no no remouria tant, no? Aleshores avui volia queixar-me de tot aquest fil de pensament que és tan dolent pel món en el que vivim.
1: Sí, no has trobat una altra manera de definir-ho, no? Aquesta seria la paraula.
2: Sí. Sí, bueno, podria dir altres paraules, però estic intentant adherir-me a l'horari infantil.
1: Vale. Me parece bien. Clar, realment, ara tothom no està parlant de la pel·lícula, jo entenc que arriba un moment en què la gent diu ja prou, però realment ha ficat tu que les iscres sents tan fresca i remou tant, és per tant tot el que... O sigui, la fama que té realment és merescuda.
2: Jo crec que sí, crec que jo dels Javis només havia vist la sèrie que van fer de La Veneno a 3 Media, i em va fascinar, va ser una història molt dura, a mi em va costar molt de veure i pues, mira, per sort o per desgràcia no he vist res més d'ells, perquè no tinc Movistar Plus i no m'ha donat per allà, però bueno, ja va ser un moment en què vaig pensar, hòstia, aquesta gent fa molt xules, perquè recordo perfectament que a meitat de la història d'aquesta persona, no? Hi havia moments en els que representaven escenes que s'ajuntaven diferents línies temporals i era, rotllo, a meitat del carrer on les dones trans es prostituïen, de sobte hi havia un menjador on la gent de la línia del present xerraven i parlaven de la història i de la seva vida. I era com una manera de mostrar una història molt interessant i visualment atractiva, i no és que facin exactament el mateix en aquesta pel·lícula, però sí que mantenen aquesta... ja no només estètica, sinó també aquest cuidado artístic. Allò que veus i dius, ostres, és que això està fet amb tanta cura i amb tanta vista i amb una consciència cultural que no vol dir que no hi sigui a les pel·lícules de comèdia espanyoles, perquè al final són molt representatives de la nostra cultura també, però hi ha com, bueno, com aquesta cosa que dius, això és art, tio. Això que acabo de veure és art. D'una manera com molt intrínseca, no? O sigui, no és que sigui millor que altres pel·lícules, que en alguns aspectes, evidentment, ens posem en plan objectius, doncs mira, aquí hi ha hagut més qualitat, aquí menys, vale, el que tu vulguis, però tu pots trobar plaer estètic i trobar un producte cultural que et generi plaer en altres tipus de pel·lícules també, no? Al final no es tracta d'una qüestió d'elitisme cultural, però crec que la veus i si surts d'allà com si no hagués passat res, és que no estàs suficientment en contacte amb les teves emocions, perquè és que està molt ben feta. Les actuacions són brillants. Miguel Bernardo, quina bogeria, Guitarrica La Fuente, bueno, és que tots estan molt bé. Crec que es diu Carmen Dueñas, l'actriu que també va sortir a La Messias, també fa un... O sigui, hi havia moments en els que genuïnament pensava que estava mirant la vida d'algú. No se sent sobreactuat, no se sent... com que forcin una conversa o una història. Se sent molt real. A més, hi ha conflictes també com molt quotidians, especialment en la línia del present, que jo crec que moltes persones s'hi poden veure reflectides en les dinàmiques de certes relacions, i està, és que està molt ben portat. Crec que està fet amb molt de carinyo i amb molta cura. I és un missatge molt senzill, però, joder, jo em vaig passar l'última mitja hora plorant. Quan te n'adones de coses, perquè al principi estàs en plan, què està passant? Això cap on va? Això com s'ajunta? Quina relació té? I quan entens, I jo últimament no parava de veure la gent posar la cançó de La Nieve a històries, i en plan, a veure, és xula, és maca, se l'escolta xula, però quan veus la pel·lícula, jo me'n recordo que just va ser aquell moment en què vaig començar com a plorar fort, i va ser en plan, ara ho entenc.
1: Bueno, ja i què?
2: O sigui, ho entenc, ho he vist.
1: A part d'aquesta part, no?, que deies creativa, que ens pot agradar més o menys, aquesta part, no?, que ens arriba també més a la patata, clar, dona peu a parlar de moltes coses. Jo suposo que també, no?, a obrir debats, a fer reivindicacions, i això és una miqueta el que t'ha inspirat a tu.
2: Sí, exacte, i que crec que ve en un moment també com molt rellevant, no? Un moment en el que estem tenint debats en els que es posa en dubte si una dona de 87 anys o no hauria d'haver sigut desahuciada, no ho sé, vull dir, crec que, o un moment en el que tenim adolescents a menors d'edat dient Viva Franco pels carrers, vull dir, crec que al final és una pel·lícula que obre debats i que obre converses que encara segueixen sent necessàries, encara que molta gent cregui que no.
1: Doncs sí, fa una mica de por tot plegat.
2: Sí, bàsicament, potser no és el millor final per la secció d'avui, però no sé, ahir estava pensant, perquè vaig veure un vídeo d'un noi comentant aquest personatge, en Lorenzo, que no és un personatge relativament important, però que assenyala, no?, aquesta cosa com hi ha persones que són part del col·lectiu, però no ho semblen des de fora, de qualsevol, però hi ha d'altres que d'alguna manera ho són i no ho poden evitar que es vegi des de fora, no? Per la pluma, en el cas de les persones homosexuals, per exemple, no?, que al final, o les noies que es presenten de manera més masculina, que en seguida se'ls fica en aquesta bossa. Avui dia gent que és així i no hi ha manera de passar d'un altre cantó, que tampoc hauria de ser.
1: Això te n'ho va
2: dir. I això és una experiència molt diferent, no? Perquè al final hi hauran hagut persones homosexuals que no hauran patit les mateixes vexacions que d'altres, perquè d'alguna manera dissimulaven més la seva orientació sexual de bones a primeres, no? I fins que no tenies una conversa o el coneixies aquesta persona més profundament, no identificaves que pertanyia a un col·lectiu de la comunitat queer, no? Aleshores, volgués que no, això em va fer pensar, perquè vaig trobar que dur i com de diferents hi som i que terrible que estigui tant la diferència i la diversitat quan és el més enriquidor que tenim com a éssers humans, no? Al final, què ens distingeix dels animals si no és la capacitat de generar cultura i reflexions i de pensar i de racionalitzar, no?, mínimament? No ho sé, em va posar trista i vaig necessitar expressar-ho així.
1: Doncs et va posar trista, però crec que ara sí que és una molt bona reflexió, Àfrica, per acabar la secció. Crec que hem de tots de pensar i d'actuar, però això, tenint en compte pues, la diversitat, que és una cosa meravellosa que tenim i que hem d'abraçar. i crec que nosaltres a vegades no som conscients, no, dels privilegis que podem tenir, i segur que una pel·lícula així doncs també es fa obrir els ulls. I en parlarem quan la vegi, va, que em queda una setmana, sí, i crec que la setmana que ve la podré veure.
2: Voldré el teu missatge, Mireia. Estic segura que també en parlareu per aquí amb més profunditat, si no ho heu fet ja, perquè està a la boca de tothom.
1: Clar, no hem hagut fer spoilers, per tant és un tema que de moment hem passat per sobre, però no hem parlat com... Saps, encara estem deixant un temps prudencial.
2: Bueno, ja veus, que jo l'he vist fa 3 dies, o sigui que... I, de fet, a vegades em plantejo lo de veure-la una segona vegada, perquè diuen que la segona és encara més. Vaig anar amb la Clàudia, també col·laboradora, i ella em deia, dic, és la tercera que vegada que ho veig i només aconsegueixo plorar una mica més tard, però acabo plorant igual. Estàvem les meves amigues i jo, com a tot, i les plorant allò, en plan, què acaba de passar?
1: Jope, pues res, mocadors en mà, anirem al cinema.
2: Recomanat, recomanat. Si més no per experiència, al final no t'ha d'agradar, però... Crec que pot ser una experiència interessant.
1: Molt bé, doncs ens ho apuntem. Àfrica, moltes gràcies i gràcies també per les reflexions. Ens quedem amb elles, parlem d'aquí un parell de setmanetes.
2: Exacte, gràcies a vosaltres per l'espai. Una abraçada.
1: Adéu.
0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bé, doncs ja se'ns ha passat l'horeta, la primera hora de la setmana amb vosaltres, però recordeu que podeu repetir avui el Territori Nocturn a les 10 per tornar a escoltar aquest programa ara amb l'Àfrica Closa, però també han passat per aquí l'Associació Cultural Palau del Malla, l'Elisenda Bru i el Josep Flores. També hem parlat de l'actualitat esportiva i del Pla Local de Persones Grans que s'ha aprovat a Montornès a la sessió plenària d'aquest mes d'octubre. Tot això de nou al Territori Nocturn, però demà, si torneu a connectar amb nosaltres a partir de les 5, podreu escoltar una nova entrevista musical de càrrec de la nostra companya Miquel Zafra. També parlarem del documental que ha donat Més que Ciència, aquest projecte impulsat pel montornesenc Dani Ametller, i tindrem amb nosaltres l'Estanis Serrano i la seva secció del montornesenc del mes, aquest mes amb una montornesenca que va anunciar a xarxes socials que tancava una botiga que porta oberta gairebé 20 anys i doncs no podíem deixar passar aquesta oportunitat i estar aquí amb nosaltres. Demà haureu d'estar per escoltar-la. Res més, nosaltres marxem, que acabeu d'audir del dimarts i fins demà.
3: Fins demà, Mireia.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: L'endívia. L'endívia és una hortalissa que es presenta en forma de capdell tancat de fulles blanques fines com de vellut i acabades en punta d'un to verdós. És molt preuada per ser refrescant, cruixent, aromàtica i amb un toc amarg, i es pot trobar al mercat de tardor a gairebé estiu per tenir una forma de cultiu força peculiar. L'endívia, Cicorum endívia, es creu que té origen mediterrani, perquè egipcis, grecs i romans usaven les fulles de les formes silvestres per cuinar o afegir amanides. Posteriorment, es van iniciar noves tècniques de cultiu a Europa i es van començar a blanquejar, obtenint l'aparença actual. Aquest procés es pot aconseguir de dues maneres. La primera, de forma més natural, és cobrint de terra les arrels i tancant el capdell amb les fulles externes o paper, evitant així la fotosíntesi. La segona, més industrial, es tracta de recollir-les i mantenir-les a les fosques en hivernacles on es controla llum, calor, humitat i reg fins a la seva venda. L'endívia pertany a la mateixa família que l'enciam o la carxofa, però com el seu nom científic indica, també és una varietat de xicoira. De fet, juntament amb l'escarola, totes procedeixen del mateix avantpassat botànic. Més del 90% del pes de l'endívia és aigua i és molt saciant per ser una font interessant de fibra. Per aquest motiu, és un aliment molt recomanat en pautes per aprimament. A més, també aporta folats i provitamina A, interessant per a les mucoses, i alguns minerals que ajuden amb la diuresis i la retenció de líquids. A la cuina és molt agraïda, doncs només cal tallar el tronc i separar les fulles i un cop ben netes es poden consumir en cru per aprofitar totes les seves propietats i gaudir d'un plat cruixent un poc amarg. Queda molt bé com entrant, però també serveix com a guarnició d'altres plats si es passa per la paella amb herbes aromàtiques o espècies, per la brasa o fins i tot es fregeix. Les fulles es poden farcir d'altres ingredients, com fruits secs, formatges, peix blau en conserva o fins i tot fruites, o bé amb alguna vinagreta o salsa casolana. D'aquesta manera, el contrast de sabors i colors serà tot un espectacle pel vostre paladar. És important no oblidar l'aport diari de vegetals a la dieta, i l'endívia pot ser una gran aliada, tant per facilitat a l'hora de preparar-la, com per sabor i textura, com per versatilitat a l'hora de servir-la.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Mixtures. Un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
3: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Ei, Anna, estic fent neteja de casa la iaia i he fotut a la brossa una bossa plena de tapets.
5: Però tu saps, la d'hores, suor, llàgrimes, esforços i paciència que hi ha en aquesta bossa.
6: Museu particular. Capítol 4. Els tapets.
7: Ei, Anna.
8: Hola.
7: Què? Parlem dels tapets?
8: 100%.
6: Museu particular.
7: Sobre la taula, sobre la tauleta de centre del televisor, abans de que passessin pel cirurgià estètic i s'aprimessin, sobre el moble del rebedor i fins i tot al lavabo on t'espera un rotllo de paper de vàter abrigat amb un elegant vestit fet de ganxet. I és que en moltes cases aquest era, i és encara avui, el panorama. Tapets per tot arreu. En castellà, tapetes. Però com que som catalans, tapets. Però abans definim-los, ens referim a aquestes catifetes o draps més aviat petits, normalment, fets de ganxet, amb dissenys més o menys elaborats, i generalment de color blanc, tot i que, evidentment, pots fer servir el fil que et doni la gana, però normalment, no sé per què, els fent de color blanc. La majoria de vegades, al final, acaben sent autèntiques obres d'art o homenatge a la paciència i fruit d'hores i hores nuant el fil amb l'ajuda de l'agulla de ganxo, sobretot i pràcticament en exclusiva per mans femenines. Per la seva simplicitat, la tècnica del ganxet, perquè al final és això, és, jo dic simplicitat, però jo no tinc ni idea i no m'hi posaré, però dins de les altres tècniques, no, de costura o de, no, de crear amb fil, és una tècnica aparentment senzilla, només es necessita aquesta agulla amb ganxo i fil.
8: T'està cancel·lant mig país ara mateix, però tira endavant, després ja ho arreglaré, no passa res.
7: No, però és a dir,
8: no, però perquè és fàcil logísticament, és exacte, a dir, exacte, només això necessites l'agulla. En canvi, per exemple, un punt de creu necessites un catxarro molt gran.
7: És exacte el que volia dir, no? Que finalment, entenent això, que només amb aquests pocs materials pots arribar a fer aquesta tècnica, es creu que és una tècnica que hauria de ser una tècnica antiquíssima. Estem parlant, doncs, de prehistòria com a mínim, però el cert és que no és fins al segle XIX que trobem les primeres referències documentals a aquest ganxet com a tal. No? Més concretament, el llibre Memòries d'una dona de les Highland, d'Escòcia, que va ser escrita per l'escocesa Elizabeth Grant, que un cop morta, ella parlava de principis del segle XIX, i un cop morta ella ja parla o anomena aquesta tècnica, i per exemple, no és fins al 1824 que apareixen els primers patrons de ganxet, en aquest cas a la revista alemana Penélope.
8: Penélope, m'encanta.
7: Bueno, clar, evidentment, clar. Era una revista dedicada a la costura, doncs evidentment aquest nom també vinculat en aquest cas, no? amb aquell famós tapís que feia i desfeia, no? En aquest primer moment es pren com a substitut, és a dir, la classe mitjana o les classes populars l'adopten aquesta tècnica com a substitut precisament del que deies abans, de les puntes que requereixen una elaboració major, una infraestructura més gran i que, per tant, estaven destinades, no? També perquè, doncs, evidentment, es triguen més hores a fer determinats dissenys i demés, estaven destinades o tenien un preu més alt i, per tant, qui les comprava eren les classes altes, no? totes les classes populars, i això és interessant, eh? Pràcticament des del seu inici aquests objectes han estat ja lligats en aquestes classes populars, en aquesta classe mitjana, i això després veureu per què ho dic. Aquestes classes el que fan és utilitzar aquests tapets en qualsevol espai, és a dir, com a part de la roba, també, no? És a dir, allà on potser ho guarníem amb puntes de coixí els aristòcrates o la gent de la classe alta, les classes mitges ho fan amb aquest ganxet, però també ho fan amb una utilitat pràctica, perquè posant-ho damunt dels mobles els protegeixen de ratllades, els protegeixen de marques, i alhora també el fet de que, com que estan fetes de fibra, el que fan és acabar, en part, absorbeixen la pols que hi ha a l'ambient, no? Aleshores es segueix veient net, però no es veu la pols que està, i això simplement s'ha de fer, i sense rentadora també deu ser una fanyada, eh? Però s'ha de rentar, i aleshores d'aquesta manera doncs es pot anar mantenint l'entorn domèstic més net, no? I això, per exemple, a mi em recordava quan ara que he fet un petit viatge a Àfrica, que em sorprenia molt perquè tots les parts del cotxe, del mostrador on hi ha el volant i de més, tot allò, tot ho tenen moquetat amb una tela com de peluix, que a mi, o sigui, em semblava com a molt marrano. I vaig preguntar, no sé què fan. No, perquè d'aquesta manera, a veure, és la teoria, però no sé si és compartida o no, però que ho feien precisament per això, per la pols, perquè allà si queda tota la pols, agafen allò, foten a la rentadora i després tornen a posar aquella estora allà, i no han de... Jo pensava, bueno, doncs potser passant un plomero cada matí, no? Un plomall acabes abans, però bueno, en tot cas, una miqueta seria aquesta el sistema. I sobretot la història que més em fascina és la de casa nostra, perquè ens parla aquests objectes que els tenim per tot arreu, ens parla del naixement de la classe mitjana espanyola. A casa nostra tot això té el seu auge després de la Guerra Civil espanyola, durant la dècada dels 50 i els 60. Els 60 és una dècada que a mi em fascina perquè tot canvia. Bàsicament la nostra societat actual és hereva d'aquesta dècada dels 60 dins de la política econòmica de la dictadura. Els diversos plans econòmics del desarrollismo comencen a donar fruit gràcies a la industrialització i al trinxament de mig país, no? Des del cinturó de Barcelona, en el cas del Camp de Tarragona, la instal·lació de la petroquímica i de més, és aquesta obertura, després de l'autarquia que la precedeix, aquesta obertura una miqueta del franquisme al món, i el tret de sortida també de la marca Espanya amb aquest Spain is different, amb aquest turisme de sol i platja, és el que s'ha anomenat, no?, com el miracle econòmic espanyol, i això es tradueix en una certa bonança econòmica i en la construcció de la classe mitjana, entesa com aquella persona que tenia un treball estable, ingressos suficients com per mantenir una família, comprar un habitatge, i per primera vegada doncs gaudir d'un cotxe o gaudir d'un període de vacances en un determinat moment de l'any. Això es tradueix doncs en aquestes grans promocions de construcció d'habitatges, aquests grans blocs, que canviava una miqueta el model tradicional també que hi havia fins al moment. Alhora, aquesta mateixa obertura també va derivada amb el disseny. També comencen a entrar influències estrangeres en el tema del disseny. El mobiliari o la casa deixa de tenir determinades connotacions, és a dir, al principi, no? Bueno, els llits havien de ser, no calia que fossin còmodes, els llits havien de ser pràctics i prou, perquè potser un llit còmode propicia que facis coses.
8: Ah,
7: d'acord? Carai. Estem en aquest punt, no? Vale. O un sofà al llit es podia veure malament, perquè, bé, el sofà és el sofà, que es converteixi en llit, saps, l'ocasió fa el lladre. Aleshores, totes aquestes connotacions comencen a canviar, hi ha una certa apertura. Aleshores es millora aquest entorn, aquestes cases, perquè doncs hi ha millores evidents, com és l'entrada de l'aigua corrent, la invenció o l'entrada de nous electrodomèstics, la rentadora, el televisor, és a dir, que tot plegat també presta que sigui decorat, d'acord? I el tapet el que fa és unir aquests dos mons, uneix aquella tradició d'abans amb aquella modernitat d'ara. És a dir, aquells nous, aquells tapets antics acaben decorant aquests nous mobles o aquests no, aquestes noves, aquests nous electrodomèstics, perquè al final, clar, has de pensar que, ostres, si t'has gastat uns cèntims en comprar una consola o una calaixera, que a més has hagut de pagar terminis de fusta a la cala o de fòrmica, doncs l'últim que vols és que se't ratlli i ha de durar per tota la vida, doncs la protegim bé amb un tapet. A més, també és un moment en què les cases es comencen a obrir en determinats aspectes, no? És, per exemple, l'època dels 60 és l'època de les reunions de tàpers, en el cas d'aquestes reunions, sobretot de dones, perquè sempre estem parlant de l'entorn domèstic associat, en aquest cas, a la dona, doncs també presta a que vulguis tenir la teva casa, doncs, bé...
8: Maca,
7: decorada i de més, no? I de fet, tota aquesta cultura kitsch espanyola neix precisament d'aquest mateix moment, on veiem doncs això, des d'aquest tapet, però també aquesta sevillana que hi havia damunt de la
8: de la
7: tele, o el quadre, no, el quadre de cavalls o el quadre de gossos caçant que estava sempre darrere del no, damunt del sofà i davant de la tele, doncs tot això acaba sorgint també d'aquesta època i acaba conformant aquesta estètica kitsch d'Espanya, on el tapet és un dels seus màxims protagonistes.
8: M'ha agradat molt que parlis de les reunions dels Tupperwares, perquè eren reunions principalment protagonitzades per dones, perquè evidentment eren les que cuinaven, i també avui és un dia un capi molt de dones, perquè qui cosia i cus els tapetis?
7: Les dones.
9: Lunes antes de

0: Martes antes de almorzar.
1: Si parlem de cultura d'aquest país, doncs també podem introduir aquesta cançó del Miliki, que segur que molta gent a partir de certa edat la recorda, Los dies de la setmana, no?, que parla d'aquesta nena que volia sortir a jugar però que no ho podia fer perquè cada dia de la setmana tenia una tasca per fer, planxar, cosir, netejar... Clar, tenia tantes coses per fer que arribava el diumenge i la pobra xavala doncs, no havia pogut sortir a jugar. I curiosament, totes aquestes tasques que fa la pobra noia doncs, no estan massa valorades socialment parlant. Una d'aquestes tasques és el tèxtil, no? En aquesta secció que hem parlat molt d'art i cultura, està bé que introduïm també les diferències que hi ha hagut entre les arts. No sempre hem considerat totes les arts igual d'importants. Durant molts anys, fins gairebé el segle XX, existeix una distinció entre arts majors i arts menors. Llavors, les arts majors poden ser la música, l'escultura, la pintura, l'arquitectura, la literatura, coses que semblen més serioses i que acostumen a fer senyors. I després s'ha catalogat com a menors la ceràmica, l'ebenisteria, l'orfebreria, els vitralls, el tèxtil, és a dir, coses que sembla que siguin més manuals i menys intel·lectuals, coses que precisament acostumen a fer dones. Per exemple, hi ha moltes jubilades que fan tema de vitralls, moltíssimes dones que saben cosir, ceràmica també, ara que s'ha tornat a posar de moda, és una cosa que fan més les dones. Aquesta distinció, com et dic, es feia pensant en que les arts menors no necessitaven intel·lecte, sinó que el que necessitaven era destresa manual.

En qualsevol cas, aquests tapetis estan fets majoritàriament per dones i que a ningú se li acudeixi dir que és senzill de fer, per això abans t'he renyat una mica, perquè és que realment és molt complicat. És un món desconegut per molts, complex, que necessites paciència i creativitat, perquè no és només fer tapetis, el tèxtil és brodar, és fer ganxets, fer mitja, fer punta de coixí, punt de creu, fer patronatge... Són moltíssims de coneixements que s'han de fer no només amb destresa, sinó amb intel·lecte i amb creativitat, vull dir, és ben bé una base artística. Al llarg del segle XX ja hi ha hagut artistes que això ho han reivindicat, des de Louis Bourgeois, la més coneguda, passant per Aurelia Muñoz, la Tracy Emin, la Teresa Lanceta, que fa poc ha tingut una exposició al MACBA, l'Annie Albers, que va fer On Weaving, com una mena de bíblia del tèxtil, una peça meravellosa escrita, la Sònia Deloné també, la Violeta Parra, és dir, hi ha hagut artistes que han reivindicat des del gènere el tèxtil, no? És més, hi ha una historiadora mexicana que es diu Margo Glantz, que té una frase que a mi m'agrada molt, que diu que si la història l'haguessin escrit les dones, es registraria el descobriment del fil i l'agulla com l'inici de l'era moderna, no? Perquè agafar una tela o una pell i vestir-te és revolucionari en tant que et protegeix i et fa tirar endavant, no? I això, quan ho explicava al museu, concretament aquest punt, no?, tan revolucionari de la roba, sempre proposava als infants que penséssim on haguéssim arribat si no ens haguéssim pogut abrigar. Vull dir, que potser estaríem tots morts de fred, no? I a dia d'avui exactament el mateix. Llavors, com et deia, al segle XX... Hi ha moltes artistes que se'n van adonar d'això i van començar a fer obra molt reivindicativa a través del tèxtil. A nivell més contemporani n'he portat un parell. Una és la Mireia Coromina, que ella té una peça que tu saps que a mi m'agrada molt, que es diu Tessendo la Terra, Teixint la Terra. És una peça que va fer a Itàlia, amb les dones d'Itàlia, i el que fa és, amb aquestes dones, fer un tapeti molt gran que... resguarda tot el que cau d'un oliver, no? És a dir, fa com una mena de paraigua al revés amb el tapeti, i llavors és preciós, és una peça molt bonica, molt, bueno, clar, és que clar, abraça l'arbre, llavors clar, totes les olives que cauen es van guardant en el tapeti. Per dir-ho així fàcil, el que fa és com una borrassa de tapeti, la borrassa que és tan dura, no? És aquesta tela tan vasta, la transforma en tapeti, en aquest fil finíssim. A casa meva sempre n'he vist d'aquest fil, és un fil molt delicat, molt, molt bonic, que fins i tot té un punt que brilla, i clar, en el moment està dignificant moltíssim aquest fet de recollir, de plegar olives, no? I també el que està dient és que això també és una tasca que fan les dones, perquè sempre diem que el tros hi van els homes, però és que resulta que potser les dones també hi van i no ens ho havia explicat ningú, no? La Mireia Coromina fa aquesta peça, Tessendo la Terra, amb tapetis, fent ganxet, i també porto un altre artista que li tinc molta estima, que ella treballa en brodat, no treballa amb ganxet, tot i que crec que també en sap fer, que és la Mònica Galera, que a més, com que és així quilòmetre zero, doncs també aprofito i la poso aquí. Ella va fer un projecte que es diu Et duc escrita a l'úter, en el qual brodava fotografies que trobava així en desús, en mercats tipus els encants, etc. Jo recordo que hi va haver aquesta exposició a l'Espai Nautilus de Tarragona, a l'antic Espai Nautilus, que ara ja no existeix, i em va agradar molt com aquesta cosa d'agafar un coneixement preeminentment femení, no?, i impregnar tot un arxiu fotogràfic d'aquesta creativitat tèxtil. Com també sap tothom, després amb Tres de Dona, Expo, que vaig comissariar i tu vas fer tot el projecte museogràfic al Museu Terra, ella va fer el cartell, que també va ser un cartell que va agradar molt a través d'una fotografia de l'arxiu. I aquesta, doncs ara ens tirarem una mica de floretes, tot aquest moviment que hi va haver a l'Espluga de Francolí amb Tres de Dona també, en certa manera, va generar que els espais vius d'art d'aquell any, del 2024, els espais vius d'art és aquesta cosa en la qual s'obren les botigues de l'Espluga que ja no es fan servir i s'hi fan espais expositius durant uns dies i cada espai viu d'art, cada EBART, cada any hi ha una temàtica diferent. L'any que Tres de Dona estava a l'Espluga, l'EBART va tenir com a temàtica Les dones posen fil a l'agulla, i va haver unes exposicions brutals a l'Espluga de tapetis, vestits, llençols brodats, va ser una cosa espectacular. Bueno, i recordo les dones que jo les vaig visitar totes, no?, i que t'explicaven amb una efusivitat tot el que havien cosit.

Hi havien cosit les seves mares i padrines i besàvies, que penses és que en quin moment això no ho hem valorat, no? I ens interessa més un quadre que un brodat, quan segurament és exactament igual de difícil. En qualsevol cas, una de les coses que em va flipar també d'aquests Ebart és que en molt poc temps, en menys de 3 mesos, es van organitzar els Dones de l'Espluga per fer alerta més de 1.000 mandales de ganxet, és que és molt fort, més de 1.000 mandales de ganxet, i van omplir tot el poble de mandales. Això ho van fer a través de la Cati Vergara i la Rocío Pérez, que van organitzar tot aquest tinglado, i va ser tan brutal que es va quedar molt de tancat molts mesos les mandales penjades a l'Espluga, i tant ha funcionat aquest projecte que les dones jubilades de Blancafort van anar a l'Espluga a demanar que, sisplau, si podien fer el mateix projecte a Blancafort, que també hi havia moltes dones i ja que saben cosir. A mi el que em fa pensar això, Àlex, és que les dones, si ens ho proposem, és com podem fer qualsevol cosa, perquè fer 1.000 mandales en 3 mesos a mi em sembla una barbaritat, i no ho han fet una vegada, ho han fet 2 vegades sense cap dificultat. És ben bé com una mena de batalló, una mena d'exèrcit.

0: canción, ya estoy organizando mi batallón. Batallón de mofistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo.
1: Amb aquesta cançó magnífica de Lilian de Celis de l'any 69, m'agradaria reivindicar totes aquestes dones que sempre han cosit moltíssim, que no se n'ha fet ni cas i que ara ens estem adonant que no eren les padrines només que cosien quan tenien temps lliure. No, és que gràcies a aquestes padrines, totes i tots, ens hem abrigat, ens hem vestit i us acabo també fent una recomanació literària. La Letícia García va fer, és una periodista ja de moda, va fer un llibre amb el mateix nom d'aquesta cançó fa poquet, que es diu Batallón de Modistillas, editorial Carpe Noctem, i el subtítol és Les mujeres olvidades que construyeron la moda. Perquè alerta, perquè som un país ple de dissenyadors i marques que tots són homes, però qui hi ha cosint, ja saps qui és, Àlex.
2: Les dones.
1: Efectivament.
0: Como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí.
3: Estic baixant el contenidor. Com hagi passat ja el camió, em moro.
4: Museu Particular. Guió i locució Ana Maria Endebert i Àlex Rebollo.
5: Ràdio Montornès.
6: Cada residu compta.
7: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts. Una setmana més aquí al Cada Residu Compta. Seguim en aquest segon curs, un curs més avançat ja, de com hem de gestionar els residus de casa nostra i com podem anar incorporant petits hàbits més sostenibles al nostre dia a dia. Teresa Zamora, benvinguda.
8: Hola, què tal?
7: Avui t'he posat un repte,
8: A veure com ens en sortim.
7: A veure si ens pots explicar maneres de netejar casa sense fer tants residus, perquè, escolta'm, entre les càpsules per no sé què, l'ampolla del no sé què més, molt plàstic, molta ampolla de plàstic. Jo veig molta cosa aquí que anem acumulant i acumulant.
8: Total. Aquest és el tema que ens han venut, que hem de tenir un producte de neteja per cada cosa, un per la cuina, un pel lavabo, un altre pel sofà, l'altre per... Llavors, es tracta de tornar una mica als orígens i veure que molts d'aquests productes doncs, es poden fer amb el que serien productes naturals i llavors, a partir d'aquest canvi, doncs, veure com podem organitzar-nos sense tanta cosa.
7: Encara hi ha gent que fa servir un sabó per tot el tipus de roba, un xampú per tot el tipus de cabell i que no els hi ha passat res, eh?
8: Total, total.
7: Però sí que és cert que hi ha alternatives i van sortint al mercat alternatives, per exemple, a les càpsules aquestes que posem en la rentadora. Doncs també hi ha com una mena de teles de roba amb sabó que es va desfent.
8: Sí.
7: Diferents coses, eh?
8: De fet, tenim, diguéssim, dues alternatives. Una és seguir consumint, diguem-ne, productes de neteja i llavors sí que fer-ho amb aquells que siguin més ecològics, com aquests que comentes, que es van incorporant, sobretot a productes que tinguin menys components químics. Amb la idea que aquests components químics, conforme que més exposats estem amb cosmètica, amb neteja i amb moltes altres coses en el nostre dia a dia, més repercussions també poden acabar tenint en la salut, en al·lèrgies, fins i tot en temes hormonals, per exemple, es fan estudis i es demostra que tenen les seves conseqüències. Llavors, una és si hem de comprar productes que siguin ecològics i l'altra és veure que amb 3-4 productes a casa podem fer combinacions que ens poden servir per fer la neteja.
7: Perquè, escolta, una cosa, ara de seguida parlem d'aquests 3-4 productes, però, Tere, hi ha algun producte d'aquests que es vengui a granel?
8: Sí, a veure, de fet, podem utilitzar i agafar com a referència que la majoria dels municipis ho podem trobar, que és aquells que ens ofereixen la venda a granel de aquells productes de neteja que considerem imprescindibles i que, a més, per comoditat els volem comprar. Moltes vegades aquests productes a granels també tenen menys compostos químics i, per tant, també són més ecològics.
7: D'acord. I tu parlaves d'economitzar, és a dir, que l'altra opció que tenim és no tenir un producte per cada cosa, diguéssim, per cada funció, sinó que començar a... tornar als orígens, m'ha agradat molt aquesta frase, perquè jo recordo la meva àvia fregant amb una pastilla de sabó la roba, eh?
8: Sí, sí, sí. De fet, és veure que amb vinagre, amb bicarbonat de sodi, amb llimona, amb una pastilleta de sabó, que sigui vegetal, per exemple, doncs que també podem, diguem-ne, a vegades ser necessari, i fins i tot amb olis, oli o olis essencials que ens ajudin, diguem-ne, a fer alguna combinació. Llavors, depenent del que haguem de fer, doncs una part d'aquests productes, per tant, a casa, només tenint aquests productes, ja pràcticament podríem fer-ho tot al respecte de neteja.
7: I no només són productes, perquè també fem servir molts draps per netejar, moltes baietes. Això també és una també. Producció de fracció resta, perquè això...
8: També és una generació de residus. Hi ha una que l'hem de desterrar totalment, però que moltes vegades també la teníem idealitzada, que eren les tovalloletes. Moltes vegades teníem sabates i dèiem, aquesta sabata com la netejaré? Amb tovalloletes.
7: No, fins i tot hi ha tovalloletes per netejar la pols o també, el que sigui. També, això desterrem-ho ja del tot.
8: Això desterrat.
7: Però fins i tot per fer draps, a mi això me'n van ensenyar d'aprofitar roba vella.
8: Sí, sí, de fet, diguem-ne, és també no cal aquells draps de microfibra específics. No, no, el drap de cotó, que llavors ens permet utilitzar també samarretes de cotó, que ens han quedat velles i podem utilitzar el drap. Llavors és perfecte, les samarretes de cotó són perfectes i permeten rentar-se i reutilitzar-se.
7: Hi ha moltes comptes d'Instagram que s'ha posat molt de moda i ho trobo molt interessant. A més, saps què passa? Que quan tu busques a Instagram un tema, llavors l'algoritme et va servint continguts d'aquell tema. Llavors un dia se'n va acudir a buscar temes d'aquests, no? I ara em surten un munt de creadores de contingut, que t'expliquen allò, entre cometes, remedios caseros, per treure una taca de no sé què, per treure... Bueno, és fantàstic!
8: Clar, és que és el fet, però compte que això, sempre et remetran a que tinguis això, el vinagre blanc, que tinguis el bicarbonat de sodi, una mica de llimona, llavors el que sí que poden haver és posar, diguem-ne, porcions diferenciades, depèn del que hagis de fer. Si, per exemple, el que volem és fregar el forn, doncs ens ha de quedar una pasta més aviat homogènia, de combinació d'aquest bicarbonat amb aigua, i que llavors puguem, diguem-ne, generar o posar al voltant del forn, de les parets del forn, una pasta consistent. Podem ruixar una mica aquesta pasta amb una mica de vinagre, llavors el posem a 15-20 minuts amb temperatura i després esbaldim i netegem. Llavors, clar, aquesta pasta, o si el que volem és generar un detergent, doncs les porcions són diferents en cada cas.
7: Ja ho heu vist, vinagre, bicarbonat, llimona...
8: Olis essencials, olis essencials. Una mica d'olor.
7: Anava a dir, tot és barat, bé, l'oli no tant.
8: Tot és fàcil de trobar i no és tan car. I llavors també hem de tenir, a vegades, pel tema de la roba, el percarbonat de sodi, que a vegades també ens fa com confondre, que també ho trobarem, fàcil de comprar, i que és un blanquejador molt potent.
7: Hem d'anar més a les drogueries de sempre, que ens donaran molts trucs.
8: També.
7: I al comerç local, que sabran trobar també la manera d'ajudar-nos.
8: Hi ha una cosa que també no ens oblidem, que hi ha materials de neteja que a vegades també els necessitem, que són un fregall, algun raspall, llavors busquem-los de bambú.
7: Vinga, gràcies, Tere. Moltes idees avui en aquestes alternatives per una neteja de la casa, de la llar, d'on siguem, sense residus.
8: Moltes gràcies.
7: Adéu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
6: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
7: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
8: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Fem salut!
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar-vos del Consell de Pacients i Famílies que té la Fundació Sanitària Mollet. No sabem si d'altres centres hospitalaris, potser de Catalunya, també disposen d'aquest consell, però per això tenim la persona que dirigeix el que és l'atenció a la ciutadania, a la Fundació Sanitària Mollet, que és la Leo Pérez. Benvinguda, Leo.
2: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
1: Gràcies per acompanyar-nos i amb ella precisament anem a parlar d'això, d'aquest Consell de Pacients i Famílies, que jo qüestionava. Això és habitual en els centres hospitalaris, Leo?
2: Cada vegada més. Fa temps que l'experiència persona o l'experiència pacient ja està participant a tots els centres i a tots els hospitals de Catalunya. Fa gairebé ja un any i mig el departament va fer el marc d'experiència pacient i una de les línies importants a treballar va ser tot el tema de participació. La Fundació Sanitària de Mollet fa molts anys ja treballa l'atenció centrada en el pacient i en la persona, crec que des del 2016. Llavors hem anat fent passos i ja des de fa ben bé dos anys es va constituir el Consell de Participació de Pacients i Famílies.
1: Doncs ara parlarem d'aquest consell. Habitualment en el Fem Salut sempre ens adrecem allò a la ciutadania d'una forma pedagògica i sobretot de prevenció, parlant de salut, però és que la participació també pot generar salut perquè ajuda precisament els gestors a fer-ho el millor possible, perquè les persones, ho acaba de dir la Leo, doncs si la persona al centre, doncs evidentment el que és important és escoltar. I m'imagino que per aquí va aquest Consell de Pacients i Famílies, d'escoltar, sobretot.
2: Sí, té diferents objectius, eh? Com et deia, des de fa molt temps el pacient ha d'estar al centre, però hem fet un recorregut molt important, totes les entitats i també com a cultura. La Fundació, l'Hospital, té una cultura de que la persona està a l'ADN de l'entitat, no? No només l'hem d'escoltar, sinó que també ens ha ajudat a co-crear i a dissenyar l'hospital. Ja no només escoltem, no només posem allò que ens diu la persona, sinó que, a més, ens ha d'ajudar a fer palanca de fer canvis. I això és el canvi que estem instaurant ara, i que no només ens suggereixen tot allò que ells veuen, perquè nosaltres tenim és la mirada del dia a dia, no? Tu vas a la teva feina i treballes, però ells poden veure altres coses que nosaltres no mirem, no? Llavors, jo tinc una companya de fa molts anys que ens coneixem, que hem lluitat de fa molts anys perquè aquesta cultura, aquesta ADN de la participació ciutadana s'instaurés en el nostre dia a dia, i sempre diem que és un canvi de mirada. Canvi de mirada la persona, d'aquell pacient, de les famílies, que era una assignatura pendent, perquè sempre incorporàvem la veu del pacient. Però les famílies, que són aquelles que ajuden el pacient en el seu dia a dia i ens ajuden a nosaltres, no estaven representades. I hem fet un pas més i també incorporem les associacions de pacients.
1: No sé si un exemple de tot això que ens està comentat la Leo, potser la més recent, és aquest espai d'oncologia, no? Que doncs, fa uns mesos que s'inaugurava, i que doncs, això que heu tingut molt en compte, el pacient, les famílies i també les entitats que estan aquí en el territori, no?
2: Sí, quan diem que el pacient participa i participa en els processos de l'entitat, és això, no? Nosaltres abans de fer de nou l'Institut Oncohematològic vam fer un grup focal, i perquè no només en el Consell de Pacients i Famílies els pacients participen. Nosaltres els expliquem les dades, els expliquem qualsevol dubte que tinguin, però a més els hi demanem l'opinió, i no els hi demanem l'opinió al final, sinó que ha de ser al principi. Us anem a construir aquest nou espai. Com el penseu? Com creieu que faltaria? Què veieu que podem aportar? O com construiríeu aquesta part? O què us agradaria tenir? I a partir d'aquí vam construir el nou institut.
1: Doncs en parlarem, però nosaltres hem entrat perquè hi ha una manera, no, d'accedir-hi, hi ha un formulari que et demana doncs, això, les dades, el nom, però després posa àrees d'interès.
2: Sí, perquè, com dèiem, nosaltres, en el nostre pla estratègic d'enguany, que s'ha creat nou, tenim l'àrea de participació, però també tenim l'àrea de millora de l'experiència del pacient, d'escoltar els pacients, no? que tot va, és el mateix puzzle, no? Però hi ha pacients que per les seves casuístiques o les famílies, o que treballen, o que no els hi va bé al matí perquè prenen medicació, o que prefereixen estar a casa per la seva mateixa patologia, oferim diferents vies de participació. Si volen instaurar el Consell de Pacients i Famílies i volen treballar-hi conjuntament en totes les sessions, poden treballar-hi. Però si només volen treballar una part d'un grup focal, o només són pacients que estan arrelats a la part oncològica.
1: Leo, anem a PAMS. No, perquè és veritat, nosaltres hem vist que hi ha el Consell de Pacients i Famílies, però que també hi ha els grups focals. Anem a explicar què és cada cosa, els grups de millora.
2: Correcte.
1: Que també hi ha tallers participatius.
2: Correcte, per això et deia. I nosaltres especifiquem què volen fer i quan volen venir i quan poden venir. Llavors, si volen estar en el Consell de Pacients i Famílies, poden posar i
1: però
2: i
1: això què significa el Consell?
2: Sí, el Consell
1: és a dir, es reuneix allò cada
2: es reuneix temps? Periòdicament, entre 3 i 4 vegades a l'any, i hi ha uns compromisos i uns objectius. Els pacients que hi vulguin participar participen i a partir d'aquí parlem. Expliquem projectes que té l'hospital i també ells ens expliquen dintre les àrees que han participat o per la seva malaltia o per familiars que han tingut a l'hospital què voldrien canviar o què valoren que podríem canviar i que ho creem i que ho dissenyem conjuntament i a partir d'aquí surten accions de millora. Aquestes accions de millora poden ser transversals des d'una àrea o des de tot l'hospital, per exemple, treballar en llistes d'espera, l'accessibilitat tan important, no? O l'accessibilitat telefònica, o només treballar en unes àrees en concretes. I a partir d'aquí, si es decideix treballar en aquestes àrees en concretes, és quan nosaltres parlem de grups focals o tallers participatius.
1: Que és quan llavors jo he trobat allò d'urgències, hospitalització, és a dir, si tu formes
2: Correcte.
1: Part d'un grup focal, llavors pots després escollir també en quin àmbit.
2: Correctament, no? Perquè hi ha pacients que per la seva malaltia o la seva disponibilitat només volen treballar o només han estat en urgències i tenen l'experiència que han viscut en urgències. Llavors es pot fer un grup focal només dedicat a urgències, no? Com el que ben deies tu abans, no? Vam fer l'Institut Nou i vam treballar només tota la part de l'Institut i d'Oncologia, no? O quan fa uns anys també vam canviar tota la part de nefrologia, no? Pues també vam fer un grup focal i es va treballar pacients de nefrologia.
1: I habitualment, en aquestes experiències que heu tingut, quines han estat les aportacions ciutadanes?
2: Les aportacions ciutadanes són sempre molt enriquidores i hi ha aportacions des de com se senten els pacients i aportacions de què creuen que l'entitat pot millorar o aportacions només pedagògiques, no? A vegades com a pacient no entenem, no? El circuit, tota la xarxa sanitària, no? I aquí es fa molta pedagogia i s'intenta explicar, no? Per què fem les coses. Aquest matí ho comentava abans, vinc d'un consell de la Vinyota, de residència, i parlàvem, no? De logopedes, dels fisios, no? De les hores que estan els professionals sanitaris, no? Pues això és igual, és veure com els agradaria la confortabilitat dels seients, que nosaltres només els provem una vegada al dia o ens assentem un moment, ells estan moltes hores, o com els agradaria si hi hagués música de fons, si els agrada, si no, si necessiten tenir alguna taquilla per deixar les seves pertinences, o simplement ara anem tot amb el mòbil, si estàs moltes hores, per exemple, a l'institut, no? Tota la part d'oncologia, doncs, si volen tablets, si no volen tablets, si creuen útils tenir un coixí darrere, Llavors, tot allò que ens diuen i que nosaltres no tenim aquesta sensibilitat perquè no estem com a pacients, ells ens ho expliquen i a partir d'aquí es fan accions de millora.
1: No sé, Leo, si recordes allò, alguna aportació que precisament diguessis, mira, amb això no hi havíem pensat, no? Bueno, i una cosa tan senzilla com ara comentaves, no? Un coixí, no? Sí. O el poder connectar a una tablet.
2: Sí, sobretot també el que dèiem, no? És, nosaltres teníem pensat posar els sillons d'una manera i ells ens van dir, no, d'aquesta manera no, perquè et dona la llum, si els podeu posar d'aquesta altra manera, no? O tot el tema de coixins, doncs mira, creiem que aquests coixins no ens van bé, ens van millor aquests, no? O hem pensat de posar aquests bancs en aquesta orientació, doncs no, millor cap a l'altra, no? O la música, no? Posem un fil musical, doncs no, perquè hi ha pacients que no volen estar sentint música tot el dia, si, o quina música posaràs, no? Llavors, no, preferim no tenir música i nosaltres ja pues, us donem uns auriculars i connectem. Llavors, aquestes visions o televisions, no? A vegades, mira, havíem pensat, no, preferim no tenir televisions i perquè ja tenim les nostres tablets o ens portem les tablets de casa.
1: Avui estem parlant amb la directora d'Atenció a la Ciutadania de la Fundació Sanitària Mollet, és Leo Pérez, i amb ella estem comentant precisament d'aquest Consell de Pacients i Famílies que assisteix a la Fundació, al igual que altres centres hospitalaris de Catalunya. No sé, Leo, si abans d'engegar-ho, si feu trobades també amb altres hospitals i comenteu allò, doncs, maneres de funcionar també per implementar aquestes millores, no?, d'experiències que puguin enriquir, no?
2: Sí, fa molts anys que treballem amb l'experiència persona, l'experiència pacient, també l'atenció centrada en la persona, i tenim reunions amb diferents comissions de l'hospital o del Servei Català de Salut que parlem d'aquests temes, fins i tot és el que et deia. S'ha creat el marc d'experiència pacient que engloba 8 dimensions per poder treballar i fins i tot últimament amb el departament i amb les regions del Servei Català de Salut estem treballant també temes transversals. Nosaltres treballem amb l'Hospital Clínic, amb tota la part de la C-17, i treballem conjuntament la resta d'hospitals per veure què podem millorar en relació a l'experiència amb aquesta xarxa i també amb com ens comuniquem entre els diferents hospitals.
1: Hem aclarit que el tema de la C-17, si alguna persona diu, però la C-17 no és una carretera, doncs sí, precisament el que fem, no, és que tots els centres hospitalaris que, doncs, uneix la C-17 treballen de forma conjunta de la mà de l'Hospital Clínic, no?
2: Correcte.
1: Per aquesta millora que ens està comentant Leo Pérez. Jo he vist que també es pot participar fent proves de nous serveis, és a dir, feu allò un tasteig, no? Que els pacients o les familiars digueu, escolta'm, anem a implementar aquest servei o aquesta cadira nova, no? A veure, la proveu i ens dieu el què?
2: Sobretot circuits, a vegades canviem circuits o fluxes de pacients o ara que tothom en parla, no? De la realitat, de realitats virtuals o intel·ligències artificials, no? Pues a vegades quan creem un pilot ens agrada fer el tasteig, com tu ben dius, i incorporar els pacients i veure si l'eina que nosaltres estem intentant posar de nou a l'hospital la creuen que és adient. Sobretot s'està fent molt amb apps, ara tothom anem amb una app al telèfon i a vegades no preguntem prou si la que app que hem creat el pacient la creu adient o falta alguna cosa que ells valoren. Llavors, a vegades parlem amb ells, ens assentem, els hi presentem i a partir d'aquí diuen està molt bé o ens mancaria, no hi he pensat amb això, no? Pues ho incorporem.
1: I Leo, és veritat que tots anem amb el mòbil i les apps, però hi ha molta part de la població que encara no accedeix o perquè no té mitjans, no? O no té l'habilitat, coneixements, el que sigui, però també això, doncs, de vegades allò no és viable, no? No té aquest accés a aquestes eines.
2: No hi ha inconvenient, ho tenim molt en compte i donem les mateixes eines i metodologies que estem servint ara. Sí que és veritat que totes les apps ens incorporen immediatesa i la gent jove ens ho demana. Llavors, si no, per què fer un tràmit presencialment si ho pots fer mitjançant el telèfon? Però totes aquelles persones que considerin que no els hi agrada o que estan més còmodes fent-lo tradicionalment per telèfon o presencialment, nosaltres encantats.
1: S'adreça a molta ciutadania el que és el Servei d'Atenció Ciutadana?
2: Sí, tenim la sort que ens venen a veure i cada vegada menys. Sí que és veritat que aquest últim any hem notat doncs, quasi bé un 50% que les persones, els nostres pacients, utilitzen més tot el tema del correu electrònic i o l'APP, però sí que venen pacients i els atenem i ens agrada que vinguin perquè és el que et deia, ens donen la seva visió, la seva mirada. A vegades si escrius un correu electrònic a vegades és molt més fred i llavors si ens venen a veure, ens expliquen, podem conversar, ens assentem amb ells, parlem i ens donen la seva visió, que és molt important.
1: Els correus electrònics, no sé, però els whatsapps de vegades allò generen conflicte.
2: Sí, de moment nosaltres encara les entitats, el departament i el Servei Català de Salut encara no tenim obert aquest canal, però sí, generen conflictes.
1: És a dir que allò, la comunicació verbal, allò presencial, la veritat és que és enriquidora. De fet, nosaltres agraïm moltíssim que avui tots tinguem a la Leo aquí presencialment amb nosaltres compartint aquesta estona de ràdio i que doncs esperem que sigui també enriquidora l'aportació que s'està fent des d'aquests micròfons per al que és tota la ciutadania. M'imagino que en aquestes trobades vosaltres també animeu a la ciutadania a formar part d'aquestes, no?, d'aquests serveis de participació.
2: Sí, sí, ens agradaria també animar-vos des d'aquest canal perquè ens manca gent jove.
1: Anem a explicar, quanta gent teniu ara més o menys aproximadament en el Consell?
2: Nosaltres ja teníem un Consell, però ens agrada renovar perquè és molt difícil a vegades que tothom pugui tenir hores per venir a estar allà amb nosaltres 2 o 3 hores o fer grups focals. Intentem dinamitzar una miqueta i fer grups de matí, grups de tarda i fins i tot grups online, perquè entenem que gent jove potser no poden venir per diferents situacions, però tenen 1 hora o 2 hores i ens connectem via qualsevol aplicació i parlem amb els pacients i persones. Llavors, en aquests moments tenim entre 10 i 15 pacients i famílies i associacions que col·laboren amb nosaltres, però ens agrada tenir una visió més àmplia, una mirada diferent, sobretot de la gent jove, que a vegades costa més i ens agradaria veure què en pensen.
1: I quin és el compromís? Ho dic perquè igual hi ha una persona que diu, doncs mira, ara no em faria res de participar, però no sé si el compromís és in eternum o tenim allò, doncs, mira, al cap d'un temps, això que comentaves, no? Ens agrada renovar.
2: Ens agrada renovar cada 2 anys i així que s'incorporin més pacients, tot i que a vegades hi ha pacients que ens diuen podem continuar, faltaria més. Llavors, i com comentàvem, el compromís són de 3 reunions o 4 reunions a l'any. I a partir d'aquí, depenent de les accions de millora que vulguem treballar, es creen o tallers o grups focals. Llavors, compromís amb nosaltres que vinguin o que parlin amb nosaltres ja és molt. I a partir d'aquí, si volen participar només 1 vegada, 2 vegades, 3 vegades o només amb un grup focal petit d'una acció de millora, nosaltres no tenim problemes. I fins i tot, a vegades, si no poden participar en un període de temps, doncs ens diuen, mira, jo durant un temps no hi podré, però d'aquí l'any que ve puc participar, però tampoc hi ha problema.
1: Requisits, imagino que s'ha de ser major d'edat.
2: Correcte, major de 18 anys i que tingui aquest compromís de participar i d'accions de millora i que si es comprometen a fer un grup focal de 2 o 3 sessions o una sessió, depenent de l'acció de millora, que hi puguin participar.
1: I d'alguna àrea d'interès teniu més mancança que d'altres? Allò que comentàvem, no? De l'àrea de nefrologia, salut mental... No sé si teniu mancança, allò de dir, doncs mira, tenim allò, aquestes entitats i persones que participen, però just de l'àmbit de consultes externes no en tenim.
2: Tenim mancats, com t'he dit, tenim 10 o 12 pacients, llavors ells aporten la visió que creuen convenient o que estan avançats, però sobretot la part d'urgències per nosaltres és un procés, és una àrea que participa en molts pacients, llavors ens agradaria tenir les visions de la gent jove, sobretot com et deia, o gent de mitjana edat que aporti també, i també de consultes externes. Vull dir que per nosaltres ens enriquidor de l'àrea que ells creguin que és oportú.
1: I el feedback, és a dir, allò que comentàvem, no? No sé si les persones que fins ara estan participant o han participat amb vosaltres, després, quin és el retorn que us fan? És a dir, grau de satisfacció? Imagino que també que pregunteu, no?
2: El grau de satisfacció amb els grups focals que hem fet i amb el Consell és molt alt, perquè que pugui venir la persona i participar, per ells ja els encanta dir la seva, no? I sobretot estem molt compromesos des de l'entitat no només a escoltar, sinó a fer un pas més i dir què fem amb les seves aportacions, perquè últimament totes les entitats, ja siguin de la part sanitària com de qualsevol altra entitat, t'arriba un correu amb l'enquesta de satisfacció, vas a comprar qualsevol puesto i t'arriba, no? Llavors, però després amb la teva participació, amb aquells moments que has perdut en omplir l'enquesta, què fem les entitats, no? I aquest és el pas que volem avançar, de dir, doncs amb tot allò que hem parlat, amb tots els compromisos que vam arribar, l'entitat ha fet aquestes accions de millora o ha fet aquests grups, i d'aquests grups hem aconseguit aquestes accions. Això és el que ens manca una mica a totes les entitats del món sanitari, no? Veiem què fem i què pot aportar la persona i què podem aportar nosaltres com a entitat o com a departament, perquè a vegades nosaltres ens agradaria, pues, fer moltes més coses, però a vegades hi ha accions que estan molt arrelades al departament o al Servei Català de Salut, i llavors no depèn nosaltres, no? La part social.
1: I això s'explica, nosaltres... Leo? És a dir, si, per exemple, no? Hi ha una demanda que coincideix, no? Bastant coincident, i l'entitat veu que no pot fer-hi front perquè doncs, no està al seu abast. S'explica?
2: Sí, s'explica. Ho intentem explicar, i també tenim el Consell de Participació Ciutadana, que aquí també ho expliquem amb associacions, o, per exemple, abans deia Salut Mental, no? Col·laborem amb l'associació suficientment, no? Que ens reunim amb ells i els hi expliquem. Nosaltres prenem nota, però això no depèn de l'entitat, i ho escalem. I llavors, a vegades fem més pedagogia que fer alguna acció en concret, i llavors la persona ho rep i ho entén molt bé, i també, no només això, sinó que fan d'ambaixadors, que nosaltres li diem d'ambaixador, no? Perquè ho explica a altres pacients, ho explica a la família, i llavors això és una xarxa que anem teixint tots junts.
1: Avui hem parlat amb Leo Pérez, directora d'Atenció a la Ciutadania. Anem a recordar aquelles persones que tinguin aplicacions, que entrin a la pàgina web, ho tindran molt fàcil, no? O a través de les xarxes, perquè esteu fent difusió, per formar part d'aquest Consell. Per aquelles persones que no facin ús d'aquestes eines, poden trucar, sí. Poden adreçar-se presencialment...
2: Es poden trucar a Atenció Ciutadana o a la centraleta de l'hospital, o es poden adreçar personalment. També per la nostra aplicació, que és Connecta FCM, també allà poden fer un correu i també ens arriba a nosaltres. Vull dir que no hi ha problema. El canal que utilitzin, nosaltres els hi prenem les dades i després els hi fem un truc o els hi fem un correu. Els hi demanem disponibilitat, quin horari s'ajustaria millor, i a partir d'aquí és començar.
1: I teniu un topall, allò de dir, bé, estem fent aquesta crida perquè volem allò que la ciutadania participi, però no sé si teniu allò de un màxim.
2: De moment no hem tingut màxims, perquè és el que et deia, no sempre tots els pacients poden venir a totes les sessions, no tots els pacients poden participar en tots els grups que tenim, i no tots els pacients poden participar a les tardes o als matins. Llavors la nostra idea és que participi el màxim de persones possible i fer diferents grups, i si arribéssim al topall ja els hi explicaríem, i si no per l'any que ve o intentaríem fer altres sessions diferents o fer sessions dobles. El que sí que volem és que si qualsevol persona que ve a la nostra entitat i vol dir alguna cosa, que no es quedi amb les ganes, que vingui i ho parlem.
1: A veure si de la unitat d'atenció a la ciutadania heu d'obrir llista d'espera.
2: Us ho explicarem, us ho explicarem, vindrem i també us expliquem.
1: Molt bé, Leo, deixem anar aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat, tot un plaer, i fins una propera, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
0: Ràdio Montornès. Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
3: Anna Tobias és una poetessa jove. Al marge d'escriure poesia, també fa música. Ella fa espectacle amb la seva pròpia poesia i també n'ha fet amb les obres d'altres poetes, com és el cas de Gabriel Ferreter. Per l'autora, la música i la poesia són el mateix. És una autora que va sortir de l'impuls del Festival de Poesia de Pontós i ha publicat el seu llibre Càlam. Escoltarem el seu poema, Jo Juglar, primer recitat, com sempre, i després interpretat per Judith Nederman. Jo Juglar, he vist un estel, però no sé si volava. He vist paraules córrer a perdre's. He vist guerrejar persones que s'amen. He vist plorar el gessamí. He vist tants rostres encerats que he tingut por. I he vist la por als teus ulls. Però també he vist volar un estel. I a tu t'he sentit cantar. I he vist tantes portes obertes on ningú no s'atreveix a entrar. He advertit la contrastada semblança que ens apropa a mi i a l'ametller. He vist la soledat tan ben envoltada. He vist camins plens de fruits, joiosos de llum, i les seves gents caminant-hi a les palpentes. Però també he vist volar un estel i he vist la rugió d'un petó i la placidesa en un anyó. Ben sabut, si jo fos joglar, cantaria poesies als quatre vents, contant tot el que he vist, incopsable.

Pariferias. Fidels a la cita, aquí ens trobem un dia més a l'espai de les Pariferies, un espai obert i on hi cabem totes i tots aquells que tenim ganes de compartir una estona de bona música. L'aforament és il·limitat. Podeu convidar a qui vulgueu. Els que sempre hi som, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluc, us donem la benvinguda a les Pariferies d'avui. Unes Pariferies amb olor a tardor, amb gust a octubre i on sempre hi podreu trobar l'amor. Com ella, la noruega Mari Ulven, alter ego de Gellin Red, que el 2018 descrivia amb aquest so indie pop una història d'amor de tardor. I així es diu el tema, We Fell in Love in October.

Un altre tipus d'amor? Sí? Amor? Avui, com a mínim, qüestionable. Era una altra època, evidentment, quan Michael Jackson i Paul McCartney es disputaven l'amor d'una noia a través de la música.

0: ser una de les tres cançons en què van col·laborar un Michael Jackson que eclosionava com a rei del pop i un Paul McCartney sempre atent i amb ganes de mantenir-se en primera línia. Així va néixer l'any 1983 aquesta composició de Michael Jackson, inclosa al disc més venut de la història, Thriller, que avui hem trobat tot passejant per les...
1: Perifèries.
0: Un diàleg mític entre dues icones de dues generacions diferents que van decidir compartir tres temes aquell any. Els altres dos, Say, Say, Say i The Man, formen part del disc Pipes of Peace d'Alex Beatle. Hem sentit The Girl Is Mine i espero francament que la noia fos prou llista per no quedar-se amb cap dels dos, per molt Michael Jackson i Paul McCartney que fossin. Bon any el 1967, entre d'altres coses, perquè es va publicar aquesta cançó, un dels èxits indiscutibles de Van Morrison, que reviuria el 91 gràcies a la banda sonora de la pel·lícula Sleepy.

0: Dormint amb el seu enemic, amb Julia Roberts, però també nascut el 4 de juliol o el noi ideal. El cinema ha trobat un filó en aquest tema inoblidable, Brown Eyed Girl, el lleó de Belfast, que avui ha visitat les perifèries.
1: La bona música sona des de les perifèries.

força en el panorama musical actual. És el cas de la britànica Holly Humberstone, amb un flamant segon disc, Cruel World, que dona tot una altra dimensió a la seva figura. Quedeu-vos amb el seu nom, Holly Humberstone. Va començar el seu recorregut fa 6 anys, donant-se a conèixer com a telonera de Girl in Red, precisament, Olivia Rodrigo o Taylor Swift. Aquest era el nivell des del principi. Des del seu segon disc, publicat ara fa mig any, posa paraules i música a les seves vivències reals. En aquest cas concret, a la solitud que sent durant el dol per una ruptura emocional i el soroll que l'acompanya. El tema que acabem d'escoltar avui es diu White Noise.

Si teniu l'oportunitat de sentir Sole Jiménez en directe, no la deixeu escapar. Tot va començar amb el trio que formava amb el seu germà Juan Luis i amb Nacho Maño, Presuntos Implicados, que ens van fer embadalir els 90 amb el seu pop melòdic i elegant i la veu avallotada de Sole Jiménez. I amb cançons com aquesta, Llovió.

0: Presuntos implicados que han portat la pluja de tardor avui a les perifèries.
1: Perifèries.

seva fórmula d'èxit, la fusió de pop i jazz amb ritmes llatins. Unes composicions fresques i rítmiques amb les que es van presentar el 1984 des del seu àlbum de debut, Whose Side Are You On? Nosaltres sempre de part del so inconfusible dels britànics Matt Bianco, recuperats des dels 80 entrant per la porta del davant i no colant-se per la del darrere, amb aquest Sneaking Out the Back Door. Aquest acordió no enganya. Des de les perifèries viatgem a París.

0: dels clàssics de la chanson francesa, original del 1951, escrit especialment per a la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol. De seguida, Edith Piaf o Yves Montand la van convertir en un clàssic dels seus repertoris. Però la cançó ha passat per moltíssimes veus de tot tipus. La versió que hem trobat avui passejant per les perifèries la publicaven el duet Pomplemousse el 2019. Mantenint l'essència melòdica del clàssic, els californians li aporten un toc fresc d'indie pop i jazz gràcies al característic solo d'harmònica de Rose Garren. Sous le ciel de Paris, els clàssics que són eterns. A les perifèries ens resulta senzill viatjar del present al passat a través de la música, evidentment.
1: Ràdio Montornès 91.2 FM.
0: Exactament 44 anys, una jove cantant i ballarina de Michigan publicava el seu primer single.

0: Madonna tenia 24 anys i intentava obrir-se camí en la indústria musical a Nova York. Després d'aconseguir que un DJ la punxés a una discoteca de moda, una discogràfica va decidir publicar la cançó que no va entrar al Hot 100, però va sonar amb força a les pistes de ball i a les llistes dance. Només un any més tard arribaria Holiday, el salt qualitatiu de la que ben aviat acabaria sent la reina del pop. Però tot començava així fa 44 anys, amb el tema que avui l'Aleix ens ha punxat a les perifèries, Everybody.
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Viu la música o els musicals? Coneixeu el musical Hamilton? Doncs això que ja sona és un dels temes de Hamilton. Gaudim-lo i us explico. You'll be back.

Què? Què us ha semblat? Com ja us he comentat algun cop, jo sóc molt de musicals, però és que el gènere és amplíssim i n'hi ha per a tots els gustos. Avui a les perifèries n'ha arribat un de modern. Es va estrenar el 17 de febrer de 2015 a l'Off-Broadway de Nova York amb les entrades exaurides. Mig any després, només, ja estava a Broadway. I entre els reconeixements, 11 premis a l'edició 2016 dels Tony, incloent-hi el guardó al millor musical i també el Premi Pulitzer de Teatre el mateix any. Un gran èxit per al seu autor, una bèstia del teatre musical, Lin-Manuel Miranda, compositor de la música, autor del llibret i protagonista principal. Una obra basada en la biografia d'Alexander Hamilton, un dels pares fundadors dels Estats Units, publicada el 2004, i amb una música excepcional que se serveix del hip-hop, el rhythm and blues, el pop, el soul. You'll Be Back, un tema interpretat per l'estrambòtic personatge del rei britànic Jordi III i que esperem que us hagi fet gaudir d'aquest moment de teatre musical a les perifèries. Acaba de publicar disc, ara és simplement Miley. Ha deixat enrere el cognom, però mai la seva força. Del seu flamant nou disc.

És el desè àlbum d'estudi que publica. 20 anys després de convertir-se en Hannah Montana, Miley Cyrus, Miley, que sempre ha trepitjat fort, i torna amb Asper Sweets, el disc que avui ha arribat a les perifèries a través d'aquesta cançó, Let's Get Married. Perifèries. Una estona de melancolia, que també és benvinguda a les perifèries. Amb la cançó que donava títol al disc que els Pets publicaven l'any 2004, rememorem l'estiu des de la tardor amb el grup de Constantí que ens porta a través de la música a l'agost.

0: sé jo si el mes d'agost està sobrevalorat, però des de la perspectiva de la tardor genera enyorança. Els Pets en actiu des de fa més de 4 dècades amb aquesta cançó que ja té més de 20 anys. Agost. I ara arriba el moment de...
1: La versió original a Perifèries.

Un altre cas en què la versió sona molt més que l'original. Si pensem en Red Red Wine, pensem en Reggae i en UB40. Però quan el grup de Birmingham va gravar la cançó i la va portar al número 1 del Hot 100, el tema tenia més de 20 anys. L'havia escrit i interpretat en un estil que no tenia res a veure amb la versió que triomfaria a finals dels 80, el músic novaiorquès Neil Diamond. Així que la que ha arribat fins a nosaltres avui a les perifèries és la versió original del 1967. Ho veieu com és un bon any? De Red Red Wine. Posem una marxa més al programa d'avui. Fa gairebé 40 anys que sonava aquest tema per primer cop. Els britànics de Cure publicaven el disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i aquesta cançó es convertia en el primer èxit de la banda de Robert Smith als Estats Units. Energia i potència a les perifèries per sentir-nos com el cel. Just like heaven.

El punt d'energia del programa d'avui amb els The Cure, Just Like Heaven. Però ara baixem una mica les revolucions de la guitarra. Segurament coneixeu la cançó i probablement sou capaços de cantar-la, almenys la tornada, però... I si us pregunto de qui és? Us confesso que jo tampoc hagués pogut respondre. És d'un grup de Texas, es diuen Sixpence None the Richer o Sixpence, i aquest és el seu èxit més rellevant.

0: Kiss Me, l'èxit de Sixpence que sonava en els metres finals de les perifèries d'avui.
1: Perifèries.
0: I ara sí, posem fi al viatge musical d'avui per les perifèries. El duet que formem l'Aleix Alari i una servidora Eva Lluc s'acomiada avui de vosaltres amb un altre duet, el que formaven Daryl Hall i John Oates. Amb aquest tema, Man Eater triomfava en el 1982, arribant al número 1 del Billboard. Gràcies per ser-hi un dia més i fins aviat.

0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials. Benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Tornem-hi! Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Avui sí que sí, al 100%, eh?
2: Avui
1: que...
2: sí, avui no puc dir Núria, Mireia, Mireia, Núria, que em va passar l'altre dia. Avui sí que estàs
1: avui
2: ja per fi.
1: Avui estic ja al 100% i a partir d'aquí, doncs, tota la normalitat. Esperem que sigui així i que puguem estar, doncs, com dèiem, al 100%. Ja deixem enrere aquestes aparicions i desaparicions, com el riu, però ara sí que ja amb tota la intenció de compartir tots els matins. Re, avui és dimarts, martes i 13. Avui és dimarts 13 d'octubre de 2026. Ja sabeu que hi ha aquell refrán o aquella cançó que diu tocar madera. Doncs en martes i 13 ni te cases ni t'embargues, t'embarques i re, i aquí estem.
2: Si pots evitar embargar-te també.
1: Embargar-te també, sí, perquè tal i com està el tema
2: sí, millor.
1: És per pensar-s'ho dues vegades.
2: Ja estem bastant embargats.
1: I tant, la vida té això, no? Que hi ha circumstàncies... Cada vegada és més difícil fer o tirar cap endavant amb temes de compres per tota la vida, no? Quan parlem de pis, ja veieu com estan ara les places a diferents ciutats. Va començar a Madrid aquest moviment per tenir una vivenda justa i tot al voltant de Mari Carmen, que jo ja arribo amb aquest tema tard i ja sabeu el desenllaç, però això ha donat pas, doncs, a que s'ocupin places a València, a Sevilla, a Zaragoza, a diferents llocs on s'està reivindicant aquest dret a la vivenda, no? És molt difícil comprar una vivenda. I tampoc es fan vivendes socials, vull dir, cada vegada hem vist que això ha anat a menys. Quan jo era jove, a mi no m'ha tocat mai una vivenda d'aquestes, no? Però sí que és veritat que tinc amics, amigues, que es van presentar a aquestes vivendes de protecció oficial i van tenir sort i van, a Montmeló van fer una promoció molt gran i moltes persones van poder accedir a aquesta promoció. Ara la tenim aquí a Montornès, que també hi ha, doncs, possibilitat d'accedir. S'han de complir uns requisits que tenen a veure amb els calés, els que guanyes, però, doncs, si compleixes amb aquests requisits, pots entrar en el sorteig, perquè això després és un sorteig, no és te toca perquè te toca. Però es necessiten moltes vivendes. Re, Miquel, aquí estem. Avui m'he aixecat, era de nit, he pensat, uau, això què és? I a més, tenia tota la pinta de que podia tornar a ploure. I també, déu-n'hi-do, amb la que hem viscut, ahir vaig anar caminant per la vorera del riu. He sortit ja diverses vegades, he intentat començar el meu ritme de caminar, he anat cap a les vinyes, també cap allà dalt ha caigut molta aigua, però no està tan malament com la vorera del riu Mugent i tot el que ha suposat tota la zona esportiva, a la nostra població, el casal de cultura, tot això que ha quedat totalment ennegat d'aigua, no? Tota la plana de Vilaró, tot això ha estat impressionant, el que ha passat a Granollers, a Canovelles, a Vallromanes, a Vilanova, brutal. I clar, encara a dia d'avui trobem imatges que dius, uala! Perquè clar, molta gent ha anat pujant imatges de tot allò que ha passat, no? Ahir vaig sortir per la conca del riu Mugent i, uau, vaig quedar impressionada. Ha desaparegut la passarel·la que unia Montmeló després del pont. Sabeu que hi ha una passarel·la de Montmeló pràcticament a l'altura, és el polígon industrial, a l'altura de l'estació de Rodalies. Si seguim recte, doncs anem a la passarel·la que ens porta cap al camí fluvial que arriba al nostre poble i va cap a Vilanova. La Font de la Mercè, tot això, no? Doncs aquesta plataforma, que tots coneixem perquè hem caminat moltes vegades, doncs ha desaparegut. El riu ja no té aquesta passarel·la, aquests blocs de ciment que semblava que estaven allà per tota la vida, doncs han desaparegut i no es pot passar per aquesta passarel·la. Hi ha molta gent que amb bicicleta fa aquest recorregut i es trobaran doncs, amb aquesta circumstància també, com tantes altres coses que han desaparegut, no? M'ha impactat el camí fluvial, ha quedat en part totalment trencat.
2: Destruït, sí,
1: destruït.
2: Sí, esborrat pràcticament.
1: Sí, Miquel, impressionant. Ahir quan vaig veure com estava tot, no? Perquè és veritat que hi ha molta canya americana. Aquesta canya americana invasora doncs, fa taps que dificulten també doncs, que flueixi a l'aigua. Hi ha molts arbres caiguts i molts apestats de canya americana. I la veritat és que està impressionant el riu Mugent, impressionant perquè ha agafat un volum, una extensió. Està molt clar, ja ha passat la tormenta, ja fa una setmana, més d'una setmana, i està impressionant. Però clar, ha fet tot malbé. A Montornès doncs, ens ha tocat l'ànima, la persona que va perdre la vida i totes les persones que han perdut doncs, pràcticament els records de la seva vida. No? I res, jo torno a les mañanes, al 100%, com deia, i per això faig una mica de recordatori, que sé que tothom ja sap com està el tema. Hi ha moltes més coses, no sé si ha canviat molt per aquí la cosa, Miquel, tot amb normalitat, no?
2: Bueno, dins de tot això que estem explicant, la normalitat que pugui ser normal, que encara tenim moltes coses que cuegen, no? Després
1: sí,
2: de...
1: patas arriba. I trigarem molt.
2: Sí, sí, sí.
1: Trigarem molt tota la zona esportiva. Ja et dic, ahir vaig veure les piscines exteriors, el camp de futbol, tota aquella zona, el casal de cultura... Vull dir, hi ha molta feina per endavant. I fins i tot l'aigua va quedar allà, a punt. No va entrar al sorralet, però tocant al sorralet, vull dir que l'extensió del riu va ser brutal. Re, una setmana després, hi ha molta cosa a fer. De fet, aquest dilluns, al vespre, Protecció Civil de la Generalitat posa fi al dispositiu de primera recuperació dels municipis afectats per aiguats al Vallès Oriental, iniciat el 5 d'octubre, entre els quals està la nostra població, Montornès del Vallès. En aquest dispositiu, coordinat per nous tècnics del Servei Logístic i d'Operativa Territorial de Protecció Civil de la Generalitat, han participat 200 voluntaris, 31 associacions de voluntaris de protecció civil de municipis de Catalunya i ha comptat amb el suport logístic de la Creu Roja. El dispositiu s'ha coordinat també amb els ajuntaments afectats pels aiguats, amb els bombers de la Generalitat. Les actuacions s'han desenvolupat principalment a Granollers, Vilanova del Vallès, Cardedeu i Montornès del Vallès. Els equips han efectuat treballs de retirada de fang, tant de carrers com d'interiors d'edificis, retirada d'arbres malmesos, neteja de calçades i voreres, desembussament d'embornals i recuperació de passos de vianants i accessos amb eines manuals i vehicle cisterna amb aigua a pressió. La feina desinteressada de tots aquests voluntaris ha estat de gran importància tots aquests dies per recuperar els espais afectats i facilitar el retorn progressiu a la normalitat. 31 associacions de voluntaris de protecció civil municipal que han participat a les actuacions i en el suport a la coordinació i del voluntariat dels ajuntaments de l'Albors, d'Arbúrcies, de Balsareny, de Calafell, de Cardedeu, de Constantí, de Creixell, d'Esplugues del Llobregat, de la Llagosta, de l'Hospitalet del Llobregat, de Lliçà de Vall, de Montmeló, de Montornès, d'Olot, de Palautordera, de Parets del Vallès, del Port de la Selva, de Roda de Barà, de Rubí, de Salt, de Sant Andreu de la Barca, de Sant Boi, del Llobregat, de Sant Cugat, de Sant Fos i de Sant Pere de Ribes, de Sant Vicenç dels Horts. Un total han participat més de 200 voluntaris, tant d'associacions de voluntaris de protecció civil com de Creu Roja. doncs ja veieu que s'han bolcat i hores d'ara, doncs, Protecció Civil de la Generalitat posa fi a aquest dispositiu de primera recuperació d'aquests munificis afectats pels aiguats del 5 d'octubre. Dic que encara hi ha la recerca d'aquest noi, el Rami, que va desaparèixer. Des de llavors se l'està buscant. Ahir es va rastrejar al riu Mugent i Besòs i la entrada al Congost, al Mugent, i l'entrada al Besòs. Van estar els bombers buscant aquest menor que no apareix. Aquesta és la situació i nosaltres doncs volem recordar. Bé, estem aquí i volem també posar sobre la taula que l'Ajuntament ha elaborat una guia orientativa per ajudar les persones afectades pel temporal a Montornès, amb informació per conèixer els tràmits per reclamar els danys materials i poder accedir a les possibles compensacions i ajuts econòmics. Aquest document el trobareu al web municipal montornès.cat. Recull recomanacions sobre com documentar els desperfectes, contactar amb les asseguradores i demanar assessorament. Amb l'objectiu d'acompanyar i donar suport al veïnat afectat per els aiguats, aquella matinada, la de diumenge, l'Ajuntament de Montornès ha creat aquesta guia orientativa en la que s'ha recopilat la informació sobre els tràmits de reclamació de pèrdues materials i s'apunten els passos a seguir de manera urgent. En el cas de dubtes o per confirmar tramitacions, és important consultar a les companyies d'assegurances i als agents asseguradors. Es recomana fotografiar els desperfectes i gravar vídeos, conservar els subjectes malmesos fins que es puguin valorar el pèrit i guardar les factures i tíquets de les reparacions i les despeses urgents. En aquests casos, relacionats amb risc extraordinari, inundacions, les indemnitzacions van a càrrec del Consorci de

haurà fet recopilació, fotografies, vídeos i tot allò que doncs pugui demostrar tot el que han perdut. Bé, tota aquesta informació, torno a recordar, la trobareu al web municipal montornès.cat. També segueixen els treballs per reobrir el trànsit amb un únic carril al pont de Vilanova, afectat per les pluges. El pas sobre la riera d'Ardanyà està tallat des de dijous de la setmana passada. Això, doncs, ja ho sabeu, porta molt de cap a la gent de Vilanova. La Generalitat està treballant per poder reobrir fins a finals d'aquesta setmana aquest carril a la BP-5002 a l'altura del pont de la Riera d'Ardanyà, a Vilanova, tallada des de dijous a la tarda per problemes estructurals. Doncs segueixen els treballs i esperen poder acabar aquesta setmana. I canviant ja de registre i de tema, xerrades, tallers i espectacles en el darrer programa Eduquem i Gaudim en Família a Montornès. La programació d'aquest darrer trimestre 2026 inclou novetats, xerrades sobre alimentació saludable en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària i un taller d'art vivencial anomenat Espai Vida. Els departaments municipals d'Educació i Infància han publicat una nova edició del programa trimestral Eduquem i Gaudim en Família. A l'últim de l'any, el nou cicle aglutina una quinzena d'activitats educatives fins al desembre. A més de les sessions a l'espai de joc per famílies i infants de 0 a 12, aquest divendres i el proper 18 d'octubre, el Centre Infantil Pintor Mir proposa activitats puntuals relacionades amb la música, l'ús de les pantalles i la nutrició. Ja us donarem més detalls. Bé, ja sabeu, estem als 91.2 de la FM, a la app, a la TDT i a la ràdio.montornès.cat. Aquí som el Miquel Zafra, a la part tècnica, i aquesta qui us parla, la Núria Catxan. Estem perquè hem arribat i perquè volem compartir el matí amb tots vosaltres. Ja sabeu que també de matinada trobareu les mañanes de Ràdio Montornès de 1 a 3 de la matinada al territori nocturn. Però volem recordar avui que és el Dia Internacional per la Reducció de Desastres. Mireu de quina manera ens afecta això. 13 d'octubre se celebra el Dia Internacional per la Reducció del Risc de Desastres, amb l'objectiu de minimitzar els riscos derivats dels desastres naturals i generar una cultura mundial sobre la prevenció i preparació davant de fenòmens naturals. Això ens haurem d'aturar i estudiar aquest Dia Internacional perquè ho hem passat, ho hem patit, ho hem tingut a sobre i pot tornar a passar. Per això hem de ser molt conscients que d'alguna manera haurem de fer aquesta prevenció i preparació davant els fenòmens naturals. Avui també és el Dia Mundial 13 d'octubre de la trombosi, una de les malalties més comunes i mortals d'Occident, també una de les menys conegudes. Se celebra aquest dia i es deu al naixement de Rudolf Virchow, que va ser el metge que va descobrir i descriure aquesta patologia de la trombosi, fent-la coneguda i entenedora per tots a dia d'avui. Llavors, també, conscienciació és l'objectiu principal d'aquests dies mundials o internacionals. També us diré que és el dia sense sostenidor, el No Braille Day, el Dia Internacional de posar-se ponerse un vestido, i la Setmana Mundial de la Novel·la. Avui és Sant Fausto, Sant Edgar i Sant Eduardo. Felicitats a tots i a totes les persones que també estiguin de celebració. Bé, perquè celebrin doncs el sant, o bé perquè estiguin d'aniversari. Angie, Luna, Galvan, un any més. Felicitats, Angie. Una abraçada forta. Que tinguis un dia meravellós. I a totes les persones que estiguin d'aniversari.

Necessitats. Nosaltres ens endinsem ja a la primera cançó que hem triat per començar aquest matí de dimarts, que no dilluns, dimarts. Enrere hem deixat el dia del Pilar. Enrere han quedat doncs un munt de propostes per recordar i nosaltres hem triat aquesta, The Police, i aquest clàssic de la seva música. Bon dia, Montornès, i bon dia, comarca.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Són les 10 i 30 minuts i nosaltres ens endinsem. Avui, atenció, parlarem sobre el castell de Sant Miquel. I és que el Dani Ametller ha donat un documental sobre el nostre castell i avui tindrem tots els apunts. A més, si tenim oportunitat i temps, parlarem de la marxa popular, però avui és dia per convidar l'Elisabet Rebollo. Ella ens parla de com conciliar la vida familiar i això és important, perquè no tothom sap com fer aquestes coses. Per això la nostra coach avui ens dona uns quants ítems. I clar, és dimarts. Què passa els dimarts? Doncs que tenim el nostre convidat, Miqui Barba Vinyallonga. Amb ell parlem de televisió, de propostes, de fins i tot temes que segurament ja haureu escoltat, perquè tenim festival a la vista, tot i que no anirem a Eurovisió. Jo crec que el Miqui avui ens donarà alguns ítems també sobre el que està bullint amb aquest festival. Tot això d'aquí a una estoneta a les mañanes de Ràdio Montornès. Però m'agradaria també comentar una mica d'actualitat, però abans anem a recordar que tenim avui informació meteorològica. Plourà o no plourà? Doncs el Jordi Orius ens dona la informació. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia. Avui s'esperen intervals de núvols a Barcelona, amb núvols baixos durant el matí i núvols alts a la tarda. Cap a l'interior s'esperen núvols d'evolució. A la tarda no es descarta algun ruixat feble i dispers, especialment a les zones més elevades cap a l'interior, i també a primeres hores d'aquest matí no es descarten bancs de boira a les depressions més cap a l'interior. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en lleuger ascens seran de 26 graus a Manresa, 25 a Barcelona, Igualada, Sabadell, Vilanova i la Geltrú i Rubí, 24 de màxima avui a Mataró i Vic. Durant els pròxims dies, temperatures sense grans canvis, ja cap al dissabte s'espera una baixada més notable de les temperatures a valors més frescos, especialment el diumenge, i també el cap de setmana s'espera l'arribada de més temps inestable. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable amb predomini de la component sud durant les hores centrals del dia. És una informació d'EMET.
0: Gràcies. I fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Montornès a l'avinguda 11 de setembre, número 7. Per qualsevol emergència, recordeu el 061, el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 935-72-11-10.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
4: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @radiomontornès.
4: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: Comercial Solar.
6: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
5: Comercial Solar.
6: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
5: Comercial Solar.
6: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
5: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
7: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
7: A la butxaca.
10: A la butxaca.
11: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
12: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
13: Ràdio Montornès.
8: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Doncs se celebra 125 anys de història. A on? Al Tibidabo de Barcelona, un parc d'atraccions que ha crescut amb la ciutat i que continua sent un espai de lleure i de referència per molts barcelonins. La història del parc d'atraccions del Tibidabo va començar al febrer de 1899, quan es va fundar la societat. L'impulsor va ser l'empresari farmacèutic Salvador Andreu i Grau, conegut en aquell moment per les seves famoses pastilles del doctor Andreu, pel mal de coll. El seu besnet, el Salvador Andreu Solà Cert, que conserva molts documents fundacionals d'aquesta societat, actes de juntes d'accionistes, fotografies i molts altres documents, recorda el seu besavi com una persona emprenedora, un home humil i un home somiador, però molt, molt treballador. Doncs avui hem de recordar aquests 125 anys de història del parc d'atraccions. I per aconseguir aquest parc, el primer que vam instal·lar va ser el funicular, inaugurat a l'octubre de 1901, ara fa 125 anys. Va ser la primera gran atracció del parc i la qual va anar afegint d'altres modalitats, com el ferrocarril aeri al 1915 o la talaia al 1921. Després van arribar altres atraccions. Era la manera d'aconseguir apropar aquest parc a la ciutat de Barcelona. Doncs 125 anys que se celebren avui des de que es va construir el funicular. Més coses. Avui ens hem trobat amb aquest gir històric dels testimonis de Jehovà, ja que permeten rebre transfusions de sang. L'organització flexibilitza la norma després de dècades de prohibició, mentre les víctimes reclamen explicacions i que es faci justícia. Una interpretació de la Bíblia feta l'any 1945 va portar els testimonis de Jehovà a considerar que la sang era sagrada i que se n'havien d'abstenir. Van prohibir als seus fidels rebre transfusions amb exclusió de la comunitat com a conseqüència ineludible per aquella persona que ho fes. Des d'aleshores han passat 80 anys i una nova reinterpretació de la Bíblia ho deixa ara en mans de cadascú. Des del 18 de setembre, cadascú, cada membre testigo de Jehovà, pot decidir si accepta glòbuls vermells, glòbuls blancs, plasma o plaquetes procedents de la sang d'una altra persona. La prohibició de rebre sang completa es manté, però el seu impacte és gairebé nul. Només es requereix en el 0,02 de situacions segons el banc de sang. A la pràctica, aquest canvi significa deixar enrere més de 80 anys de morts que es podrien haver evitat. I un cementiri a Catalunya que ja ofereix que les cendres de les mascotes s'enterrin amb els seus amos. Ha calgut un canvi en el reglament del cementeri comarcal de Roquetes Blanques, al Papiol, per poder tirar endavant aquesta iniciativa que és pionera a tot l'estat. Per primera vegada a Catalunya i a tot l'estat, les persones que ho vulguin podran enterrar-se amb les cendres de la seva mascota. La iniciativa pionera és una realitat al cementiri de Roquetes Blanques, al Papiol, al Baix Llobregat, segons ha avançat TV3. Ho han aconseguit perquè es tracta d'un cementiri comarcal. Els seus responsables van exposar a l'administració que hi havia molta gent que en demanava poder enterrar-se amb la seva mascota i s'ha canviat el reglament perquè pugui ser una realitat. Doncs aquesta és la darrera informació que us portem avui, dimarts 13 d'octubre de 2026.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
7: Ràdio Montornès.
9: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
7: Ràdio Montornès.
9: La ràdio d'aquí.
10: Cocodril Club.
13: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
14: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
15: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
16: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
17: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
16: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
17: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
16: El teu gest ho canvia tot.
17: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
16: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
8: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: El montornesenc Dani Ametller, impulsor del projecte Més que Ciència, ha donat a l'Ajuntament un documental sobre el castell de Sant Miquel. El film ha estat gravat amb tecnologia 360 per a ulleres de realitat virtual i alguns veïns i veïnes ja l'han pogut veure aquest dissabte al marc de les Jornades Europees de Patrimoni. El nostre company, José Luis Cano, va poder parlar amb Dani Ametller durant l'entrega del documental al consistori. L'escoltem.
3: Molt satisfet perquè un dels motius pels que vaig crear aquest vídeo sobre el castell de Sant Miquel era precisament acostar aquest patrimoni municipal a les persones que ja no hi poden pujar, no? Llavors, el fet de compartir aquest contingut amb l'Ajuntament doncs permet que qualsevol persona de Montornès, fins i tot les escoles, la puguin disposar de forma lliure i gratuïta.
4: Fes-nos 5 cèntims del que es pot veure en aquest vídeo.
3: És un vídeo fet amb realitat virtual, que es pot utilitzar amb dispositius de realitat virtual, però també es pot veure en un ordinador o a la tele de casa, fins i tot amb una tableta mòbil o el telèfon mòbil. I podem fer un passeig, podem veure des de la Torre Tavernera, no? Al Club de Golf de Vallromanes, que és on hi ha l'antic castell. Després podem pujar al camí del castell i a dalt podem veure les torres, perquè el castell de Montornès no només en tenia una, en té diverses, i les excavacions dels últims anys han descobert moltes coses que molta gent no ha pogut veure, no? L'ermita, la torre principal, el recinte Jussà, o sigui, hi ha, es poden veure moltes coses interessants i aprendre sobre el patrimoni.
4: Podem dir, per tant, que tenim un patrimoni molt ric, no?, aquí al costat de casa.
3: Sí, i molt ric i que moltes persones no el coneixen, no?, perquè molts hem fet l'excursió al castell, hem pujat al castell, però no sabem, no?, a què refereix aquella runa que veiem allà a l'esquerra o aquell mur que veiem a la dreta. Aquest contingut ens explica una mica què és cada zona del castell i perquè s'utilitzava en l'antiguitat.
4: En el transcurs de l'acte parlaves que una de les teves motivacions és combatre l'edatisme, no?, que està molt present avui dia.
3: Sí, aquest projecte va una mica d'això, no? Hi ha moltes persones que són grans, que potser pujaven al castell quan eren petites, però tal vegada fa 30 o 40 anys que no hi pugen per problemes de mobilitat o altre tipus de problemes, no? Fins i tot problemes cognitius, gent que va amb caminador, amb crosses, i la intenció del projecte és combatre, no?, aquest potser aïllament cultural que pateix molta gent gran i apropar-los a cultura de forma personal a aquesta gent que no s'hi pot acostar.
4: Des que vas posar en marxa el projecte Més que Ciència, quin ha estat una mica l'impacte? Com veus que ha evolucionat, l'impacte que té sobre les persones que el consumeixen?
3: El projecte Més que Ciència va néixer aquí a Montornès, com sabeu bé, i actualment està present a tota Espanya i col·labora amb diverses institucions de molts països. El projecte ha anat creixent i actualment col·laborem amb centres sanitaris, amb centres socials, amb institucions culturals, institucions científiques, generant continguts adaptats per persones dependents, persones ateses per centres geriàtrics, persones amb deteriorament cognitiu, fins i tot persones amb Alzheimer, persones amb dificultats de visió, no? Llavors, un projecte que va néixer a Montornès amb el nostre castell, doncs al final ara s'està veient a tota Espanya, no? I això és meravellós, que moltes persones en puguin gaudir gràcies a aquesta iniciativa que va sorgir al nostre poble. El contingut del castell va ser el primer que vaig fer, i el vaig fer pensant en la meva mare, l'Encarna Ciurans. Ella m'explicava que quan era petita pujava al castell a jugar amb les pedretes que hi ha allà, però clar, ella pateix problemes de mobilitat des de fa molt, molt temps i ella ja no pot pujar al castell. I a mi em feia molta llàstima, no?, que una persona que és gran, que ha viscut tota la vida a Montornès, que té aquests records de quan era petita de pujar allà al castell, doncs potser els últims anys de la seva vida no pogués veure com està el castell ara actualment, no? Com s'ha excavat, què s'ha descobert, l'ermita, totes aquestes coses que la meva mare no havia vist mai i no veuria mai. Doncs em semblava maco fer-li aquest regal i a més de fer-li a ella, doncs a tota la gent del poble.
4: Ja per acabar, explica'ns en què estàs treballant ara mateix, perquè sabem que a banda del projecte Més que Ciència tens altres idees, no? Ara parlaves d'una en concret per connectar persones, no?
3: Sí, bueno, tenim diversos projectes oberts perquè mai saps quina línia de projecte arribarà primer a dur-se a terme. L'any que ve comencem a crear contingut amb l'Agència Espacial Europea, un contingut que crearem durant 3 anys i que servirà perquè persones amb discapacitat i deteriorament cognitiu puguin conèixer les missions de l'Agència Espacial, també amb realitat virtual. Amb la Fundació Atapuerca continuem les campanyes del jaciment d'Atapuerca per tot Espanya. Acabem de tornar a Pamplona, hem estat a Logroño, d'aquí 2 setmanes anem a Burgos, i amb el CSIC també estem gestionant un contingut de les bases científiques espanyoles de l'Antàrtida, que ja en tenim un amb ells allà, però ara estem gestionant per crear un contingut per persones amb dificultats de visió, que serà un contingut auditiu. Amb una de les institucions socials que col·laborem és amb l'Ajuntament de l'Hospitalet, amb els serveis socials, i l'any passat, fa 2 anys, vam fer un projecte molt maco que era visitar persones que pateixen soledat no desitjada en els seus propis municipis, domicilis. Aquestes persones que no poden sortir de casa ja no tenen accés a la cultura, als museus o al coneixement, i llavors poder-los apropar tot aquest coneixement i aquestes experiències de museus de tot Espanya, de centres arqueològics, de centres astronòmics, en el seu propi menjador o fins i tot a la seva pròpia habitació, al seu propi llit, perquè hi ha gent que no es pot aixecar del llit, doncs és una experiència molt maca i va ser tot un èxit.
4: Ja per acabar, ara sí, aprofitaves també aquesta trobada per fer una petita reivindicació, no? Que les administracions, que les fundacions atorguin més ajudes i que promoguin projectes contra l'edatisme.
3: És una cosa que ens trobem habitualment les persones que treballem amb gent gran, que no se li dediquen els mateixos recursos que la gent més jove. Dediquem molts recursos a un nen de 8 anys per educar-lo, per ensenyar-li coses, per fer-li arribar la cultura, però no dediquem els mateixos recursos a una persona de 80 anys. Quan aquesta persona porta tota la vida aprenent, educant-se, gaudint de la cultura, i arriba un moment quan compleixen aquests anys o quan arriben a ser grans, no, persones grans, que sembla que ja no hi hagin recursos adaptats per ells i que haguem de deixar de gaudir de la cultura quan tenim una edat avançada, no? Jo lluito perquè això no sigui així i intento conscienciar les institucions perquè aportin més recursos per a la gent gran.
2: Ara, doncs, el documental sobre el castell és en mans de l'Arxiu Municipal. L'arxiver, Aran Magrins, ha valorat molt positivament aquest document. L'escoltem parlant també amb el nostre company José Luis Cano.
5: Per l'arxiu és una proposta molt valuosa, perquè sí que és veritat que tenim documents que testimonien la història del castell de Sant Miquel, però no tenim cap document audiovisual, i menys fet amb realitat immersiva, que pugui acostar aquest patrimoni a gent que té dificultats per accedir al castell. Per tant, és una proposta, com dic, molt innovadora, que permetrà que la ciutadania accedeixi a una manera de veure la història molt diferent de la que ens permeten reconstruir els documents custodiats a l'arxiu. Per tant, estem molt i molt contents d'aquesta donació.
4: A més, el castell de Sant Miquel, que és un monument, diguéssim, que ha canviat molt, no?, en els últims anys, i que, per tant, està bé documentar els canvis.
5: Exacte, com dius, s'han dut a terme diverses excavacions arqueològiques i és molt bo que la ciutadania, que ara ja no pot veure-les, perquè doncs, per raons de mobilitat no s'hi pot desplaçar, pugui estar al dia de totes aquestes novetats.
4: Ja per acabar, no sé si des de l'arxiu també teniu prevista més col·laboracions amb el Dani o esteu treballant.
5: Doncs mira, nosaltres li hem ofert la possibilitat de, si vol treballar en altres projectes de Montornès o fins i tot si vol modificar amb aquest projecte, aquest documental, amb les fotografies que puguin estar a l'arxiu o fins i tot amb algun document, amb alguna informació, doncs evidentment estem a la seva disposició i content que podem treballar amb aquest o amb d'altres projectes que són molt interessants.
4: Tu no sé si has pogut veure ja el material que ens ha donat.
5: Jo sí que l'he vist, però no amb les ulleres. Jo ja he tingut accés a l'audiovisual, que és fantàstic, però és veritat que encara em falta aquesta experiència completament immersiva.
4: Per tant, a l'espera de que puguis posar-te les ulleres, el que has vist, material de qualitat, no? Molt ben registrat.
5: És un material de molta qualitat, un vídeo d'aproximadament uns 15 minuts, molt accessible, s'entén perfectament, molt ben ambientat a nivell de música, per tant, una experiència totalment recomanable.
2: El projecte Més que Ciència, impulsat pel Dani Ametller, va rebre l'any passat el Premi Prismas, Casa de les Ciències a la Divulgació. El seu propòsit és apropar els descobriments científics i el patrimoni cultural a través d'ulleres de realitat virtual i vídeos immersius, o el que és el mateix, portar al món a totes aquelles persones que no el poden anar a veure.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
6: continguts en xarxa.
7: Propostes en xarxa.
8: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
6: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
5: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
6: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
5: El teu gest ho canvia tot.
6: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
5: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
7: Les mañanes de Ràdio Montornès.

Gràcies per tot. Gràcies per tot, gràcies per ser-hi i gràcies per estar amb nosaltres, molt a prop. Nosaltres amb els Búhos i el seu gràcies. Arribem a les 11 en punt del matí. De seguida tornem després de les notícies, perquè avui tenim coach i avui tenim un tema interessant, crec jo, com conciliar la vida familiar. No marxeu abans, notícies.

0: Les mañanas en territori nocturn.
1: Mites esportius amb Arnau Maimó.
2: Ladislau Kubala va néixer a Budapest un dilluns 10 de juny de 1927. Va ser un dels futbolistes més emblemàtics dels anys 50 i un mite del barcelonisme. Va començar a practicar el futbol a l'escola de la Federació Húngara. El 1939, amb 19 anys, el va fitxar el gran equip de la tercera divisió del seu país. El 1944 ja va debutar primera amb el Ferencváros i als 17 anys ja debutava com a internacional defensant Hongria. El 1945 va fitxar pel Bratislava de Txecoslovàquia. Va estar-s'hi poc temps per tornar cap a Hongria. Durant 3 anys va jugar a la selecció txecoslovaca. El 1951 arriba el gran moment, signa pel Futbol Club Barcelona. Va debutar un 29 d'abril en partit de Copa contra el Sevilla.

0: Ladislau Kubala va jugar més de 300 partits amb la samarreta blaugrana i va marcar més de 250 gols. És tot un líder del mític equip de les 5 copes. En el Barça va guanyar 4 lligues, 2 copes de Fira, 5 copes del Generalissimo, 2 copes Eva Duarte i una copa Llatina. Amb el Barça va arribar a jugar una final de la Copa d'Europa el 1961 davant del Benfica, però el Barça va perdre. Diuen que per culpa de l'expectació que creava Kubala al camp de les Corts es va quedar petit. El teixit social del Barça creixia exponencialment i va ser quan es va construir el Camp Nou. Durant aquells anys, Kubala també es va nacionalitzar espanyol i va jugar amb la selecció espanyola abans de penjar les botes. És l'únic jugador de futbol que ha defensat els colors de 3 seleccions diferents: Hongria, Txecoslovàquia i Espanya. La temporada 62-63 va entrenar el Barça. També va passar per les banquetes del Múrcia, el Córdoba, l'Espanyol, el Màlaga i l'Elx. També va ser entrenador a Canadà i a l'Aràbia Saudita. I també va ser seleccionador junt de la selecció espanyola, d'aquella que va guanyar l'or olímpic de Barcelona 92. Va ser proclamat president de l'Associació d'Exjugadors del Futbol Club Barcelona. Kubala feia meravelles amb la pilota i va ser el primer en llançar les faltes directes a porteria. És una llegenda del futbol i el seu pas pel Barça ha marcat per sempre el club català. El 17 de maig de 2002, Kubala va morir a Barcelona quan tenia 75 anys.
1: Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
2: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
2: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.